0: programa d'informació
1: Independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que a l'Independents ICAT us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

0: i Cat Weekend.
1: Gabriel i Paco Amoroso!

ha un racó aïcat pensat per als amants de la vida contemplativa. Un espai reservat per a tots aquells que guarden el record d'una bona cançó al cervell i no a la memòria del mòbil. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous, a les 11 de la nit, aïcat.

Camp Història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9.

Tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis. La magia la tienes tú, la magia la tienes tú.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Futimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Futimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat. A vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi ensenyar.

escoltes ICAT.

0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
1: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a Icar.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a Icar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només

0: Simplificat.
1: Desubica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Molt bon dia, amigues i amics, aquí Ràdio Molins de Rei, 91.2 de la freqüència modulada. Comencem un nou programa de La Tenora, programa que dediquem cada dia a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. Comencem avui amb un enregistrament fet fa molts anys, en concret l'any 1970. No en sabem la cobla, sabem les sardanes que hi han. I ara escoltarem la primera, que es diu Ets tu la meva vida, i després la segona, molt alegre, molt maca, La nostra Roser.

Avui, per començar, hem escoltat les sardanes Ets tu, la meva vida i la nostra Roser. Bé, i continuarem amb unes sardanes més d'aquest enregistrament fet l'any 1970. I ara escoltarem tres sardanes seguides. La primera es diu La meva estimada, després escoltarem La Gracieta o Gracieta i, per últim, la sardana de l'alcalde.

Acabem d'escoltar aquestes boniques i alegres sardanes, la meva estimada Gracieta i la sardana de l'alcalde, amb un enregistrament fet l'any 1970. Bé, ara ja canviem i escoltarem una sardana força coneguda, l'hem posat altres vegades. Es diu El Parc de la Guineu i és del mestre Pere Fontàs, però aquesta vegada no l'escoltarem en coble, sinó l'escoltarem per la banda sinfònica de les Roquetes Nou Barris de Barcelona.

Acabem d'escoltar aquesta sardana bonica de Pere Fontàs al Parc de la Guineu, aquesta vegada interpretada per la jove banda sinfònica de les Roquetes Nou Barris de Barcelona. Bé, i ara que continuem amb el nostre programa i escoltarem diverses sardanes del mestre Ricard Viladesau. En primer lloc, escoltem ara el Empordà, una sardana interpretada per la cobla La Principal de la Bisbal i que és del compositor Ricard Viladesau.

Acabem d'escoltar la sardana a l'Empordà de Ricard Viladesau amb la cobla, la principal de la Bisbal. Bé, i d'aquí un moment continuarem amb sardanes d'aquest extraordinari, aquest gran compositor Ricard Viladesau, també conegut com el príncep de la tenora, i escoltarem d'ell Tenores flamejants i després Niu d'amor, sardanes també interpretades per la cobla, la principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar tenores flamejants, vibrant sardana obligada de les dues tenores, i després aquesta suau i bonica sardana Niu d'Amor, sardanes de Ricard Viladesau amb la cobla principal de la Bisbal, que ara escoltarem Repte i Bandera de Plec.

Acabem d'escoltar les sardanes Repte, una sardana obligada de Tible, amb la copla La Principal de la Bisbal i de Ricard Viladesau, i després aquesta bonica sardana Bandera de Plec. Bé, i avui escoltarem la darrera sardana dedicada a Ricard Viladesau. Es diu L'ou com balla i també és interpretada per la copla La Principal de la Bisbal.

Acabem d'escoltar la sardana obligada de tenora, l'ou com balla de Ricard Viladesau amb la copla La Principal de la Bisbal. Bé, amigues i amics, i així s'acaba el programa d'avui. Els deixo novament escoltant la sardana, o amb una de les sardanes que hem començat, la nostra Roser. I així em despedeixo. Fins demà. Bon dia i bona hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, ha arribat a un acord en la 8a jornada de negociacions que ha durat tot el dia durant aquesta jornada de divendres. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al complement de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros, que sumat a l'increment del 30% del complement específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març, i els increments estatals faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. USTEC i professors de secundària sotmetran ara la consulta, aquest nou acord. Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de maig amb unes temperatures que a aquestes hores del matí són molt i molt suaus a tota la costa catalana. El matí d'aquest dissabte serà molt assolellat, amb el pas, això sí, de molts núvols alts i prims. I una tarda que, amb l'arribada d'una miqueta d'aire fred a capes altes de l'atmosfera, farà que tinguem un augment de la inestabilitat. Ruixats que podran aparèixer sobretot al Pirineu i Prepirineu i acabaran afectant les comarques de la Catalunya central. Haurem d'estar molt pendents perquè aquests ruixats podran descarregar molta intensitat i molts d'ells també anant acompanyats de calamarsa o pedra. I tot plegat amb un migdia on les temperatures no s'enfilaran tant com els darrers dos dies. Farà calor, però amb una calor ja una miqueta més frenada. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bon dia.
1: I seguim parlant del clima, perquè precisament aquesta calor rècord que s'ha produït durant tot aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Per exemple, aquest dijous ja van alertar d'un primer foc a la població de Bot. I seguim, en aquest cas, en mobilitat. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat per una incidència a la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. I en els esports, ahir, victòria del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas, al primer partit de la sèrie dels quarts de final del playoff de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
1: No, no, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
0: Ah, sí?
1: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
0: Així tot va més de pressa.
1: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
0: Molt bé.
2: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya. Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
3: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
4: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
5: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
6: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 2:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Ostres, no sabeu pas com estic de content i eufòric de retrobar-vos de nou, benvolguts i mai prou ben ponderats oïdors de Ràdio Molins de Rei, en aquest espai de les restes de sèrie per escoltar temes musicals gens actuals i que avui està dedicat a cançons referents al concepte de sabor, que, com ningú no ignora, és la impressió que causa un aliment o una altra substància al sentit del gust i que està determinat principalment per sensacions químiques detectades pel gust, la llengua, així com per l'olfacte, l'olor, i pot venir dels components naturals de l'aliment o de substàncies.

Sabor a mi, un tema de l'any 1959, obra del compositor i cantant mexicà Álvaro Carrillo, que va ser inicialment gravat per artistes com ara Los Tres Ases i Rolando la Serie, convertint-se en la cançó més reeixida del 1960 a Mèxic. Va, recordem ja aquell passaran más de mil años, muchos más.

ho sabeu prou bé, hi ha diverses classes de sabors, com ara la dolça, la salada, l'àcida, l'amarga, l'umami, la picant i l'astringent. I si acabem d'escoltar Los Panchos interpretant Sabor a mi, us proposo gaudir ara de la música de la Sonora Matancera, una orquestra fundada el 12 de gener de 1924 sota la iniciativa del compositor Valentín Cané, nascut justament a San Carlos i San Severino de Matanzas, municipi de Cuba, fundat l'octubre del 1693 entre la desembocadura dels rius Yumurí, San Juan i Canímar. El tema que podem escoltar, a càrrec de la dita agrupació musical cubana, es titula, ves per on, Sabor a ti.

gust salat respon a la capacitat específica de les papil·les gustatives ubicades en ambdós costats de la part davantera de la llengua. La detecció es fa mitjançant canals iònics capaços de detectar els ions solubles i d'altres metalls alcalins. A continuació, us proposo escoltar una altra orquestra cubana. En aquest cas, la Vieja Trova Santiaguera, fundada l'any 1994 per Amado Machado, Aristóteles Rimonta, Pancho Cova i Reinaldo Hierrezuelo. El nom d'aquest grup està íntimament relacionat amb Santiago de Cuba, la segona ciutat més important del país per la seva història, economia i població, fundada pel conqueridor espanyol Diego Velázquez de Cuéllar el 1515. D'aquest grup musical podem escoltar el tema Gusto y Sabor, enregistrat l'any 1995.

0: Lo que le gusta al chico, ¿eh?
1: El dolç és un dels 5 gustos bàsics i dels únics que és acceptat de manera global per totes les cultures de la Terra com a plaent. S'esdevé per estimulació de les papil·les corresponents per l'acció de substàncies generalment no iòniques, com la majoria dels sucres i els glucòsids i els productes de síntesi. Ah, i he llegit que algunes substàncies iòniques produeixen també la sensació de dolç, com ara el plom i les sals de beril·li. Tot seguit podem escoltar Salsa i sabor, un tema enregistrat l'any 1972 per Ernest Anthony Pond Jr., artísticament conegut com Tito Puente, que va ser un legendari percussionista nord-americà d'origen porto-riqueny, nom ineludible del jazz a nivell mundial, que va desenvolupar el seu treball en el camp de la música plena, cha-cha-cha, mambo, bolero, pachanga, guaracha i del jazz i la salsa.

0: salsa de mar.
1: El gust amarg és el sabor més marcat entre els gustos que poden identificar els nostres sentits especialitzats. En general, es classifica com a desagradable o repulsiu. La reacció espontània vers el gust amarg, quan no s'espera, porta a especular que fisiològicament és un mecanisme protector que ha ajudat els humans a identificar substàncies tòxiques. En tot cas, i en opinió personal de qui ara us parla, un sabor que no ha de ser en absolut amargant és el sabor d'amor, que justament és el títol de la cançó que sona ara mateix en una interpretació del conjunt originari de Torremolinos, Danza Invisible, considerat com una de les bandes que van formar part de l'entramat de la renomenada moguda madrilenya durant els anys 1980. Sabor.

0: Esteu escoltant restes de sèrie de José Lluís Revenga.
1: Els receptors del gust àcid es troben sobretot als laterals de la llengua. És un gust propi d'alguns àcids, com per exemple la vitamina C de la llimona. Sovint apareix juntament amb el gust amarg i el seu origen evolutiu és alertar el cervell de possibles verins o substàncies perilloses per al cos. I ara, una cançó que de cap manera podia faltar en aquest espai. Sapore di sale. Un tema aquest que ens canta el seu autor, l'italià Gino Paoli, que el va compondre probablement a la platja siciliana de Capo d'Orlando, on l'individu s'allotjava per fer una sèrie de concerts, inspirat per la resonant història d'amor que l'home, llavors casat i amb una filla, vivia des del 1962 amb Stefania Sandrelli, que, mira tu, en aquells moments era menor d'edat.

L'umami, també anomenat proteic, és un dels gustos bàsics que reconeixen els receptors especialitzats de la llengua humana. El nom, segons que he llegit, respon a una paraula japonesa que significa saborós i va ser identificat pel químic japonès Kikunae Ikeda l'any 1908, tot i que no va ser acceptat com a gust bàsic fins a la dècada de 1980. I molt properament als nostres dies, concretament l'any 2019, un home que es fa dir artísticament Rumberto, que després de 15 anys d'experiència en el món de la música com a cantant i compositor, va sorgir amb l'objectiu de fer dels esdeveniments, casaments i festes un moment únic i inoblidable, tot combinant un repertori de música contemporània amb peces clàssiques de rumba catalana i flamenc que conviden a ballar, cantar i divertir-se, ens interpreta la bonica cúmbia titulada Gustoso Porro, en la que ens deixa clar que el que ell vol és aquell cigar totalment o parcialment farcit de cannabis amb efectes gairebé immediats i que, des del luego, jo desaconsello amb tota fermesa.

La coentor, cuissó, picantó o gust picant és una sensació de cremor aguda captada pel sentit del gust a la llengua en contacte amb certes substàncies que activen la sensació d'aciditat i de calor en el canal iònic sobre els receptors del dolor i que també participa als mecanismes de la picor. I ha arribat ara l'hora de gaudir de la veu i el ritme de l'enyorat Peret, que ens interpreta Saboreando, un tema que l'home va enregistrar l'any 1978 amb la discogràfica Ariola.

Astringent és qualsevulla de les substàncies que, amb la seva aplicació externa local, retreuen els teixits i poden produir una acció cicatritzant, antiinflamatòria i antihemorràgica, com ara els alcohols, els tanins, la quina, el nitrat de plata, l'acetat de plom, el sulfat de zinc, etc. El sabor astringent és una sensació entre sequedat intensa i amargor que es produeix a la boca. I, per si us interessa, aquest sabor és una de les qualitats organolèptiques pròpies dels vins negres. I ara podem escoltar una de les filles de la faraona, Rosario, que ens interpreta Sabor, Sabor, un dels temes de l'àlbum de Ley, enregistrat l'any de les Olimpíades de Barcelona, és a dir, el 1992.

els termes gust i sabor solen confondre's, però mentre que el mot gust es refereix específicament als sabors bàsics que percebem a la boca, i tot i que el gust és una part del sabor, amb aquest mot de sabor es defineix la combinació de gust, olor i sensacions químiques, referint-se més aviat a les sensacions. I ara el conjunt Buena Vista Social Club, que va reunir 20 músics cubans veterans dels anys 50 a finals del 90, ens ofereix el tema Tiene Sabor, que forma part del disc de l'any 2005, Lost and Found, que aquí és com es coneixen les oficines d'objectes perduts.

Us diré ara algunes expressions o frases fetes relatives al gust que he trobat en preparar aquest espai d'avui. Tenir bon gust, que vol dir tenir criteri estètic o bones preferències. Tenir mal gust, és a dir, tot el contrari. Amb molt de gust, que és una expressió de cortesia. És del meu gust, equivalent a m'agrada o va amb les meves preferències. És qüestió de gustos, que vol dir que cada persona té preferències diferents. Fer el gustet, que significa concedir un desig o un caprici a algú. De mal gust, o sigui, inapropiat o ofensiu, sobretot en humor o comentaris. Agafar gust a alguna cosa, és a dir, començar a agradar-te una activitat. Fer gust de no res, que és insípid, mancat de gràcia o interès. I tenir el gust al cul i el cul de vacances, que significa tenir molt mal gust. I també he trobat refranys, com ara, cada gust és un món. Per a gustos, colors. Del gust i del color no han escrit els autors. Al bon gust no hi ha disgust. Tants caps, tants barrets, tants gustos. I el vi pel color, el pa per l'olor i tot pel sabor. I també frases i dites sobre el tema en espanyol, com ara tener buen gusto, com en català, sobre estil o preferències refinades. Tener mal gusto, és a dir, de mal criteri, coses hortires o ofensives. Mucho gusto, una salutació formal. Es de mi gusto o no es de mi gusto, que vol dir que m'agrada o no m'agrada. Con mucho gusto, cortesia per expressar voluntat d'ajuda. A gusto, que s'aplica com a sinònim de còmode o tranquil. I agarrarle el gusto a algo, que vol dir començar a agradar-te alguna cosa. I uns quants refranys. Para gustos los colores. Sobre gustos no hay nada escrito. Cada loco con su gusto. A buen gusto, buen sazón. Donde hay gusto, no hay dolor. O al que le gusta el durazno, que se aguante la pelusa. I ja per cloure el programa d'avui, em plau fer-ho amb Herb Alpert and the Tijuana Brass, que ens interpreta la versió instrumental del conegut tema Sabor a miel, amb el que us dic adéu, aprofitant la vinentesa per convocar-vos des d'ara mateix per al proper programa a les zones de Ràdio Molins de Vell, que dedicarem a escoltar algunes peces musicals relacionades amb els bànols i ventalls. Tot desitjant-vos, mentrestant i com sempre, que sigueu feliços i mengeu anissos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions d'aquest divendres que s'ha allargat durant tot el dia. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. L'acord incorpora 50 euros més que l'anterior plantejament per al compliment de nova creació per a tots els docents. A 4 anys aquest serà de 173 euros que, sumat a l'increment del 30% del compliment específic acordat amb Comissions Obreres i UGT el passat mes de març i els increments estatals, faran que els docents cobrin uns 600 euros bruts mensuals més a 4 anys. USTEC i professors de secundària sotmetran ara a consulta aquest nou acord. I la calor rècord que s'està produint durant aquest mes de maig ha fet avançar un mes la campanya de vigilància activa que fan els grups especials de prevenció d'incendis forestals, coneguts com els GEPIF, a la Terra Alta i la Ribera d'Ebre. Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar de pressa qualsevol columna de fum i activar immediatament els equips d'extinció. Aquest dijous, sense anar més lluny, ja van alertar d'un foc a la població de Bot. A més, també supervisen que es compleixin les restriccions pel nivell 3 del Pla Alfa activat molt alt, per perill molt alt, com diem, d'incendi, que es va activar ahir divendres i que avui encara es manté en algunes poblacions. El Departament d'Agricultura reforçarà aquests grups durant aquest estiu amb 10 bases operatives i 95 efectius a tot Catalunya. Anem ara a Rodalies, perquè a hores d'ara hi ha una incidència a la línia 3, a la línia R3, entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat, això sí, transport alternatiu per carretera entre les dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I seguim amb Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Un nou producte per eliminar pintades s'ha introduït en els darrers mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de les pintades eliminades. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas, al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga, que es juga el millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista,

0: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
1: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
1: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot? I nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes. Només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem. Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: En la sintonia de Ràdio Molins de Rei és l'hora de... La veu, l'espai líric de la ràdio nostra, pensat i presentat per qui els parla, Margarida Casadesús.
2: Bona tarda i bona Pasqua, encara que sigui la segona, ja s'estigui acabant, doncs també és un dia avui, un dia de festa, un dia que es pot celebrar de moltes maneres, cadascú doncs, que ho hagi gaudit com millor els hi hagi plegut o ho hagin pogut fer. Bé, de totes maneres... Ràdio Molins de Rei no fa vacances i, per tant, aquest programa tampoc en fa. I aleshores he decidit avui que escoltarem uns fragments de l'òpera Janes Kiki. Janes Kiki és de Puccini i recordem que forma part del tríptic, aquell famós tríptic de Puccini, que són tres òperes curtes, tot i així, Déu-n'hi-do, lo llarguetes que són, no ens hi cap tot en aquest programa. I recordem que les altres, la primera és Il Tabarro, després Sor Angèlica, i l'última és aquesta, Janes Kiki. De moment ens situarem allà on som. Ens comença l'obra en què se sent tota gent, família de Buoso, que representa, que acaba de morir. I tots estan allà amb el sentiment, povero Buoso, tots estan... Potser d'alguna manera fem veure que estan tristos perquè en el fons estan animats perquè aquest senyor era molt ric, tenia molta cosa i estan convençuts que els hi deixarà l'herència per ells. Però veurem que descobreixen que l'herència la té ell anar allà.

Marco, lo senti? Che dicono sì, si dice che.

cimitero.

Bé, continuem. Hi ha més la família que està molt desenganyada a veure que no són hereus i pensen, però si poguessin canviar l'herència, com ho podríem fer això? I llavors hi ha una persona que diu que el qui ho podria arreglar això, perquè és molt llest, és Jan Skicki. I el van a buscar perquè realment els hi arregli l'herència i veure si pot fer alguna cosa per canviar l'herència. Arriba Jan Skicki, els diu que ho farà, però hi ha una mena de discussió. Llavors també diu que la Laureta és filla de Jan Skicki i diu que no permetrà que es casi que s'emparenteix amb aquella família, i acabarem aquesta escena amb aquella bonica cançó O mio bambino caro, que a vegades ha portat a confusió, perquè han pres bambino per nen petit, i no, bambino, amb dues ves, és una manera carinyosa de dir papaito, per exemple, no? I llavors és quan li canta aquella cançó tan bonica, que diu que la seva il·lusió és comprar-se l'anell i, bueno, ser feliç, però que si no ho aconsegueix anirà al riu, a l'Arno, per tirar-se a l'Arno. Sentim ara aquest fragment i després parlarem una mica de Jan Skicki.

Bé, continuem, ja estan preparant les coses, o sigui, en Janes Quiquis vol assegurar doncs, de si està mort o llegeix el testament, i sentirem molts moments en què tota la família doncs, tot li diu que per mi posa'm el molí, per mi la mula, per mi bueno, van demanant-li coses, i ella tot va dient que sí, i els hi recordo una cosa, que sobretot no diguin res, que no es descobreixi, perquè hi ha un problema, o sigui, a Florència hi ha el costum que ells farien un robatori, serien lladres, i llavors els hi tallarien la mà. I fa la broma que després això, no la broma, sinó la realitat, que diu que llavors haurien de saludar amb un muñoncito, que diu ell, o sigui, volguem dir que si li talla la mà ens quedaria doncs aquella mica de cicatriu, o sigui, sense la mà tallada, que no podrien saludar. I he dit que parlaria una mica de Janes Quiquis, i és que és veritat, aquest personatge resulta que va existir de veritat, i és un personatge que precisament també surt en la Divina Comèdia de Dante, quan Dante fa la visita a l'infern, se'l troba a Janes Quiquis, que està condemnat doncs, a les penes eternes. I és que sembla ser que Janes Quiquis, doncs sí, era un personatge que feia moltes estafes, moltes coses, o sigui, vivia ell bé, però vivia una mica de robar. O sigui, que és un personatge que realment va existir. És l'anècdota d'aquest personatge, que fins i tot al final de l'obra, que avui no ho sentirem perquè no arriba el temps, el Janes Quiquis doncs es dirigeix al públic i li diu que per aquesta picardia, per aquesta bizarria, diu ell, el pare Dante el va condemnar a l'infern. Diu, espero que si a vostès els hi ha agradat em concedeixin com a mínim l'aplaudiment. Bé, sentim ara aquest fragment que hi ha anunciat de que ja s'està preparant, doncs que tothom li demana que li posin les propietats a nom d'ells. Sentim-ho, però Janes Quiquis ho fa al revés, tot suposa el seu nom. Sentim aquest tros.

L'ha permesso.

0: poveretto, basta, i testi videro, testes videro. Possiamo incominciare, ma i parenti
1: che restino presenti.
2: I així s'ha acabat aquesta selecció. Un proper dia ja escoltarem el final d'aquesta obra, que també és molt bonica, perquè quan comença el notari a llegir el testament, doncs tot el que tenia aquest bon senyor, tot ho deixa per a mi caro amico Jan Skicky. I esclar, llavors hi ha el gran rebombori, la gent es va encaixar, però ell els hi recorda, cuidado, que us tallaran la mà, i esclar, s'han d'aguantar. Bé, hem pogut escoltar aquesta obra, i no havia dit aquí ho contava, doncs sí, el Jan Skicky era la gran veu de Tito Gobbi, Laureta, la dolça veu de Victòria dels Àngels. També hem sentit el jovenet que era Carlo Del Monte, i esperem que els hi hagi agradat aquesta selecció, i ja l'acabarem un altre dia, aquesta obra.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord en la vuitena de jornada de negociacions aquest divendres, que ha durat tot el dia. Per la seva banda, CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrer Social s'han aixecat de la negociació perquè no incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fonts sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. Anem ara a Rodalies, on hi ha una incidència a la línia R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró, on s'ha produït un tall de tensió a la catenària degut a un foc de vegetació. Ja s'ha habilitat això si transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions i ha quedat desactivada la prealerta del pla Ferrocat. I per la seva banda, Renfe va registrar prop d'un miler de denúncies per grafitis a trens a Catalunya durant el 2025, segons fonts de la companyia. En concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. Ara mateix, un nou producte per a eliminar pintades s'ha introduït en els últims mesos, cosa que ha reduït el temps de neteja d'un grafit d'una hora a 15 minuts aproximadament i ha augmentat el volum de pintades eliminades. Seguim ara parlant de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut 9 persones i han intervingut 10 patinets en el marc del dispositiu extraordinari contra els robatoris violents a l'Hospitalet de Llobregat, que s'ha dut a terme aquest divendres. La policia ha identificat un total de 161 persones amb 357 antecedents i ha inspeccionat 3 establiments. A més, s'han interposat 7 denúncies per possessió de drogues. I d'altra banda, l'Agència Catalana de l'Aigua invertirà 1 milió d'euros per a millorar la xarxa d'aigua potable del Topograpo, integrada pels municipis de Gratallops, Torroja del Priorat, Poboleda i Porrera, tots ells a la comarca del Priorat. Aquesta setmana el projecte s'ha tret a informació pública. Segons han confirmat fonts de l'ACA a l'ACN, aquest projecte permetrà actualitzar les infraestructures que fa dècades que estan en funcionament i presenten mancances en l'estat de la xarxa i el tractament de l'aigua. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: ya no es lo que era antes. Y la música también.
1: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
2: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
3: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb una edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats! Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nouè art.
2: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 1:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

0: Stay tuned for more Happy Days.
1: Bon dia de dissabte, 30 de maig del 2026. Ho he dit bé, oi, que sí? 30 de maig, sí, exacte, 30 de maig. Aquí estem bé a les vies de seu de Ràdio Molins, el 90.2. Això és Estèreo Pop. I aquí comença l'espectacle.

Hem començat amb el ZZ Top i aquest tema en Kimi Ojo Love. No, per fi, s'havia quedat una mica la veu, el que és l'auricular, a l'esquerra, i només en sentia el cantó esquerre de l'auricular. En fi, avui, sense més, tenim com a menú, com a sempre, novetats, propostes, secció Nashville, també, amb tres artistes que et porto avui, que arriben també dels Estats Units, com el ZZ Top. I avui l'àlbum de la setmana, com havíem avançat ja al reel de, a la xarxa social, doncs hem avançat que l'àlbum de la setmana avui és el Pitches, el nou disc dels Black Keys. Ei, jo tornaré a estar a la veu un altre cop en el cantó esquerre. Bueno, en fi. Doncs, i l'artista clàssic, avui a la segona hora ens visiten els The Presidents of the United States of America, que per allà l'any 95-96 van saltar a la fama amb temes com Lamb, Peaches, o temes com Match 5, o la versió, gran versió que vam fer dels Buggles, Video Kill the Radio Star. Doncs avui farem un recopilatori dels seus èxits d'aquesta banda, que es van fer dir els presidents dels Estats Units d'Amèrica, però que no són ni de bon tros, encara, ja sí, en el bon sentit, millors que alguns presidents que han passat pels Estats Units. Sense més preàmbuls, i avui a la tercera hora tenim a la playlist d'Estereopop, tenim doncs al Canadà avui 10 solistes que passaran, 10 solistes i bandes que passaran per avui per la playlist.

i tot el Canadà, el gran país del Canadà. Doncs, sense més preàmbuls, comencem amb la primera... Bueno, de fet, comencem recordant l'artista que ve a continuació, una de les novetats, que tenim el nou senzill de Natalie Imbruglia, però abans recordarem un dels seus èxits, Shiver.

0: plataformes com Spotify podràs doncs, escoltar les playlists de Spotify, de playlists d'Estereo Pop, com la setmana passada, doncs, com vam escoltar, Austràlia, per cert, que vaig incluir Torn, de Natalie Imbruglia, perquè no hi eren, no la vam poder posar, però Natalie Imbruglia forma part d'aquella playlist d'Austràlia. També podràs escoltar les playlists especial d'Itàlia, especial Suècia, les que hem anat fent, Estereo Pop playlist, i trobaràs amb els logos, les fotos, cada una de les banderetes per senyalitzar cada país. I en aquest cas, avui li toca el Canadà, però la setmana passada vam escoltar Austràlia i ens va faltar la Natalie Imbruglia. Una Natalie Imbruglia que avui... Sembla una mica la continuació de la tercera hora de la setmana passada, perquè de les cinc novetats que tenim avui, tres són australianes. Hem escoltat la Natalie Imbruglia, després escoltarem la Delta Goodrem i després la Kylie Minogue. Sí, sí, tres australianes avui com a novetats de la setmana. Hem escoltat Shiver i ara escoltem com a primera novetat de la setmana...
1: Record of the Week. I just came to say hello.
0: Escoltem el seu primer senzill després de bastant temps. Escoltem Upside Down, el més nou de Natalie Imbruglia.

0: recordat aquest Lonely Boy dels Black Keys, una banda formada, doncs, a Ohio. Són un duet d'Akron format per Dawn Auerbach i Patrick Carney. Van començar l'any 2001 gravant de manera molt casolana amb blues rock cru, influenciats per Junior Kimbrough i del garage rock. Per això aquesta veu radiofònica, no?, com de megàfon, Els primers discos com The Big Come Up de l'any 2002 o The Thrick Freakness de l'any 2003 o Rubber Factory del 2004 tenen un so molt brut i minimalista, Que dir so brut no significa que sigui dolent, El gran salt va arribar amb Brothers l'any 2010 i sobretot El Camino l'any 2011, produïts per Danger Mouse. D'aquí surten himnes com Lonely Boy, que hem escoltat, també surten temes com Gold, On the Ceiling o Little Black Submarines. Aquesta etapa és la més popular del grup. Després van anar obrint el seu so cap al soul, funk i pop, especialment amb Let's Rock l'any 2019, Dropout, Boogie l'any 2022 o Ohio Players del 2024. Aquest últim amb col·laboracions de Beck i Noel Gallagher. L'últim disc que va ser dels Black Keys va ser el No Rain, No Flowers, que va ser el 13è. I el 14è el tenim avui, aquest disc anomenat Peaches. És un disc molt diferent, més cru, més blues i molt menys pop que No Rain, No Flowers, el seu últim. Va néixer durant un moment personal molt dur per Dawn Auerbach quan el seu pare estava greument malalt. Ell mateix va explicar que inicialment ni tan sols pensava en fer un àlbum, simplement estaven tocant per desfogar-se. Produïts pels mateixos Black Keys, en la gravació molt espontània i gairebé en directe. Van buscar expressament un so brut i poc polit. I Patrick Carney va arribar a dir que era un mal son de mesclar, perquè volien que sonés molt Rough and Tough. Ara us diré què signifiquen aquestes paraules. Doncs escoltem el primer senzill d'aquest nou disc. Per cert, que no hem escoltat la sintonia de l'àlbum de la setmana.
1: Album of the Week.
0: El primer senzill d'aquest nou disc dels Black Keys, Peaches, doncs s'anomena Where's the Smoke? There's a Fire. Però li hem de dir amb accent nord-americà. Where's the Smoke? There's Fire.

Aquest també és un dels altres èxits de la banda d'Ohio, la Kisses Album Brothers. La cançó és Tighten Up. Tornem cap al disc d'aquest Pitches dels Black Keys, on la gravació va néixer després de la cancel·lació de la gira nord-americana d'Ohio Players l'any 2024. En lloc de sortir de gira, van aprofitar els mesos lliures per tancar-se a Nashville i gravar material nou. Patrick Courtney va explicar que van convertir aquella frustració en creativitat. El títol No Rain, No Flowers, l'últim, Sense pluja, no hi ha flors, reflecteix precisament aquesta idea de superar un mal moment. I de l'àlbum Pitches, la producció, doncs és pràcticament la reacció contrària a No Rain, No Flowers, que tenia col·laboradors pop com Nick Knowles, Rick Knowles, Daniel Tashian o Scott Torch, i una producció molt més sofisticada. El primer senzill, ara que es... un d'ells és Where the Smoke There's a Fire, i la pròxima cançó que escoltarem és una versió de Earl Hooker, el gran guitarrista de blues, i escoltarem You Got to Lose, l'àlbum de la setmana avui, Black Keys.

0: molt això. You got, you got to lose, un dels altres tracks dintre de l'àlbum de la setmana avui, a l'àlbum Pitches dels Black Keys, aquí al
1: 91.2 Estereopop.
0: Seguim amb més novetats de la setmana. Avui a l'Estereopop arriba el nou senzill de Kylie Minogue, Light Up, des del seu documental que podràs veure a Netflix. Un documental sobre Kylie. Light Up, el més nou d'aquesta australiana, bueno, de l'australiana més famosa que coneixem, eh?

La Kylie Minogue, que sempre ens fa ballar amb els seus temes, aquest Light Up, des del documental de Netflix. Escoltant-la també amb Shy Should Be.

0: Wow, Kylie Minogue, I should be so lucky, amb la, aquesta ànima dels 80 que tant ens agrada, l'àurea dels grans 80. I ara arriba una de les propostes que et porto a Stereo Pop.
1: La playlist d'Stereo Pop.
0: Aquesta cançó, la va, imagina't, amb aquestes plataformes que, bueno, plataformes, en aquest cas, aquestes aplicacions que serveixen per posar l'altaveu doncs del mòbil quan sona una cançó i saber quin és l'artista, no? Doncs aquesta cançó, imagina't on t'ho vaig descobrir, amb una de les cançons de fons que sonaven en el programa de cuines que surt cada dia dilluns a divendres. Doncs vaig escoltar la cançó i em va sonar molt. És una veu que s'assembla, té molta la tonalitat de Chrissie Hynde dels Pretenders. Té una semblança, no és Chrissie Hynde, però em va agradar. I us la porto. S'anomena Courtney Barnett i et presento el seu Charity.

veure, no és la veu de Chrissy Hynde, però té aquesta essència, aquesta tonalitat, aquesta manera de cantar com tenia, com té Chrissy Hynde, i amb aquesta, aquest rock, de rock blues, també, de la Courtney Barnett, amb aquest tema Charity. Anem cap a l'altra secció, que és la de Nashville.

Artista per passar pel programa, la primera és Britt Taylor, i a la seva cançó ens presenta el seu Warning You Whiskey. Nashville Country, the authentic American sound.

0: Nashville Country, the authentic American sound.
1: I ara el pròxim artista a passar pel programa aquest, la secció Nashville American Sound, és Adam Chaffins, King of Cold Tots County. Amb ell arribem al punt de les 11 del matí. Després de la informació i la publicitat tornem amb més música. No et desconnectis de Ràdio Molins de Rei.

0: We'll continue after the break. Wouldn't it be nice if we...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord en la 8a jornada de negociacions que durant aquest divendres s'ha estès tota la jornada. CGT, la intersindical i coordinadora obrera social s'han aixecat de la taula de negociació perquè no incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta els tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla durant aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil, que també ha desactivat ja la prealerta del pla Ferrocat. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i ja s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre que es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà l'atur de Querol. D'altra banda, també parlem de detinguts, en aquest cas un centenar i 19 investigats més en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospital de Llobregat, Cornellà o Esplugues. I també en cultura, al llarg d'aquest cap de setmana, la Seu d'Urgell recupera la seva fira medieval. Ja està en marxa al mercat, que ofereix prop d'un centenar de parades i un complet programa d'actes al centre històric de la ciutat. Ens ho explica des de Radio Seu, Joan Ignasi Cervera.
3: El mercat medieval de la Seu es va deixar de fer a causa de la pandèmia de Covid i ara finalment es reprèn amb ganes. La tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Gemma Tó, destaca la bona resposta dels marxants de parades i oficis tradicionals a la recuperació de l'esdeveniment a la Seu.
4: Tenim quasi un centenar de parades, en 20 d'alimentació, 31 de roba, complements, llibres, joies, 29 d'artesans, dels sabons, els encens, els ungüents, joguines de fusta, demostracions dels oficis de l'època medieval, com poden ser a l'ofici de la fusteria, de la forja o del taler.
3: Els assistents poden fer un recorregut circular per alguns dels indrets més lligats al passat de la Seu, com la catedral, l'antic convent de Sant Agustí, el Pati Palau i el carrer dels Canonges. També hi ha un espai sobre lectura i llegendes pensat especialment per les famílies i aquesta nit hi haurà un sopar medieval. Alhora s'ha aprofitat per presentar la candidatura de la catedral de la Seu a Patrimoni de la Humanitat.
2: I en els esports, en futbol sala, victòria i del Barça en el primer partit del play-off de quarts de final davant del Valdepeñas per 4-1. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
5: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista,

0: Tens dret a viure sense angoixa, sense culpa, sense vergonya. Nova unitat dels Mossos d'Esquadra contra les agressions sexuals. La por canvia de bàndol. Protegim la víctima. Perseguim l'agressor. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
1: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
2: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
1: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
3: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
1: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
4: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
1: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
6: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Taido, aquest Here With Me, un petit abans el que serà l'artista de clàssica, l'artista clàssica de la setmana. La setmana que ve, a la segona hora de programa d'Estereo Pop, repassarem els èxits discogràfics de Taido. Temes com aquest, Here With Me o Thank You, va ser la cançó que va fer abans de que Eminem volgués fer també una cançó amb ella, però remesclada, doncs cantarem les dues, eh? I més èxits d'aquesta cantant, Taido. Això, doncs, la setmana que ve, a l'artista clàssica. I tornem cap a l'àlbum de la setmana. Avui el Peaches dels Black Keys. Per cert, que hi ha una cançó, Peaches, però de l'altre grup que tenim avui, l'artista clàssic, avui ens visitaran the Presidents of the United States of America. Això dintre d'uns minutets. Escoltem una altra de les cançons dintre d'aquest nou disc dels Black Keys, She Do It Right.

Black Keys, des de l'àlbum Pitches. I aquesta es titula Who's Been Fooling You?

Es queda una cançó, de, per escoltar aquest àlbum, Pitches, dels Black Keys. Ara anem cap a una altra novetat de la setmana. És una cançó que ens arriba de, també des d'Austràlia, com dèiem. Hem tingut a Kylie Minogue, hem tingut a Natalie Imbruglia i ens queda Delta Goodrem. La setmana passada vam escoltar un dels èxits, Lost Without You. Però és que el Delta Goodrem, en aquest 2026, va representar Austràlia en el Festival d'Eurovisió. Ja saps que Austràlia participa per ser colònia britànica. Aleshores, també la van convidar i des d'aleshores, Austràlia, en aquests últims anys, s'ha format part del Festival d'Eurovisió. Doncs aquesta és la cançó que va presentar Delta Goodrem en el Festival d'aquest any, amb aquesta cançó, Eclipsi. Així és que ho titula en català, Eclipse, el nou senzill de Delta Goodrem.

0: Eclipse. El nou tema de Jouter Goodram al festival Eurovisió. I ara arriba
1: l'àlbum clàssic de la setmana.
0: Avui es presenten a una banda dels anys 90. Es van formar a Seattle, a Seattle, l'any 1993, però estaven lluny del to fosc del grunge. Tot i això, sonen molt així, amb les guitarres també distorsionades, amb el so més rock, això sí. Feien cançons curtes i divertides i enganxoses, com enganxoses, vull dir que arribaven molt al públic. Cançons com Lamb, Peaches o Kitty, del seu primer disc. En els membres clau, la veu principal i el baix, Chris Ballew, Dave Dierer a la guitarra i als cors, i Jason Finn a la bateria. Només era un trien, això sí. El seu secret eren només 5 cordes entre la guitarra i el baix. Sí, perquè era una guitarra de 4 cordes i una guitarra de 3 cordes i un baix de 2. Sí, Chris Ballew al baix amb dos cordes, Dave Dierer, la guitarrista, el baixista amb 2, el guitarra amb 3 cordes i Jason Finn, que era la bateria. El bassitar, que és el guitarrista normal convertit en un instrument de 2 cordes, normalment utilitzava una corda greu afinada en C i una corda aguda afinada en G, variant segons l'època. Es tocava a través d'amplificadors de baix i obtenir cos i greus. La idea venia de Mark Sedman, líder dels Morrissey. Ballew va explicar que va descobrir els instruments de 2 cordes gràcies a ell. Per què funcionava tan bé el so de The Presidents of the United States? Pues la reducció de cordes obligava a fer riffs simples, evitar acords complexos i centrar-se més en el ritme i la melodia, i deixar molt espai a la bateria. Per això cançons com Lamb, Peaches o Dumb Buggy sonen tan grans malgrat tenir tants pocs elements. La cançó Lamb, que jo et porto, Lamb significa una banda que mai voler donar una explicació definitiva. Chris Ballew ha explicat en entrevistes que la lletra va néixer després de veure una dona adormida en un bar i imaginar-se una història absurda al seu voltant. La protagonista de Lamb és un personatge surrealista que estava desconnectada de la realitat, es deixava portar pels esdeveniments i sobretot vivia una mena d'estat d'apatia o de confusió. La lletra està plena d'imatges sense una lògica clara, una mica entre la tradició de l'humor absurd nord-americà. Per què connecta tant amb el públic? A mitjans dels anys 90, gran part del rock alternatiu estava dominat per temes seriosos, foscos i existencials. Lamb oferia just el contrari que bandes com Nirvana, Pearl Jam o Alice in Chains. Lamb oferia humor, energia, lletres estranyes, un videoclip molt divertit, que ja el pots veure per YouTube, hi ha 2 versions, i un so molt original. I l'aportació que li porta la cultura nord-americana és que Lamb representa molt bé una part de la cultura dels anys 90. La fi de la serietat extrema del grunge, l'acceptació de l'humor absurd dins del rock alternatiu, l'esperit ex-Laker de la generació X, gent que volia, no volia ser heroica ni triomfadora a qualsevol preu, i la idea que una cançó podia tenir èxit sense un missatge profund o evident. Això va començar a sonar als Estats Units a finals de 1995, aquí al nostre país va començar a sonar a principis de 1996, èxits com aquest, Lamb, amb tots vosaltres, si no ho heu escoltat alguna vegada, The Presidents of the United States of America.

El següent senzill va ser Peaches, justament el disc de la setmana que tenim avui. Això és el que deia, aquesta petita similitud, només amb el títol. Però Peaches és probablement la cançó més famosa de The President of the United States of America, justament juntament amb l'Am. Què significa? La resposta és curta. Parla de préssecs, sí. Chris Valley ho ha explicat diverses vegades que la cançó va néixer després de traslladar-se a una casa on hi havia un presseguer. I, doncs, va imaginar-se una idea absurda d'anar al camp i menjar préssecs directament de l'arbre. La lletra és literalment "Moving to the country, gonna eat a lot of peaches". No és una metàfora política ni una crítica social amagada. Però per què tanta gent hi busca significats? Una metàfora sexual, una referència a les dones, una crítica a la vida urbana... Més lluny de tot això, van escriure aquesta cançó, Peaches, als The President of the United States of America.

0: que aquí sonava la següent. No, no, no, encara falta. Kitty, amb aquesta, doncs, aquest miau, miau, que feia, doncs, aquesta cançó parlava d'una de les cançons més divertides conegudes del primer disc, de The President of the United States of America, i parla justament, literalment, d'un gat que no para de gratar una porta. La història és molt simple. El narrador està dins d'una habitació on diu que el gat vol entrar. Quan li obren, el gat vol sortir. I quan li obren perquè sortir, vol tornar a entrar. Qualsevol persona que hagi tingut un gat probablement s'hi ha sentit identificada. Doncs, Kitty had my foot and I want to touch it. Aquest de... Miau. El gat també el sé fer. Doncs, sí, doncs amb aquesta cançó, Kitty, el següent disc va ser Two, justament es deia així, segon, no té més. Un disc que podem dir que semblava que s'havien escurçat el nom, però no era així. T'ho explico. Quan van publicar el Two de l'any 1996, la banda encara es deia oficialment The Presidents of the United States of America. Però tota la portada d'algunes edicions i amb material promocional apareixien sovint abreujat com només The Presidents, simplement perquè el nom complet era molt llarg. Però no van canviar oficialment el nom del grup, això sí. Per què de vegades sembla que els diguin The Presidents? Perquè als cartells hi cabia millor. I a l'MTV i a la ràdio era més fàcil de mencionar-los. Els fans ja els coneixen així informalment, The Presidents. De fet, molts periodistes als anys 90 escrivien simplement The Presidents. Sobre l'àlbum 2, és el segon disc d'estudi i té un so una mica més elaborat que el debut. Cançons destacades, aquest... Match 5.
1: L'àlbum clàssic de la setmana.

Match 5 va ser el senzill més important del disc, mentre que la pròxima cançó que escoltarem, Volcano, s'ha convertit en una de les preferides dels seguidors.

Malgrat tenir més producció i més recursos que el primer disc, molts fans consideren que Two és l'àlbum on millor es pot sentir la tècnica del bassitori, el kit bass, perquè els arranjaments deixen molt espai als instruments de dos i tres cordes. I l'altra cançó que escoltarem és aquesta fantàstica versió en rock que van fer del tema dels Buggles, una cançó de 1979. És una de les cançons més importants de la història del pop perquè va anticipar el pas de la cultura de la ràdio a la cultura de la imatge i el videoclip. La cançó parla d'un artista que triomfava a la ràdio però que queda desplaçat quan la televisió i el vídeo passen a dominar la indústria musical. No és tant la mort de la ràdio com la substitució d'un mitjà per una altra. L'idea central és la tecnologia canvia la manera de consumir música i alguns artistes s'adapten i els altres desapareixen. La relació amb l'MTV és el seu videoclip va ser el primer vídeo emès per la MTV quan el canal va començar les emissions l'1 d'agost de 1981. Això va convertir la cançó en un símbol de l'era del videoclip. I la versió que van fer doncs d'aquest tema, per cert, alto, una de les curiositats, el cantant i coautor Trevor Horn, que després ha sigut un dels majors productors musicals de britànics i internacionals del món, Trevor Horn acabaria convertint-se en, com dèiem, un dels productors influents dels 80 i els 90, treballant amb artistes com Yes, Seal, Frankie Goes to Hollywood i Pet Shop Boys. Per molts historiadors del pop, Video Kill the Radio Star és el videoclip del rock Around the Clock. Va ser el rock and roll el començament simbòlic d'una nova era. I els The Presidents of the United States of America van fer una versió molt xula d'aquest tema.

0: perfectament amb la filosofia dels Presidents. Mentre la versió dels Buggles reflexionava sobre la desaparició de les estrelles de la ràdio, els Presidents of the United States of America la converteixen en una celebració divertida de la cultura pop. És gairebé una reinterpretació en clau de còmic. I, com dèiem, tornem a repetir de que els agraven les cançons divertides, fresques, que encara que sonessin a rock. I, com dèiem, lluny d'aquell que pot semblar a grunge, d'estar una mica apartats d'aquest so, el seu so particular de Presidents que avui volia que recordar i compartir amb tots vosaltres. Anem cap a una altra de les propostes que et porto avui. Deixem acabat
1: l'àlbum clàssic de la setmana.
0: I anem cap a una de les tres propostes que et porto per avui.
2: La ràdio nostra.
3: La playlist d'Estereopop.
0: Una de les propostes que et porto avui és la de Eric Vincent Howe. La seva cançó s'anomena For Defiance.

0: Fault Science, Eric Vincent Howey, eh? Serà molt el món Springsteen, això. Estem a punt d'arribar al punt també de les... Falten 6 minuts... falten 5, justos, per arribar al punt de les 12 del migdia d'aquest dissabte, 30 de maig del 2026. És que estava pensant ara que ja estem a punt d'arribar al mig any, eh? Del 2026, ja tornem a estar entre meitat i meitat. Doncs amb la Adele Castillón i el seu tema Schedule, arribarem al punt de les 12. No et desconnectis de Ràdio Molins de Rei, tornem d'aquí uns minutets després de la informació i la publicitat. Aquesta cantant i actriu francesa coneguda pel nom de Adele Castillón.
1: C'est drôle. Oh.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris, USTEC i professors de secundària, han arribat a un preacord durant la 8a jornada de negociacions aquest divendres, que s'ha allargat durant tota la jornada. CGT, la Intersindical i la Coordinadora Obrera Social s'han aixecat de la negociació perquè no s'incloïen les seves demandes. En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval del col·lectiu docent. Així ho han avançat fons sindicals que confirmen que la consulta la faran de forma conjunta tots tres sindicats i es preveu que pugui començar avui mateix o demà al matí i s'allargui fins dilluns al vespre. I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. A més, seguim parlant de Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafits a trens a Catalunya el 2025. Segons fonts de la companyia, en concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. I marxem ara fins a la Garriga, on els seus gegants, la Xixilona i el Magí, es presenten a la ciutadania després de la seva restauració. La 35a trobada gegantera també donarà el tret de sortida a la programació de Corpus, que comptarà amb la tradicional cercavila i la ballada conjunta de colles. Des de Ràdio Silenci us explica Jordi Roig.
2: Els geganters es passejaran aquesta tarda pels carrers de la Garriga per la 35a edició de la trobada gegantera. Es tracta d'una tradició molt arrelada del poble any rere any, i aquesta edició serà especial pel fet que s'han restaurat els gegants del municipi, en Magí i la Xixilona, un procés que s'ha portat a terme al taller estatuari d'escultures i restauració de béns culturals de Montmeló. El cap de colla dels geganters de la Garriga, Lluís París, dona més detalls de la restauració.
3: Portaven quasi 35 anys sense fer-se res. Els hem anat restaurant, els hem anat pintant una mica, els hem canviat alguna vegada la roba, però una restauració com la que hem fet aquest any no s'havia fet en els últims 30 anys.
2: La presentació dels gegants és l'acte que obrirà la jornada a 6:15 de la tarda a la plaça de l'Església i continuarà amb una cercavila i la ballada conjunta de cada colla al centre de la Garriga.
1: I acabem amb els esports. En futbol sala, i victòria del Barça per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final de play-off de la Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista,

0: t'agrada cuinar i no saps per on començar?
1: No!
0: Nosaltres t'ho posem fàcil.
2: Yuhu!
0: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, Follet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
6: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
3: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Atenció, i per què entra en, aquesta playlist que hem fet del Canadà? Doncs perquè aquesta és... Lara Fabian va néixer a Bèlgica, però es va establir al Canadà, especialment al Quebec, i va desenvolupar-hi bona part de la seva carrera. La major part de la seva carrera doncs, se la va, doncs, dèiem, fer al Canadà. I el We Love Again, de l'any 1999, va ser el gran èxit internacional en anglès i va arribar al número 1 de les llistes Dance Club Songs dels Estats Units. La cançó combina pop melòdic amb una interpretació vocal molt potent, cosa que la converteix en una obertura elegant dintre d'aquesta playlist que hem creat del Canadà. I la pròxima artista ha passat, a més, és la gran veu d'un dels cantants de jazz, podríem dir també melòdic, més importants internacional. Michael Bublé. La cançó que hem triat és Close Your Eyes, de l'any 2013, inclosa en l'àlbum To Be Loved. És una balada romàntica dedicada a la seva esposa, l'actriu Luisana Lopilato. Té un to càlid, optimista i molt característic de l'estil de Bublé, amb influències del pop clàssic i el soft rock. És un enamorat de Michael Bublé, perdó, de la música de Frank Sinatra i dels artistes d'aquella època. Michael Bublé, Close Your Eyes, una cançó preciosa.

Moisturized, Michael Bublé. Preciosa aquesta cançó, eh? Doncs inclosa dintre el mateix disc on surt la cançó Beautiful Day, eh? Doncs l'altre

0: Està ara passar per aquesta playlist especial Canadà que tenim per avui.
1: La playlist d'Estereopop.
0: Una altra de les bones incorporacions que porta aquesta playlist, que trobaràs a través de Spotify, playlist a Canadà, la podràs trobar. Una altra de les bones incorporacions és Carly Rae Jepsen, una de les altres artistes pop canadenques més exitoses de les últimes dècades, amb cançons com Call Me Baby. Però jo he triat I Really Like You, de l'any 2015, un tema molt pop que acosta a molta gent, inclòs en l'àlbum In Motion. El videoclip es va fer especialment popular perquè hi apareix el meu actor preferit, Tom Hanks, fent lip-sync de tota la cançó pels carrers de Nova York amb una gran dosi d'humor i de simpatia. Escoltem a Carly Rae Jepsen, I Really Like You.

I l'altra excel·lent cançó que també tenim per continuació és I'm Like a Bird de Nelly Furtado. És una de les artistes més representatives del Canadà dels anys 2000, tot i haver cantat també en el partit de la final de Portugal contra Grècia l'any 2004, i és perquè té una mica d'arranje amb Portugal, Nelly Furtado, però ella és canadenca. I'm Like a Bird de l'any 2000, del seu àlbum debut, Boa Nelly. Va ser el tema que va donar a conèixer internacionalment l'artista. La cançó destaca per la seva frescor, la barreja de pop i folk i una lletra sobre la llibertat i la independència. Va guanyar el premi a la millor interpretació vocal pop femenina als Grammy dels 2002. I'm Like a Bird, Nelly Furtado.

0: like a bird, em sento com un ocell volant lliure, eh? La cançó de Nelly Furtado. Viatgem cap a l'any 2019 amb el tema Blinding Lights del canadenc, com no, dintre aquesta playlist a Spotify.
1: La playlist d'Estereo Pop.
0: Des de l'àlbum After Hours de Weekend. Es va convertir en un fenomen mundial el seu so synth-pop inspirat en els anys 80 amb ecos de bandes com Aha o The Page Mode, la va fer destacar tant a les ràdios com a les plataformes digitals. Escoltem The Weeknd amb el tema Blinding Lights.

De fet, després d'artistes com The Weeknd amb el seu so ochentero, vuitantero en aquest cas, doncs va donar pas a que moltes bandes com Deco en aquest cas, o altres bandes facin synth-pop ambientat en els anys 80. I és que els anys 80 porten molta nostàlgia. Ara anem del 2019, saltem fins l'any 1968. Buf, quin salt, eh? Increïble. És una inclusió molt encertada la que portem ara. I, de fet, sovint sorprèn que Steppenwolf tingui arrels canadenques. La banda es va formar a Toronto i el seu líder, John Kay, va desenvolupar la seva carrera inicial al Canadà. La cançó triada és Born to be Wild, de l'any 68, com dèiem, una de les cançons més icòniques de la història del rock. La seva aparició a la pel·lícula Easy Rider la va convertir en un himne de la llibertat i carretera. A més, és famosa per contenir una de les primeres mencions de l'expressió Heavy Metal Thunder. Steppenwolf, Born to be Wild. Que també surt a Terminator 2, aquesta cançó, eh? T'imagines el Schwarzenegger amb la Harley Davidson?

tenia aquesta menesca també com bandes com The Doors, no? Que a part de totes les guitarres, també sonava molt el teclat, l'òrgan. En aquest cas, l'òrgan, que es feia molt servir als 60 i sobretot també a finals dels 60, dels mateixos 60. Amb les guitarres de Steppenwolf. Els pròxims artistes a passar per aquesta playlist del Canadà és Simple Plan. És una de les bandes de pop-punk més conegudes del Canadà, originària de Montreal. La cançó és Welcome to My Life, de l'any 2004, de l'àlbum Still Not Getting Any. Va ser probablement el seu èxit més emblemàtic. La lletra connectava especialment amb adolescents i joves per la seva temàtica d'incomprensió, solitud i de frustració, mentre que el so combinava melodies pop amb l'energia del punk melòdic. Yeah!

Ara no canviarem d'any ni de línia entre el pop-punk. Una altra incorporació és la de Avril Lavigne, una de les artistes canadenques més influents dels anys 2000. Justament la cançó és també del 2004, de l'àlbum Under My Skin, un dels temes més desenfadats i energètics. Té un so pop-punk molt directe, amb guitarres ràpides i una lletra sobre deixar enrere una relació que no funcionava, encara que no va ser un tan gran èxit com Complicated o Skater Boy. És una cançó molt apreciada pels seguidors d'Avril Lavigne. Des del disc Under My Skin, He Wasn't Avril Lavigne.

Mira que hem tomat diversos estils, eh, amb aquesta playlist que estem tenint del Canadà. I la pròxima que tenim és un artista que ha introduït el country pop als Estats Units venint des del Canadà, eh, la vessant country pop. El disc és del 2002, és la versió red, la versió vermella. Shania Twain, en el seu moment, aquell 2002, va publicar un disc amb tres discos diferents: la versió vermella, la versió, doncs, verda i la versió blava, per adaptar-se a diferents estils musicals. La versió vermella és la més orientada al pop rock. La cançó que he triat és la cançó que dona nom al seu àlbum del 2002. Shania Twain, Up!

0: Shania Twain va entrar dintre d'aquest fenomen divas que va començar per Celine Dion, per Mariah Carey, també per Shania Twain i altres artistes, Whitney Houston també. La pròxima artista justament a sortir, la penúltima cançó que ens queda, és una de les eleccions més importants perquè és una de les veus més importants que ha donat el Canadà també, just amb Shania Twain i tota la que hem escoltat, però sobretot aquesta, Celine Dion. La cançó que he triat és That's the Way It Is, l'any 1999. Va aparèixer el recopilatori On the Way, a Decade of Song, i va suposar un gir cap a un pop més modern i optimista. Per cert, aquest disc All the Way, a Decade of Song, que és el disc de grans èxits de Celine Dion, us recomano també una cançó d'un duet que va fer amb els Bee Gees. No dic més. El pots escoltar, te'l busques. Produïda per l'equip que treballava amb les grans estrelles del pop a final dels 90. És una cançó energètica, positiva i molt radiofònica. That's the way it is, Celine Dion. Avui a la playlist.
1: La playlist d'Estereopop.
0: Avui especial Canadà.

That's the way it is, de Celine Dion. He incluït una cançó. Si vols buscar aquesta playlist, trobaràs per Stereopop Playlist Canadà. Acabo d'incloure una cançó que la trobaràs enmig sorpresa i pot ser que la posem posar. A veure si la podem posar. Però ben, aquí fem el tancament d'aquesta playlist especial Canadà. I el final perfecte és com una de les figures amb més emblemàtiques de la música canadenca, amb la cançó Can't Stop This Thing We Started de l'any 1991 de l'àlbum Waking Up The Neighbors. Té l'energia, el caràcter necessaris per tancar una playlist amb força. Mr. Bryan Adams!

Can't Stop This Thing We Started. Si busques la playlist Stereo Pop Playlist Canadà, trobaràs que, a part de totes aquestes cançons que hem escoltat, he incluït tres més. He incluït The Speed of Radio, de Rush, he afegit Big Yellow Taxi, de Joni Mitchell, i he afegit aquesta extra que et poso, Suzanne, de Leonard Cohen.

0: almost human. He sank beneath your wisdom like a stone.
1: Moltes gràcies per ser a l'altra banda de la FM. Ens trobem la setmana que ve amb més novetats, més propostes, més àlbum de la setmana, que per cert serà el nou disc de Paul McCartney. I doncs trobarem més, més música la setmana que ve. Moltes gràcies, bon cap de setmana, i ens trobem la setmana que ve. Atenció amb les carreteres, si aneu de cap de setmana, sobretot que pugueu tornar a casa sa i estalvis. Ens despedim amb una cançó molt energètica, amb els Traveling Wilburys, i amb aquest She's My Baby. Moltes gràcies, fins la setmana que ve. Adéu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Eduard París. El Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USTEC i professors de secundària han arribat a un preacord durant la vuitena jornada de negociacions aquest divendres, que s'ha allargat durant tot el dia. Escoltem Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
2: No és el millor acord del món, però gràcies a tot aquest cicle de vagues, gràcies als vostres esforços, tenim 5.000 de càtedres, 5.000 places, tenim un complement específic de 389 euros, al qual haurem de sumar els complements estatals, que van a banda, però s'hauran de sumar. Tenim reconegut el deute dels estadis per 38.200, tenim una petita clàusula que permetrà modestament revisar alguns aspectes del currículum, molt modestament i molt per sota del que voldríem, i podrem incidir en com serà la nova llei de l'autoritat pública.
1: En aquest sentit, USTEC, la CGT i la Intersindical mantenen la vaga de dilluns a les comarques centrals i gironines fins que no tinguin l'aval d'aquest preacord del col·lectiu docent. I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla durant tot aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil. Tècnics d'ADIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre totes dues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre que es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, l'atur de Querol. Seguim parlant de Renfe, que va registrar prop d'un miler de denúncies per grafits a trens a Catalunya el passat 2025. Segons fonts de la companyia, en concret, van comptar 970 actes vandàlics i també al llarg de l'any passat van netejar més de 55.000 metres quadrats de superfície de combois, cosa que va generar a l'operadora una despesa de 7,4 milions d'euros. I més successos, un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu Campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet. L'operatiu, que es va dur a terme durant la jornada d'ahir entre tarda i nit, va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb un total de 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. I tanquem amb els esports. Victòria ahir del Barça de futbol sala per 4-1 davant del Valdepeñas al primer partit de la sèrie de quarts de final del play-off de la Lliga, que es juga al millor de 3 partits. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
1: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
0: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
2: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
0: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
3: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
0: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
4: Garcia.
5: Què?
4: Diumenge fem programa.
5: Clar, com tots.
4: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
5: Ai, fullet. Pensa que tu també hi surts, eh?
4: Ah, sí?
5: Sí.
4: Doncs quin programa més meravellós. De veritat, un estil, una elegància, un porte, unes veus.
5: Ai, fullet.
4: Ai, Garcia.
5: Mare de Déu, Senyor.
6: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
7: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
8: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
7: Un kit d'emergències?
8: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Linterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
9: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
10: Dos casos sense resoldre. Dues detencions. I tan sols 24 hores per aconseguir les seves confessions. A la sala 39, cada acusat té la seva coartada. Però fins on podrà suportar la pressió? Es declararà innocent o culpable? Representacions al mes de maig. L'interrogatori tindrà lloc a la sala d'actes del Museu del Renaixement. Reserves al web teatreimpuls.cat. Tens una citació a comissaria. Millor que no hi faltis.
11: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
6: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Bona tarda a totes i tots els oients de Ràdio Molins de Rei. Una tarda més i ja en van 499. Comencem el programa de música en 8 mil·límetres, el programa de les bandes sonores del món del cinema. Avui tenim Johnny Guitar, Anna dels Mil Dies, Tornada al Futur, Criatures Lluminoses i 10 temes més. L'Eli Arjona la tenim a les vies de so i un servidor, en Ferran Cardona, a la locució del programa. Som-hi, doncs?

I comencem amb un rock and roll, com és quasi ja habitual, eh? La pel·lícula és Joves esbojarrats. És una comèdia juvenil de l'any 1984 que va dirigir Art Linson i que en el repartiment va comptar amb Chris Penn, Ilian Mitchell-Smith, Jenny Wright i Lea Thompson. Un lluitador de l'institut fa festes amb el seu amic en un complex d'apartaments per a solters. Aquesta pel·lícula és un compendi de tots els elements de totes les pel·lícules i nanes d'adolescents que hagis vist. Escoltem de la seva banda sonora aquest rock and roll que ens interpreten Charlie Sexton i Ronnie Wood. Això a cosa sona a Rolling Stone, eh que sí, l'estil? I és perquè un dels components del tema és Ronnie Wood, guitarrista dels Rollings.

I ara anem amb la pel·lícula Scoop. És una pel·lícula coproduïda per Reina Unit, Estats Units, dirigida per Woody Allen, a l'any 2006, amb el mateix Woody Allen, Scarlett Johansson, Hugh Jackman i Romila Garay com protagonistes. Un estudiant de periodisme nord-americana a Londres dona una gran notícia i comença un romanç amb un aristòcrata mentre desenvolupa l'incident. Un Woody Allen menor, un entreteniment per passar agradablement, intel·ligentment, una estona. Escoltem un track de La banda del sable, tema present a la pel·lícula. I la pel·lícula la teniu a Movistar Plus. No sé, Eli, si recordes que la Trinca va fer una versió d'aquest tema. La dansa del sable, li van dir.

Ma és Gianni, eh? És Gianni Guitar. És un western de l'any 1954 que va dirigir Nicholas Ray amb John Cranford, Sterling Hayden i Scott Brady. La relació sentimental entre Viena, la propietària d'un saló situat a les afores d'una ciutat de l'oest, i Johnny Guitar, un pistoler amb qui es torna a trobar en un moment difícil, constitueix tot un clàssic que va aconseguir un gran èxit de taquilla. La banda sonora és de Victor Young i escoltem el track més conegut de la pel·lícula. La pel·lícula la teniu, si la voleu veure, encara la teniu a Filmin.

I ara anem amb la pel·lícula Després de Kim. És una pel·lícula estrenada aquest mateix any 2026 que ha dirigit Ángeles González Sinde. I en el repartiment hi són Adriano Ozores, Darío Granidetti i Gloria March. Dos pares divorciats fa molt temps viatgen de Buenos Aires a Espanya després d'una tragèdia familiar. En arribar s'assabenten d'un net desaparegut i han de treballar junts per trobar-lo, navegant pel passat complicat mentre busquen el nen. La banda sonora és de Paula Olaz i n'escoltem un track.

Bé, i després de l'hora de la migdiada que hem tingut amb... després de Kim, ara una mica més de ritme, ens anem amb Power to the People, de John Yoko, Live in New York. És un documental estrenat aquest mateix 2026. Un emocionant documental que recull els dos concerts benèfics de John Lennon va oferir amb Yoko Ono al Madison Square Garden de New York el 30 d'agost de 1972. O sigui que té 54 anys, aquest concert. Imatges originals de l'escenari, remesclades, restaurades i reeditades sota la supervisió de Sean Lennon, un dels fills de John Lennon, eh? Escoltem el tema Power of the People, el poder del poble, que ens interpreta John Lennon.

I ara anem amb Miranda, que és una comèdia italiana de l'any 1985 que va dirigir Tinto Brass. I en el repartiment hi eren Serena Grandi, Andrea Occipinti i Franco Intelligi com protagonistes. En aquesta comèdia eròtica, Miranda és l'encarregada d'una cantina d'un petit poble que comença a provar els diferents homes disponibles. La banda sonora la signa Rhys Ortolani.

Bé, doncs ara hem arribat al blanc i negre, eh? Avui tenim una pel·lícula de l'any 2025. Direu, que raro, no? Pues sí, es roden encara pel·lícules en blanc i negre. Perquè la millor, pues, per l'època que representa, etc etc, pues els interessa més rodar en blanc i negre. La pel·lícula és Nouvelle Vague. És una pel·lícula francesa del passat 2025, de les que s'anomenen cinema dins del cinema. La va dirigir Richard Linklater i sortiren Guillem Marbeck, Zoe Deutsch i Benjamin Clery. La història darrere de la creació del moviment cinematogràfic francès, conegut com Nouvelle Vague, centrant-se en la producció de l'innovador pel·lícula de Jean-Luc Godard, El final de l'escapada, de l'any 1959. O sigui, l'original era en blanc i negre i l'han volgut fer en blanc i negre. Escoltem el tema de la pel·lícula cantat per Richard Anthony. I la pel·lícula la teniu a la plataforma Netflix.

Música medieval per una pel·lícula medieval, eh? Anna dels Mil Dies és una pel·lícula anglesa que va dirigir Charles Jarrod a l'any 1969 amb el repartiment següent: Genevieve Bujold, Richard Burton, Irene Papas i Michael Horden. El rei Enric VIII d'Anglaterra deixa la seva esposa, Caterina d'Aragó, que no ha aconseguit tenir un fill baró, en favor de la jove i vella Anna Bolena. Va guanyar un Òscar al millor vestuari, de les 9 nominacions que també va tindre, eh? I la majestuosa banda sonora de la pel·lícula la va signar Georges Delaguer. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Filmin.

Bé, hem arribat doncs, a les grans bandes sonores de la història. Avui tenim Tornada al futur. És una pel·lícula de ciència-ficció i comèdia de l'any 1985 que va dirigir Robert Zemeckis i en el repartiment hi eren Michael J. Fox, Christopher Lloyd i Lea Thompson. L'adolescent Marty McFly és amic de Doc, un científic que tots prenen per boig, quan Doc crea una màquina per viatjar en el temps. Un error fortuït fa que Marty arribi al 1955, any en què els seus futurs pares encara no s'havien conegut. Després d'impedir la primera trobada, haurà d'aconseguir que es coneguin i es casin. Altrament, la seva existència no seria possible. Escoltem de la seva banda sonora el tema The Power of Love, que interpreten Huey Lewis and the News. I la pel·lícula, si la voleu veure, és una bona pel·lícula, la teniu a Prime Video.

The Knack i com aconseguir-ho. És un film del Regne Unit de l'any 1965 que va dirigir Richard Lester i que en el repartiment hi eren Michael Crawford, Ray Brooks, Rita Tushingham i com protagonistes. Londres, anys 60. Colin s'ha perdut tota la revolució sexual, però té el seu amic Tolen, a qui enveja, perquè li ensenya tots els secrets que ha de conèixer per conquerir a les dones i poder recuperar el temps perdut. És una pel·lícula brillant, extravagant i escandalosament divertida. Va guanyar la Palma d'Or del Festival de Cannes de l'any 65, de l'any 1965. La bona banda sonora és de John Barry.

I seguim amb Un gran amor. És una comèdia romàntica i juvenil que va dirigir Cameron Crowe l'any 1989, i on hi sortiren John Cusack, Ion Sky i John Mahoney. Lloyd Dobler, que és molt optimista, intenta conquistar el cor de Diane Kurt, la noia més maca de l'institut, a més d'un excel·lent estudiant. Què més es pot demanar, Eli? El que és sorprenent per a tots és que ella li correspon. L'únic problema és que el possessiu pare de Diana, que està divorciat, no aprova aquesta relació. Ja hi som, tu. Escoltem de la seva banda sonora aquest magnífic tema interpretat per Peter Gabriel.

Bé, hem arribat a Star Trek. És una pel·lícula de ciència-ficció dirigida per Robert Wise l'any 1979, amb el repartiment següent: William Shatner, Leonard Nimoy, DeForest Kay i Michelle Nichols. L'almirant James Kirk agafa el comandament de l'US Enterprise, la nau extraterrestre, una nau extraterrestre d'enorme poder propera a la Terra. Un dels magnífics efectes especials i un guió amb força interès per una inolvidable cinta. La banda sonora la signa Jerry Goldsmith. I la pel·lícula, si la voleu veure, ha sigut una sèrie de televisió durant molts anys, eh? Doncs aquesta pel·lícula la teniu a Prime Video.

Quina preciositat de cançó i quina preciositat de pel·lícula. Us la recomano, eh? És una pel·lícula que rius, que plores, t'ho passes molt bé. Us dic quina pel·lícula és. Criatures lluminoses. És una pel·lícula dramàtica d'aquest mateix any 2026 que ha dirigit Olivia Newman amb Sally Field, Lewis Pullman, John Cheng i Kathy Baker. A través dels insòlids vincles que es forgen durant els torns nocturns d'un aquari local, Tova, una dona vídua, descobreix una cosa que li canviarà la vida i que li porta a tornar l'alegria i la capacitat de sorprendre's. Escoltem un track de la seva banda sonora que ens canta l'anglesa Hell's Bailey. Preciosa cançó, com us he dit. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a la plataforma Netflix.

Bé, anem acabant doncs ja amb la pel·lícula Professor Stiley Dent. És un drama basat en fet real sota la direcció de Damian Harris a l'any 2023, on hi varen sortir Jared Harris, Nicholas Hamilton i Jamie Harris. Això és quasi tota la família surt aquí, eh? Nate és un adolescent sense llar, lluita per trobar el valor per enfrontar-se a l'obscuritat del seu passat. Un professor de teatre es fa càrrec del noi, però no està preparat pel viatge que inicia ni pels seus focus secrets. Escoltem de la seva banda sonora aquest tema que ens interpreten Belinda Carlisle i Nicholas Hamilton, anomenat Never Alone, mai sol. I la pel·lícula, si la voleu veure, la teniu a Movistar Plus.

I per avui hem acabat el programa de música en 8 mil·límetres. Si el voleu tornar a escoltar, ho podeu fer el proper dissabte d'una a dues de la tarda o sempre que us vingui de gust a radiomolinsderrei.cat. Gràcies, Eli, magnífica com sempre, lluitant amb les vies de so. I a vosaltres, oients, també gràcies per la confiança, que acabeu de passar una molt bona tarda i fins al proper dijous amb un nou programa de música en 8 mil·límetres. Per cert, Eli, serà el 500. Ho hem de fer alguna coseta, no? Algo farem, va. Que vagi molt bé. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests dies passats.
2: Catalunya va registrar ahir la temperatura més alta en un mes de maig. Des que hi ha registres, va ser a Vinebre, amb 39,5 graus de temperatura.
0: Moment perfecte, doncs, per conèixer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures, que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamars o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat.
0: I en mobilitat, un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
1: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. És a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls sobre aquest acord, Norma Lebrero.
2: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïn les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
3: I si el que volem és que la gent doncs, pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem doncs, que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
2: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
4: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies, ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
5: Que és un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
2: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: Parlem ara de la meteorologia perquè les temperatures continuaran altes durant la jornada d'avui, però no s'assoliran els registres d'aquests darrers dies.
1: Catalunya precisament va registrar i la temperatura més alta en un mes de maig des de que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
6: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i està l'aigua.
7: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
8: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
9: Ha passat d'estar plovent i de decir dos rayos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
10: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
7: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
9: Tocarà anar a la playa, perquè la calor que fa...
1: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: Precisament a causa de les altes temperatures viscudes durant aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
1: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot, per exemple. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. El Departament d'Agricultura també reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: I per la seva banda, les ADFs lamenten també que no s'hagin fet els deures pel que fa a les franges contra aquests incendis.
1: Denuncien que l'incendi d'Urrius es va generar en una zona boscosa tocada a la fàbrica de parafina. Molts municipis del Maresme no tenen fets els perimetrals entre bosc i urbanització. Des de Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Els ADF del Maresme i del sud del Vallès ho denuncien i, com a un clar exemple, posen l'incendi d'ahir, on les flames originades al bosc van arribar fins a una fàbrica de parafina, un material molt inflamable. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: I en matèria d'incendis encara ja està controlat un incendi de vegetació a Barberà de la Conca. Els bombers de la Generalitat hi treballen des de 11:45 d'aquest matí en una zona boscosa envoltada de camps, però com diem, aquest incendi ja es troba controlat. Obrim ara plana política i ho fem parlant d'Òmnium Cultural, que celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
1: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal.

0: Parlem ara d'afectacions. Un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla aquest matí la circulació de la línia R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Fígaro al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
1: Tècnics de DIF treballen en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figueró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I seguim parlant de Renfe, ja que va detectar gairebé 1.000 actes vandàlics per pintures en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
1: Segons Renfe, els grafits obliguen a immobilitzar una mitjana de 2 trens diaris, provocant retards, reduccions de capacitat i canvis d'horari que l'any passat van afectar gairebé 1,5 milió de passatgers. Les estacions amb més incidències són Montcada Bifurcació, amb 31 casos registrats des de començament d'any, i l'estació de França, amb 23. També destaquen Cornellà i Granollers Centre, amb 22 incidències cadascuna.
0: A més, la companyia ha incorporat recentment nous productes químics que permeten reduir el temps de l'eliminació de pintades d'una hora a 15 minuts. Per evitar actes vandàlics, Renfe també ha reforçat la vigilància nocturna amb drons i una unitat canina en fase de proves en els llocs més crítics.
1: També es preveu instal·lar càmeres volumètriques i d'infrarrojos en col·laboració amb ADIF, Mossos d'Esquadra i el Departament de Territori. Ara per ara només hi ha 5 estacions que permeten la neteja dels combois: Ripoll, Sant Andreu, Estació de França, l'Hospitalet de Llobregat i Vilanova i la Geltrú. Però s'habilitaran més espais arreu del país per reduir el temps que els combois s'han de retirar del servei.
0: I encara un altre punt en mobilitat, en aquest cas a les carreteres, perquè les obres de reobertura del carril tallat de la Nacional 260 a Sant Joan de les Abadesses s'allargaran fins a l'agost. Des de la veu de Sant Joan ens ho explica Isaac Muntades.
2: Les obres per reobrir el carril tallat a la Nacional 260, a la corba de Ribamal entre Ripoll i Sant Joan de les Abadeses, s'allargaran fins a l'agost. Una esllavissada de terra i roques que va atrapar un cotxe i va ferir una persona va obligar a tancar-lo el passat 6 de març i des d'aleshores es dona pas alternatiu del trànsit amb un semàfor. Per tant, si es compleixen els terminis, haurà estat tallat gairebé mig any. Ara, la principal preocupació de l'alcalde santjoaní, Ramon Roquer, és evitar que es formin cues quilomètriques com les del passat dilluns, en què li constava que s'havien produït fins a 3 quilòmetres de retencions i hi havia vehicles que havien tardat fins a una hora a fer el trajecte cap a Ripoll.
3: La veritat és que el Ministeri expressa la seva dificultat de poder-hi posar operaris i de poder estar sempre alerta i a temps de quan es formen les cues. Evidentment, aquestes es poden preveure, però ningú sap en exactitud quan es fan. Aquest cap de setmana, precisament, va quedar més que clar i evident que el dia que tampoc era tan extraordinari, perquè sí que dilluns podia ser bon, Barcelona era metropolitana, però tampoc no érem un diumenge, i les cues van ser molt llargues.
2: Roquer comenta que el Servei Català de Trànsit s'ha compromès a reforçar el pas alternatiu amb persones i no amb semàfors, un fet que garantiria més fluïdesa al trànsit i que espera que es concreti els pròxims dies. Les obres, que tenen un cost de prop de 2 milions d'euros, van començar el passat 20 d'abril.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint precisament amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
1: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
4: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que, com ella, la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
5: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
4: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: Y la

0: l'Associació Catalana de la Premsa Comarcal ha celebrat la tercera edició de la Festa dels Premis Premsa Comarcal, una gala que ha reunit a més de 300 assistents a l'Auditori de Barcelona.
1: Entre el públic hi han assistit professionals de la comunicació com a editors de diaris, periodistes, directors de comunicació i autoritats, encapçalades pel conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila. En la gala, concebuda per aglutinar tots els guardons que l'entitat entrega al llarg de l'any durant una sola trobada, s'ha fet l'entrega de la primera edició del Premi Tolerància al director i fundador de l'ONG proactiva Open Arms, Òscar Camps. I s'ha distingit també el lingüista i gestor cultural Carles Duarte amb el Premi d'Honor enguany.
0: Anem ara amb un parell de notícies de proximitat. Des que va entrar el 2004 directe del sud-est asiàtic, el mosquit tigre s'ha anat establint al territori i més de dues dècades després ha aconseguit envair tot Catalunya.
1: El Ripollès va entrar més tard i els experts ho van constatar a través d'un projecte educatiu. Tot i que és impossible posar fi a la plaga, hi ha consells claus per evitar la seva presència. Cal eliminar espais on l'aigua quedi estancada. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
2: El mosquit tigre ja ha colonitzat pràcticament tot Catalunya. Aquesta espècie invasora va entrar a l'estiu de 2004 i des de la seva primera detecció ja està instal·lat a una gran part del territori. Malgrat que prové del sud-est asiàtic, s'ha adaptat molt bé a la comarca, sobretot a espais on l'aigua queda tancada. Escoltem a Joan Basí, del Servei de Control de Mosquits.
3: No és que aquest any en tinguem més. Amb el mosquit tigre no és només que depengui de pluges, sinó que el que fa és criar en petits recipients que moltes vegades no s'emplenen d'aigua de pluja, sinó que som les persones els que, amb els nostres hàbits, que tenim o reguem o d'alguna manera recollim aigua de pluja, doncs s'aprofita aquesta espècie per poder proliferar d'alguna manera.
2: Més viatges, més risc.
3: Si un mosquit tigre d'allò que en te diu piqui aquesta persona, el mateix mosquit tigre pugui picar els veïns que té al costat, i aquests mosquits sí que poden arribar a transmetre aquestes malalties a casa nostra.
2: L'arribada de la calor i amb ella el període vacacional fa que sigui important vacunar-se si es viatja a zones on el dengue o la zika són endèmics i també prendre precaucions per evitar les picades.
0: I passem també per Rubí, on aquest diumenge se'n retira el monument a les víctimes de la rierada del 62, que s'ha de consolidar i reparar després de detectar-s'hi danys estructurals. Des de Ràdio Rubí ens ho explica David García.
4: La rierada del 25 de setembre de 1962 va matar 617 persones a Rubí i Terrassa, segons les xifres oficials, tot i que les estimacions més recents ho apropen al miler de víctimes. Per recordar-les, el pont de Catmó de Rubí llueix des del 63 un monument de l'escultor Joan Maria Subirachs, coronat per unes bigues de metall de 7 tones de pes. Però després de les recents obres d'urbanització dels carrers més pròxims, s'han detectat esquerdes a la peça. Siguin conseqüència dels treballs o del pas del temps, l'Ajuntament ha decidit que tallarà el monument i el baixarà per reparar-lo i permetre que continuïn les obres, de les quals encara queda millorar el col·lector d'aigua. Andrés Medrano és el tercer tinent d'alcalde.
5: Llavors fem les coses amb ordre, fem la restauració del monument i finalment ja es podrà fer aquest dipòsit.
4: La retirada del monument està prevista diumenge i l'Ajuntament recorda que és necessari tallar el trànsit al pont del carrer Catmó durant bona part del dia.
0: Obrim ja el bloc cultural i ho fem des de Calella, que torna a celebrar l'arribada de la primavera amb una nova edició del Moments de Flors.
1: A una cita que es podrà gaudir en aquest municipi del Maresme fins diumenge que ve, 7 de juny. Des de Ràdio Calella, Jordi Terme.
6: La principal novetat d'aquest any és l'estrena del festival musical Jardins dels Sons, que acompanyarà les visites d'aquest cap de setmana amb actuacions en directe. Escoltem Josep Grima, tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea d'activitat cultural i patrimoni històric de l'Ajuntament de Calella.
7: Artistes locals i comarcals hi participaran amb diferents diguem-ne agrupacions musicals. Creiem que era una molt bona oportunitat per endreçar-ho tot una mica i que hi hagués un festival dins dels Moments de Flors.
6: El festival es desplega en una vintena d'equipaments municipals i cases particulars amb la participació de floristeries, empreses de jardineria, artistes, entitats locals i la brigada municipal responsables dels muntatges que han transformat façanes, patis i racons singulars de Calella. Moments de Flors que es repartirà entre espais exteriors i espais interiors, aquests últims que només es podran visitar avui dissabte i demà diumenge.
0: I seguim parlant de flors en aquest cas perquè a Arenys de Mar aquest cap de setmana es celebra la 19a edició de l'Arenys de Flors. Des de Ràdio Arenys ens ho explica Gemma Roig.
8: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
9: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
8: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
0: I parlem també de música, perquè el Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín.
1: La cantautora malaguenya posarà el punt i final a una edició que, reunit a l'Auditori del Camp de Mart, les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
10: Miro al lado si encuentro la complicidad en tus ojos.
11: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival Teta, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
12: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival. Y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
11: El Teta Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
10: Como lo rescatamos, encontremos el sentido.
0: Són les 2:23, moment de parlar d'esports.
13: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol perquè el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
1: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I un que arriba i un altre que se'n va en aquest cas perquè l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
1: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I passem ara al bàsquet. A la Lliga CB, el Baxi Manresa va tancar ahir la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost després de superar el Real Madrid per 94-87.
1: Els bagencs van trencar una ratxa de 28 anys sense guanyar els blancs a casa en la deu del capità Dani Pérez. La crònica del partit des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
14: El base de l'Hospitalet va tenir el comiat somiat que es mereix una llegenda del Manresa, victòria davant del líder per trencar una maledicció que vivia la capital del Bages contra el Real Madrid. Els bagencs van portar la iniciativa davant el conjunt blanc que es mantenia el partit pel talent individual dels seus jugadors. El partit es va trencar al tercer quart quan Sergio Escariolo, el tècnic madrileny, va ser expulsat per dues tècniques per protestar. Els blancs van acabar de desestabilitzar-se i Agustín Ubal i Retino Basohan van liderar la victòria manresana. En acabar el partit, el president del club, Josep Maria Herms, va anunciar que el Baxi Manresa penjaria la samarreta de Dani Pérez al pavelló quan aquest es retirés del bàsquet. El jugador es mostrava molt emocionat després de l'emotiu comiat amb l'afició.
15: M'ha sorprès una mica, no?, que ho veiés el presi així tan ràpid, no? Però bueno, ja et dic que agraïment etern. Jo crec que han sigut 7 temporades increïbles, les que he viscut aquí. Estar un lloc i deixar petjada, jo crec que és una de les coses més boniques que et poden passar. Jo crec que ho he aconseguit aquí a Manresa i bueno, estaré agraït tota la vida.
14: El Baxi Manresa acaba la temporada amb 16 victòries i la desena posició a la Lliga CB, la mateixa que l'any passat, però amb el hàndicap que aquest any han competit a l'Eurocup amb molta més exigència i nombre de partits. En total, els bagencs aquesta temporada han disputat 56 enfrontaments i més de la meitat han acabat amb victòria.
1: També hi havia derbi en aquesta darrera jornada entre el Bàsquet Girona i el Joventut, en un duel que es van acabar emportant els gironins.
0: I acabem parlant de futbol sala, perquè el Barça es va imposar per 4-1 al Valdepeñas ahir a la nit en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol a la primera divisió. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui es va fer un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9 que va vestir durant les 14 temporades que va jugar al Club Blaugrana, convertint-se finalment amb el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimatxo.
9: Però existir solo.
7: Terroristes.
10: Monstre. Tot això és odi. Aturem-lo.
11: Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
12: Continguts en xarxa.
13: Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.
14: Guanyaré. Faré història.
15: Sí, sí.
13: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
14: Has parlat amb ells?
15: Amb qui?
14: Ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mancuer.
16: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
17: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Voté a favor de acogerlos?
16: ¿Herberriu?
17: Sí.
16: Aprobado por unanimidad.
18: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
16: En realidad, son sirios.
17: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
16: No, no, de Síria.
13: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
19: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
20: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
21: ¿Amor?
20: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
21: Las dos, creo. Es muy raro.
20: A los 30...
13: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
15: No lo sé.
22: Un poco de drama.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Sindicats i el Departament d'Educació van arribar ahir al vespre finalment a un preacord per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Les temperatures continuaran altes avui, però ja no assoliran els registres d'aquests darrers dies.
2: Catalunya, precisament, va registrar la temperatura més alta en un mes de maig, des d'aquella registres. Va ser a Vinebre, amb 39,5 graus.
0: Moment, doncs, per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
4: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí d'aquest dissabte amb unes temperatures molt i molt suaus a tota la costa catalana, amb un matí de dissabte que ha estat molt assolellat. A partir de mig matí hem tingut l'arribada de molts núvols als iprins per la franja de Ponent i també pel Pirineu Occidental. Aquestes hores del dissabte estem pendents per una banda de les temperatures que ni de bon tros seran tan elevades com aquest passat dijous o divendres. Fa calor, però no farà la calor tan intensa. I també estem pendents del creixement d'aquestes nuvolades que tenen lloc sobretot al Pirineu i Prepirineu i ens portaran ruixats que molts d'ells aniran acompanyats de calamars o pedra a tot el Pirineu i Prepirineu central. Per tant, molta precaució perquè a mesura que vagin passant les hores de la tarda aniran afectant també a moltes comarques de la Catalunya central i de cara al vespre podrien afectar també a comarques com la Noguera o també la zona del Pla de Lleida. Ho anirem seguint atentament aquí a la xarxa. Que tingueu a la tarda.
0: I en plana política, Òmnium Cultural celebra avui la seva assemblea general per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continuarà al capdavant de l'entitat.
0: I un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró.
2: Renfe ja ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. A més, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa de quasi 7 milions i mig d'euros.
0: I en els esports, el Barça fa oficial la incorporació del seu primer fitxatge, l'anglès Anthony Gordon.
2: El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Sindicats i el Departament d'Educació van arribar finalment a un preacord ahir al vespre per millorar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària.
2: L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva, és a dir, donar suport als alumnes amb algun tipus de discapacitat que fan la seva escolarització en una escola no especial. Ens amplia tots els detalls d'aquest preacord Norma Lebrero.
5: Era ja de nit quan els sindicats i els representants del Departament d'Educació, entre ells la consellera, sortien de la reunió. Ho feien amb un preacord que acontenta els sindicats majoritaris. La CGT i l'intersindical s'havien aixecat de les negociacions a la tarda perquè no s'incluïen les seves demandes. Ara aquest preacord haurà de ser ratificat en una consulta a tot el professorat. Aquesta tarda decidiran com i quan es farà i si mentrestant mantenen les vagues convocades per la setmana que ve. La portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que és important que la consulta es faci durant els dies lectius, ja que així els mestres poden debatre'l.
6: I si el que volem és que la gent pugui informar-se bé de quin és el contingut d'aquest preacord i fer l'anàlisi, poder fer debat amb la resta de companyes del claustre, no? Que hi ha aquests debats al claustre, que hi ha els debats a les assemblees. Necessitem que siguin dies lectius i generar i possibilitar aquests espais. Així que hem de decidir quin és el termini òptim per poder dur-la a terme.
5: El Sindicat de Professors de Secundària no farà consulta general, sinó que se sumarà a la voluntat de la majoria. D'entrada, el preacord el sembla bé. Ignasi Fernández n'és el portaveu.
7: En aquest context, i en aquest moment, i en aquestes circumstàncies,
3: Ja dic, no és el millor acord del món, però és el millor acord possible per la secundària, pels professors i professores de Catalunya.
5: El president de la Generalitat, Salvador Illa, parlava aquest matí d'un acord històric.
7: És un primer pas. És un primer pas per remuntar tot l'àmbit educatiu i per posar a partir d'ara tots els esforços en allò que realment importa, que és en assolir l'excel·lència en l'àmbit educatiu. És un preacord històric.
5: Hi ha dos punts que han fet desencallar els acords. D'una banda, s'ha aconseguit el compromís de desplegar en 4 anys 6.400 nous mestres per donar suport a l'escola inclusiva, però que ja es notaran el curs vinent amb la incorporació de més de 1.000 professionals. En aquest aspecte, tots els grups TI3 tindran tècnic especialista d'educació infantil i una ràtio màxima de 20 alumnes per aula. L'altre gran acord ha estat en el salari. Es preveu un increment salarial al voltant dels 600 euros mensuals, 599 euros a primària i 633 a secundària durant els propers 4 anys.
0: I les altes temperatures continuaran avui durant aquesta jornada de dissabte, però ja no s'assoliran registres d'aquests dies anteriors.
2: Precisament ahir a Catalunya es va registrar la temperatura més alta en un mes de maig des que hi ha registres. Va ser a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. Els micròfons de Canal Terres de l'Ebre han recollit la sensació d'alguns vianants.
8: No m'agrada la calor. Quanta més gran me faig, més m'agrada l'aire condicionat i estar a l'aigua.
9: Comença a vindre la calor, però claro, potser ha vingut una miqueta abans d'hora. Són temperatures més d'estiu, però bueno.
10: Todos los años pasa más o menos lo mismo. Sí que puede que el cambio climático pues influya.
11: Ha passat d'estar plovent i d'eixir dos rajos de sol de sobte a de repente una calor horrible.
12: No es pot aguantar, estic de mal humor, canviaré la roba, ficaré ja tot d'estiu.
9: Pues tocarà ja l'aire condicionat, ventilador i tot el que faci que falta.
11: Tocarà anar a la playa perquè la calor que fa...
2: Fins a 19 estacions han batut màximes històriques de maig en 20 anys de registres.
0: I precisament a causa de les altes temperatures viscudes aquest mes de maig, s'ha decidit avançar un mes la campanya de vigilància dels grups especials de prevenció d'incendis forestals a la Terra Alta i a la Ribera d'Ebre.
2: Aquests grups controlen el territori des de rutes mòbils i punts fixos d'observació per detectar qualsevol senyal de foc i activar ràpidament els serveis d'extinció. Precisament aquest dijous ja van alertar d'un foc a Bot. També vigilen que es compleixin les restriccions que s'activen amb el nivell 3 del Pla Alfa. I el Departament d'Agricultura precisament reforçarà aquests grups de prevenció d'incendis amb 10 bases operatives i gairebé un centenar d'efectius a tot Catalunya.
0: Obrim plana política i ho fem amb Òmnium Cultural, que celebra avui la seva Assemblea General per renovar part de la seva direcció.
2: El seu president, Xavier Antic, continua al capdavant de l'entitat i ha fixat com un dels objectius fer de Catalunya un país acollidor, on els nouvinguts trobin un sentiment de pertinença.
13: A la Catalunya diversa dels 8 milions, el gran repte que tenim és preservar-ne la cohesió i la vigència de l'ideal que ens ha enfortit com a país i que ens defineix. Som un sol poble, unit en la diversitat, un nosaltres en construcció permanent, que té en el foment de la catalanitat i el sentiment de pertinença l'arrel de la seva força. Per això continuarem treballant per una Catalunya inclusiva i integradora, capaç d'incorporar la catalanitat a gent vinguda d'arreu.
2: Òmnium és, juntament amb l'Assemblea Nacional Catalana, les dues entitats de la societat civil més nombroses, amb 190.000 socis.
0: I més política, els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de tres ministres de l'executiu sorgits d'aquestes forces, el de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun.
2: Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers.
14: Que sí, claro, por supuesto que hay una operación desde el primer día para derribar este gobierno. Por supuesto. Pero eso no es excusa para determinados comportamientos que hemos conocido y que para salir de esta situación hace falta ejemplaridad, hace falta transparencia, pero hace falta algo más. Y lo voy a decir en tres palabras. Vivienda, vivienda y vivienda. Vamos a volver a llevar el decreto de vivienda al Congreso de los Diputados. Y lo vamos a hacer cuanto antes.
0: i encara més política, perquè quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, Junts per Catalunya celebra avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès.
2: Durant la seva intervenció, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments.
15: La seva obsessió al govern Illa està més per no molestar a Pedro Sánchez i salvar el PSOE d'aquest famer judicial i de corrupteles que invadeix l'Estat i que també tant del PSOE com del PP. Mentre a Catalunya els problemes van creixent i els patiments de la gent es van accentuant en molts àmbits, tenim un govern que la seva, el seu frontispici i la seva línia d'actuació és no molestéssim a Pedro Sánchez.
2: Junts creu que està en joc el futur de la cultura i la llengua catalanes.
0: Parlem ara d'afectacions, en aquest cas a Rodalies, perquè un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure talla des d'aquest matí la circulació a l'R3 entre les estacions de la Garriga i Figaró al Vallès Oriental, segons han informat Renfe i Protecció Civil.
2: Tècnics de DIF treballant en la resolució de la incidència i s'ha habilitat un transport alternatiu per carretera entre ambdues estacions. En paral·lel, els trens de l'R3 circulen amb normalitat entre Figaró i Ribes de Freser, mentre es manté el servei de reforç per carretera entre Fabra i Puig i Puigcerdà, la Tor de Querol.
0: I parlem també de successos, en aquest cas d'operacions Campai. Un centenar de detinguts i 19 investigats en un d'aquests macrodispositius contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana, com l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues, El Prat, Badalona, Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de Gramenet.
2: L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles amb 110 denúncies per possessió de drogues o tinença d'armes prohibides. També es van interposar 44 denúncies de trànsit, es van intervenir un turisme i decomissar 14 vehicles de mobilitat personal.
0: I més detencions en una altra operació Campai, en aquest cas a Reus, en un dispositiu també durant la jornada d'ahir a l'entorn del barri Gaudí i la zona de Mas Pellicer. A tres dels arrestats se'ls relaciona amb delictes contra la salut pública per tràfic de cocaïna i heroïna, mentre que el quart tenia un requeriment policial vigent.
2: Durant el dispositiu s'han identificat 152 persones, 58 de les quals acumulaven 315 antecedents. A més, s'han interposat 17 denúncies per tinença de substàncies estupefaents, 3 per tinença d'arma prohibida i 17 denúncies d'infraccions de trànsit. També s'han intervingut 4 patinets elèctrics per irregularitats, principalment circular sense assegurança, i el dispositiu s'ha tancat amb 2 citacions judicials.
0: Parlem ara de salut, perquè Girona celebra la segona edició del Festival Empoderat, coincidint amb el Dia Mundial de l'Esclerosi Múltiple.
2: Una jornada inspirada pel concepte d'empoderament que busca transmetre un missatge de força i suport a tots aquells diagnosticats amb aquesta malaltia i donar-los visibilitat davant de la societat. Des de Televisió de Girona, Xavi Morlans.
16: Quan a Anna Huguet li van diagnosticar que patia esclerosi múltiple, la primera reacció va ser d'incredulitat i negació, però de seguida va tenir ben clar que si bé ella no podia trobar la cura per una malaltia com aquesta, sí que podia lluitar per donar-li visibilitat i ajudar tots aquells que com ella la patien. Per aquest motiu, va decidir crear el Festival Empodera't, juntament amb la Fundació d'Esclerosi Múltiple. Així ens ho explica la mateixa Anna Huguet.
17: Fa 3-4 anys em van diagnosticar esclerosi múltiple i vaig pensar en el que estic estudiant, que era comunicació audiovisual a l'ERAM, què és el que puc aconseguir fer amb això, no? Perquè la cura ja no la trobaré. Em vaig presentar a la Fundació i li vaig presentar a la Montse Prats, la directora del FEM, la proposta que tenia, que era fer un festival perquè la gent no hi anés només a ser solidari, sinó perquè la gent hi anés, a més de passar-s'ho bé, i també es visibilitzés la malaltia i es sensibilitzés a la societat, que poder no hi té tant apropament cada dia. Hi ha moltíssima gent que no sap què és i que es pensa que en seguida ja et quedaràs en cadira de rodes.
16: En aquesta edició del 2026 s'ha sumat també el suport del Corte Inglés, on tothom que vulgui té fins al 27 de juny per comprar les tovalloles dissenyades per la Fundació, ja que tot el que recapti anirà destinat a la investigació sobre aquesta malaltia, així com també donar suport als diagnosticats.
0: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música. El Festival Feminista Teta Fest de Tarragona culmina aquest vespre amb el concert de la seva cap de cartell, Vanessa Martín. La cantautora malaguenya, com diem, posarà punt i final a una edició que ha reunit a l'Auditori del Camp de Mar a les veus més influents i trencadores de l'escena musical femenina actual. Des de Tarragona Ràdio ens ho explica Tere Ortega.
18: Miro a un lado por si que encuentro la complicidad en tus ojos.
19: El concert de Vanessa Martín tanca la cinquena edició del festival TETA, que enguany ha escollit com a lema més veus, més ritme, més futur. I és que el certamen ha convidat a les veus més destacades i trencadores del panorama musical català i espanyol. L'objectiu és visibilitzar el talent femení en l'àmbit musical. En declaracions a Tarragona Ràdio, l'artista malaguenya ha avançat que serà el seu un concert on recuperarà les cançons més aclamades pel públic.
20: Vamos a hacer algo muy especial, es un concierto al uso, porque hay gente en redes sociales que me está preguntando si de repente son dos, tres canciones nada más por aquello de ser un festival, y no, es un concierto al uso y vamos a disfrutar un montón. Tenemos un repertorio increíble que nos va a hacer vibrar, emocionarnos, viajar a través de nuestras propias emociones.
19: El TETA Fest ha estrenat enguany un espai d'aliances amb projectes feministes del territori.
18: Como lo rescatamos, encontremos el sentido.
0: I seguim parlant de música, en aquest cas a l'Hospitalet de l'Infant, que es converteix aquest cap de setmana en l'epicentre del jazz a Catalunya amb la primera edició de l'Hospi Jazz.
2: Aquest nou festival l'impulsa la Regidoria de Cultura i de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, que neix amb la voluntat de consolidar-se com una cita cultural de referència a la Costa Daurada. Des de Televisió Vandellòs, Judit Bru.
21: L'Hospitalet de l'Infant es troba immers en la primera edició de l'Hospi Jazz, un nou festival dedicat al jazz clàssic i al Dixieland impulsat per la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Aquesta iniciativa neix amb l'objectiu de convertir-se en una proposta cultural destacada de la Costa Daurada i reunir durant tres dies alguns dels principals grups del panorama jazzístic català i estatal, com la Vella Dixieland, Doc Scallon's Cool Cat Combo, Apoca Dixie, la Windy Coast Band o el N240 Quartet.
22: Tindre aquests grups d'aquest nivell tan junts aquí al poble en un espai temporal i tan curt és un autèntic privilegi, un autèntic luxe, no? Perquè el normal és tindre que anar a Barcelona, aquests grups és que no ven ni a Tarragona, a la província de Tarragona. Per tant, doncs, bueno, la nostra idea és disfrutar-ho nosaltres egoistament i, evidentment, donar a conèixer a tota la comunitat, a tot el poble, doncs, bueno, les bondats d'aquesta música.
21: La major part dels concerts seran gratuïts, mentre que les actuacions de la Vella Dixieland i Gili Romani Hot Jazz Cats al Teatre Auditori tindran un cost de 5 euros. A banda dels concerts, l'Hospi Jazz també inclourà jam sessions i diverses activitats obertes a la ciutadania.
0: I seguim amb música, en aquest cas a Amposta, a la capital del Montsià, que serà avui l'epicentre de la música en català, amb la celebració de la 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
2: S'hi oferirà més de 10 hores de música ininterrompuda amb un cartell de luxe que inclou els Amics de les Arts, els Catarres i Buós. Des d'Amposta Ràdio, Sílvia Barbís.
23: L'organització manté la seva aposta per la llengua, el talent emergent i la paritat en els escenaris. El director del festival Lo Riu Sona, Víctor Blader, explica quins són els eixos que defineixen la programació d'enguany.
24: Sempre intentem portar propostes artístiques dels països catalans en llengua catalana i cada any doncs, anem mirant la configuració del cartell depenent de com van les gires dels grups i tal. I bé, aquest any hem aconseguit juntar aquest cartell, que realment ens ha costat perquè entre grups que paren, grups que arrenquen, grups que fan poques dates i, en fi, diferents tipologies de gires dels propis grups, doncs al final hem pogut configurar este cartell, que la veritat que estem molt contents i estem segurs que agradarà molt.
23: Les portes del recinte a l'Espai Firal l'1 d'octubre s'obriran a les 5 de la tarda per donar el tret de sortida a una jornada de format familiar amb dos escenaris. Les entrades anticipades encara es poden adquirir per 20 euros al web oficial del festival.
0: I encara un darrer apunt en matèria cultural. Sant Cugat del Vallès torna a convertir-se en capital de la fotografia fins a mitjans de juliol amb la 7a edició del Lumínic, el Festival de Fotografia d'Autor.
2: El certamen proposa una dotzena d'exposicions, tallers, xerrades i activitats familiars en una edició que aposta per una mirada més amable i lírica del món. Des de Cugat Mèdia, Sergio Morales.
1: El Luminic ja ha obert portes aquest divendres amb un acte inaugural on s'ha posat el focus en el leitmotiv d'enguany, la poètica de la imatge. Tot plegat sorgeix de la necessitat de trobar espais de pausa i contemplació en un context marcat per les guerres i la polarització social. Amanda Bernal és la codirectora del Luminic.
3: Hem organitzat tot el festival al voltant de la temàtica La Poètica, que justament és buscar totes aquestes subtileses, detalls, fils narratius que tenen els projectes que ens apropen d'una forma molt més delicada i a vegades inclús ambigua, que obren nous espais, nous imaginaris en els que poder relaxar-nos i pensar el món de formes diferents.
1: El Luminic va néixer el 2019 i s'ha consolidat dins del circuit català dels festivals de fotografia amb una clara aposta pel suport a la creació artística i la professionalització de les exposicions.
0: Són les 2:50, moment de parlar d'esports.
4: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol, en aquest cas del Barça, que fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon com el primer fitxatge del mercat d'estiu.
2: El davanter anglès de 25 anys va ser presentat finalment ahir a la tarda per culpa d'uns problemes burocràtics. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle.
0: I per la seva banda, l'Espanyol ha anunciat que després de 7 temporades, Fernando Calero no seguirà al club blanquiblau.
2: El central de Valladolid ha disputat 181 partits disputats amb la samarreta blanquiblava. Una baixa sensible per a la defensa, que aquesta temporada ha disputat fins a 29 partits, 24 d'aquests com a titular.
0: I parlem ara de waterpolo, perquè l'Atlètic Barceloneta tenia l'oportunitat de sumar el seu 21è títol de Lliga consecutiu si aquest matí s'imposava a la pista, a la piscina del Sabadell, en el comiat del tècnic Quim Colet de la piscina de Can Llong. En directe, doncs, des de Ràdio Sabadell, Pau Vituri. Pau, bon dia.
6: Molt bon dia, doncs així és, 21è títol de l'Atlètic Barceloneta, que no ha tingut problemes per imposar-se en aquest segon partit de la final al Club Natació Sabadell per un clar 11-16. Sortida forta dels de Fran Fernández, que al final del primer quart ja guanyaven per 4 gols de diferència, 1-5, i s'han dedicat la resta del partit a gestionar aquest avantatge per, com dèieu, sumar aquesta 21a Lliga Marinera. No tenen rival aquí a la competició nacional, el conjunt barceloní, que ara se centra en la Final Four de la Champions de Malta com a últim gran objectiu de la temporada. Per part del Sabadell, s'acaba aquest curs amb el quart subcampionat consecutiu i amb aquesta imatge emotiva del comiat de Quim Colet de la banqueta de Can Llong després de pràcticament 8 temporades.
0: Moltes gràcies, Pau, per explicar-nos aquest 21è títol de l'Atlètic Barceloneta. Seguim amb waterpolo, perquè el Sant Andreu i el Mataró es disputen precisament la 5a plaça aquesta tarda a partir de 5:45, la prèvia del partit des de Mataró. Ràdio Guillem Llimona.
7: Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest playoff. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat al nà de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:45. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10 gols 15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tradex es van dur la 5a plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una 5a plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: I anem ara al bàsquet. A l'ACB, el Baxi Manresa va tancar i la Lliga amb una nit històrica al Nou Congost, vencent el Real Madrid per 94-87.
2: Derbi també entre el bàsquet Girona i el Joventut en un duel que es va acabar emportant els gironins. La crònica del partit és a Girona FM, Marc Treserres.
25: El bàsquet Girona va tancar la temporada guanyant 82-77 al Joventut de Badalona Fontejau en un partit en què l'equip va tornar a estar inspiradíssim des de la llarga distància, 16 triples, amb un 46% d'encert, i això va ser clau pel triomf. El primer quart va ser un intercanvi de triples, justament 6 per part gironina, amb 2 de Marc Hughes i 4 pels visitants. Al segon quart, la igualtat va persistir i cap dels dos equips es va escapar a l'electrònic, tot i que van haver-hi diverses alternances al marcador. Els gironins, però, van acabar 2 punts per sobre a la mitja part. Tanmateix, el tercer quart va ser el decisiu. El Girona va sortir com un tro i va clavar 4 triples en 3 minuts pràcticament sense error. Això va disparar fins a 14 punts la diferència. Els de Dani Miret van quedar noquejats i, tot i un temps mort del tècnic badaloní, no va sorgir efecte. Només van anotar 3 punts en 5 minuts i això va fer que els locals aconseguissin la màxima diferència de 20 punts en total, 70 a 50. No obstant, els últims 10 minuts, la penya, tot i no comptar ni amb Tomic ni Riqui Rubio, no es va rendir, parcial de 3 a 14, i es van acostar a només 7 punts a 4 minuts pel final. Aquest cop, però, el Girona no va deixar escapar l'avantatge i un nou triple de Needham, que en va fer 4, va deixar el partit vist per sentència. Moncho Fernández, a la roda de premsa, valorava molt positivament aquesta temporada.
5: S'ha representat molt perquè hem pogut començar la temporada des del principi amb uns jugadors que volien, amb un cos tècnic que volia, com doncs arribar al final de la temporada fent doncs, el millor registre, la millor posició, és una satisfacció.
25: Amb el triomf, l'equip, per fi, va poder sumar la 14a victòria, batent el rècord que ha aconseguit el club a la seva història des de que són a la CB, que hi van arribar fa 4 temporades. Veurem si serà suficient per jugar a Europa la temporada vinent, però el que sí que està clar és que ha estat la millor temporada del club a la màxima competició estatal.
2: La resta de resultats dels equips catalans a la CB ha sigut a l'Andorra-Barça, on han quedat 95-100 a favor dels blaugranes, i també Lucan-Múrcia 116, Jallopos-Lleida 95.
0: I tanquem amb futbol sala amb la victòria del Barça ahir davant del Valdepeñas per 4-1 en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol. El partit va ser especial per a Sergio Lozano, a qui se li va retirar la samarreta amb el dorsal 9 després de vestir-la durant 14 temporades i convertir-se en el màxim golejador històric de la secció. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon dissabte.

Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Dues hores per relaxar-te, per fer una pausa vital.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública tant a primària com a secundària. Però ara aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. En aquest preacord, precisament, s'ha parlat d'un augment salarial que han aconseguit acordar que serà d'un total de 600 euros. Això ha sumat a un reforç a més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord que diu que podrà desbloquejar el conflicte educatiu a Catalunya. I parlem de calor, ja que el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell, segons informen els agents rurals. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. De fet, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en 2 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'ha descontrolat. Els focs han afectat la meitat d'una hectàrea i uns 500 metres quadrats respectivament i ja estan controlats. En paral·lel també s'han actuat pels voltants de la una en un petit incendi a la A14, a Alguaire. I parlem ara de cultura i parlem de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que actuen avui a la seva ciutat, a la plaça Pere Català Roca. I ho faran en una diada molt especial, la diada del Museu Casteller de Catalunya. Ens n'informa des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: Els rosars segueixen immersos en el calendari d'actuacions quan falten poc més de 3 setmanes per afrontar la Diada de la Nit de Completes i Sant Joan, amb la previsió de portar en aquesta diada castells de la gamma alta de 8 i també castells bàsics de 9. Una diada que la Vella compartirà amb els nens del Vendrell, que tenen previst portar el 4 a 8 i 2 castells de la gamma mitjana de 7. L'actuació de la Diada del Museu Casteller es celebrarà aquest dissabte a partir de 2:15 de la tarda.
1: I obrim plena de successos i afectacions i parlem en concret de trànsit, ja que en l'última hora dues carreteres tallades al sistema de carreteres català, en concret la C-55 a Clariana de Cardener per un accident i una altra a la L-310 entre Gra i Guissona per un altre accident. Per ara no es coneixen cap afectació greu en aquests accidents. Precisament, dos motoristes han resultat avui ferits greus en accidents a la carretera TP-7401 entre Porrera i Pradell de la Teixeta, al Priorat. I parlem del Pla Campai, ja que un centenar de detinguts i 19 investigats avui a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana en un macrodispositiu. I parlem d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en...
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
3: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
2: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
4: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
2: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
5: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
2: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
6: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
7: Si, malgrat els anys que aneu acumulant, us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut, i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda, aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
8: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
9: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
10: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
11: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
8: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a dos quarts d'una del migdia a Ràdio Molins de Rei.

Hola i benvinguts al Highway 61. Comença aquí el nostre programa per aquesta setmana i tot seguit el que farem és presentar-vos els continguts que hem preparat per tots vosaltres. Doncs bé, començarem presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Tindrem el clàssic, una selecció musical de l'estil del Highway. En Rogent ens traslladarà fins al 1929 amb el Fer Memòria. I per últim el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Doncs bé, començarem ja amb les novetats discogràfiques i els primers protagonistes són els de Crayolas, que acaben de publicar aquest àlbum que es diu Velvet Wire Road. Tot seguit us deixem amb la cançó que es diu Igual que el disc.

I aquí en el Highway 61 que t'estem presentant el més nou del Nick Dittmeier and the Sawdusters, que es diu Apparition. Estem escoltant aquesta cançó que es diu All Downhill From Here. Tot seguit més novetats, us deixarem amb el Willie Nelson i el seu disc nou que es diu Dream Chaser. Us deixem amb aquesta cançó.

Doncs la darrera de les novetats discogràfiques per aquesta setmana va càrrec dels The Rolling Stones, que el proper 10 de juliol publicaran aquest Foreign Tones. Estem gaudint d'aquest avanç que es diu Rock and Twisted. Tot seguit us deixarem amb el clàssic, us deixarem amb el Chris Cornell, que fa ja 9 anys que ens va deixar, i us deixarem amb aquest tema que es diu Nearly Forgot My Broken Heart.

doncs aquí en el Highway 61, que estem gaudint d'allò més amb la música dels Muse i aquest Starlight. Tot seguit us deixarem amb els Kaiser Chiefs i Ruby.

Benvinguts de nou al Fem Memòria. Avui us parlarem de 1929, l'any que va marcar el final d'un període conegut com els boixos anys 20 i que donaria pas al començament d'una gran depressió mundial amb la caiguda de la borsa a Wall Street. L'any comença l'1 de gener a Nicaragua, on el general José María Moncada, del Partit Liberal, assumeix la presidència. El dia 2, Estats Units i Canadà acorden preservar les cascades del Niàgara. El 6 de gener, el rei Alexandre I dels serbis, croats i eslovens suspèn la constitució del seu país i estableix una dictadura real. El mateix dia, la germana missionera albanesa Agnes Gocha Bojanshu, més tard coneguda com la mare Teresa, arriba a Calcuta des d'Irlanda per començar el seu treball entre les persones més pobres i malaltes de l'Índia. El 7 de gener, als Estats Units, apareix una de les primeres historietes d'aventures, el còmic futurista Buck Rogers al segle XXV, de Philip Francis Nolan. Aquesta va ser també la data en què apareixeria per primer cop el Tarzan de Harold Foster. El dia 8, a Nicaragua es retiren les forces nord-americanes d'ocupació. El 10, a Mèxic, és assassinat misteriosament l'estudiant cubà Julio Antonio Mella, un dels líders comunistes del seu país. El mateix dia, el diari belga Le 20e siècle comença a publicar Tintín al País dels Soviets, primera en què apareix el reporter Tintín, l'heroi del còmic creat per Hergé. El 17 de gener, als Estats Units, en l'edició de The New York Evening Journal, apareix per primera vegada una tira còmica de Popeye. El 26, el Congrés Nacional Indi propugna la independència de l'Índia. El 29, als Estats Units es crea l'organització Guia de Gossos Pigalls. El 3 de febrer es crea Amsterdam el Partit Socialista Revolucionari. I el 5, a Montjuïc, Barcelona, es descobreix una necròpolis ibèrica. El dia 9 de febrer, a l'URSS, Romania, Polònia, Letònia i Estònia concerten pactes de no agressió. El mateix dia, a Mèxic, és executat Toral, assassí del president Obregón. I el 10 comença la primera Lliga Espanyola de Futbol, que guanyaria a final de temporada el Futbol Club Barcelona. El dia 11, a l'URSS, s'implanta la jornada laboral de 7 hores. I el mateix dia neix Pere Portabella, el cineasta i productor espanyol. El Regne d'Itàlia, també el dia 11, i la Santa Seu de l'Església Catòlica van signar el Tractat de Latran, per establir la ciutat del Vaticà com un estat sobirà independent dins de Roma, la solució de la qüestió romana. El 13 de febrer, a Venezuela, atempten contra el president venezolà Juan Vicente Gómez. El 14, a Chicago, 5 gàngsters, rivals d'Al Capone, a més de 2 civils, van morir matrallats en la que es coneix com la matança de Sant Valentí. El mateix dia, a Múnich, Alemanya, les autoritats locals prohibeixen que Josephine Baker es presenti en escena per indecència pública. El 15, a Atlanta, neix Martin Luther King, religiós i activista en favor dels drets civils dels negres, per la qual cosa va ser distingit amb el Premi Nobel de la Pau de l'any 64. El mateix dia, a Alemanya, el nombre d'aturats s'incrementa fins a 3.200.000. El 18 de febrer, Trotsky demana asil polític a França i Alemanya, ja que el seu permís d'estat a Turquia caduca l'1 de maig. El 21 de febrer, el govern francès nega l'asil polític de Leo Trotsky. El 22, a Nova York, el boxejador espanyol Paulino Scudum vence el Cayo O'Krisner. El 22 mateix, a Venezuela, el general Emilio Arevalo Cedeño realitza un cop d'estat. El 26, Turquia signa també el pacte Litvinov, adherint-se així a Rússia i als països bàltics, amb la promesa de no utilitzar la força per resoldre les controvèrsies entre ells mateixos. El 2 de març, el Congrés nord-americà crea l'acord d'apel·lacions de duanes i patents. El 3, una revolta dels generals José Gonzalo Escobar i Jesús María Aguirre fracassa a Mèxic. El 4, el republicà Herbert Hoover pren possessió com a president dels Estats Units. I el mateix dia, a Mèxic, es funda el Partit Nacional Revolucionari, antecessor de l'actual Partit Revolucionari Institucional. El 6 de març, Turquia i Bulgària signen el Tractat d'Amistat. El 17, la General Motors adquireix la fàbrica alemanya d'automòbils d'Adam Opel. El 17 de març, el dictador espanyol Primo de Rivera tanca la Universitat de Madrid. El 23, Santa Fe, Argentina, el riu Paranà arriba als 6,55 metres d'alçada i inunda la ciutat. I el mateix dia, a la Casa Blanca, s'instal·la el primer telèfon. També el 23 de març neix a Rio Muni, a la Guinea Equatorial, Guillem Difac, el cantant i escriptor i actor manacorí. El 28 de març, a Ecuador, entra en vigor una nova constitució democràtica. I les forces japoneses es retiren de la província de Shandong a la seva guarnició de Chingato, posant fi així a l'incident de Jinan. I a l'abril, el dia 1, molt poblat, a Mèxic prossegueixen els combats entre les tropes federals del president Emilio Portagil i les del general rebel Escobar. A Àustria acaba el govern d'Ignaz Seipel. Luis Marx treu al mercat un nou joc, el yo-yo. I el dia 3 a Pèrsia assigna el protocol de Litvinov. El 4 d'abril mor Carl Benz, el creador el 1885 del primer automòbil. El 7 d'abril, a Espanya, Armando Cotarello pren possessió del càrrec d'acadèmic regional de la Real Acadèmia Espanyola de la Lengua. A l'11, a Xile, es fusiona el cos de gendarmeria de presons i el cos de carabiners, denominats carabiners de presons.
El 14 d'abril, William Grover Williams, conduint un Bugatti, guanya el primer Gran Premi de Mònaco. El 28, a Ecuador es funda el Club Esportiu Emelec. I el 1 de maig, la policia mata 19 manifestants del 1 de maig a Berlín. El dia 9, a Espanya s'inaugura l'exposició iberoamericana de Sevilla. El 15, moren entre malalts i treballadors 125 persones a la clínica Crile d'Ohio en un incendi al magatzem de plaques de rajos X. El dia 16, als Estats Units es realitza la primera cerimònia de lliurament dels Premis Òscar. El 17 de maig, a Barcelona, es celebra el Congrés de la FIFA, on s'estudia el projecte de realitzar un campionat mundial. El 19, el general xinès Feng Yu Xiang declara la guerra al govern de Chiang Kai-shek. El 20 de maig es celebra a la muntanya de Montjuïc l'Exposició Internacional de Barcelona, que deixa Barcelona en una gran quantitat de palaus, pavellons i construccions diverses, com per exemple el Teatre Grec, el Poble Espanyol, l'Estadi Olímpic, els palaus d'Alfons XIII i Victor Eugènia, el pavelló de la ciutat de Barcelona, la Casa de la Premsa, les Torres Venecianes o la Font de Jujol, al centre de la plaça d'Espanya. El 26 de maig, la comissió Wickensham comença la seva investigació de la delinqüència organitzada, després de la prohibició de l'alcohol en els Estats Units. L'1 de juny, a Buenos Aires, es fa la primera conferència dels partits comunistes d'Amèrica Llatina. El 3, Lima, Xile i Perú signen un tractat de pau per resoldre les disputes de la zona fronterera entre Taca i Arica. El 4, a Rochester, el George Eastman presenta la seva primera pel·lícula de Technicolor. El 7 de juny, Marguerite Bonfield es converteix en la primera dona en ocupar un ministeri a Holanda, el de Treball. El mateix dia, Ciutat del Vaticà es converteix en un estat sobirà. El 8 de juny, Ramsay MacDonald constitueix el segon govern laborista del Regne Unit. El 21, un acord negociat per l'ambaixador dels Estats Units, Dwight Whitney i Morrow, ajuda a posar fi a la guerra de Cristera a Mèxic, la guerra de religions a Mèxic. El 27 de juny, Herbert Hives i els seus companys dels laboratoris Bell Telephone de Nova York exhibeixen un ram de roses i una bandera americana. Són les primeres imatges en color de televisió mecànica. El mateix dia, el president von Hindenburg es nega a pagar el deute alemany de la Primera Guerra Mundial. L'1 de juliol comença amb el dibuixant Elsí Segar creant també el Popeye que havia sortit amb tira còmica. El 3 de juliol, els laboratoris Dunlop, a partir d'una escuma de goma, desenvolupen el làtex. El dia 5, Scotland Yard requisa d'una galeria de Mayfair 13 pintures de nus del pintor Lawrence, per motius d'indecència en virtut de la Vagrancy Act del 1878. El 10 de juliol, la Universitat de Mèxic obté la seva autonomia i es converteix en la Universitat Nacional Autònoma de Mèxic. L'11 de juliol, a Rússia, un decret secret del Sovnarkom crea la columna vertebral del sistema Gulag per allotjar dissidents en àrees de la tundra congelada. El 17 de juliol, Robert Goddard prova el primer coet que portarà instruments científics, un baròmetre i una càmera. El mateix dia, la URSS trenca relacions diplomàtiques amb la Xina. El 23 de juliol, el govern feixista italià prohibeix l'ús de paraules estrangeres. El 25, en una gran processó presenciada per prop de 250.000 persones, Pius XI va sortir del Vaticà i va entrar a la plaça de Sant Pere, posant així fi a gairebé 60 anys d'autorreclusió papal al Vaticà. El 27, la Convenció de Ginebra aborda el tractament dels presoners de guerra trobats durant la Primera Guerra Mundial. El mateix dia, la mitja lluna roja es suma com a emblema addicional de la Lliga de Societats de la Creu Roja. I el 31 de juliol, per tancar el mes, Aristide Briand esdevé nou primer ministre de França. L'1 d'agost, a Espanya, s'enfrontats a la dictadura de Primo Rivera, destacats intel·lectuals espanyols renuncien a les seves càtedres. El dia 4 d'agost, a Múnich, desfilen 60.000 membres de la CCA, la secció d'assalt, i de la SS, l'esquadra de protecció. El 8 d'agost, el dirigible alemany Graf Zeppelin comença un vol al voltant del món. L'11 d'agost, Pèrsia i l'Iraq signen un tractat d'amistat i comencen les lluites frontereres entre Rússia i la Xina. El 14 d'agost es crea l'Agència Jueva per Palestina. El 16, els disturbis a Palestina entre els palestins i els jueus provoquen un total de 133 jueus morts i 116 palestins més assassinats. El 20 d'agost, la BBC emet les primeres transmissions de televisió del sistema de Beir de 30 línies. El 21 d'agost, Diego Rivera es casa amb Frida Kahlo, la fotògrafa, per primera vegada en una cerimònia civil a l'Ajuntament de Coyoacán. El 23 d'agost, neix Zoltán Sibor, un futbolista hongarès del Futbol Club Barcelona de l'època de les 5 copes. El 24 d'agost, els palestins s'ataquen jueus ortodoxos a Jerusalem. A Hebron, 68 jueus són assassinats. La resta de jueus es veuen obligats a deixar la ciutat. El mateix que passa a Safed, després de l'assassinat de 20 jueus més. El 25 d'agost, l'emissora KDKA a Pittsburgh, Pennsylvania, comença a emetre televisió diàriament, amb 16 imatges per segon. El 28 d'agost, a la ciutat de Dagma,
és envaïda per Xile des de la Guerra del Pacífic i torna oficialment al Perú. El 29 d'agost, el dirigible alemany Zeppelin, que havíem parlat abans, completa el seu primer vol al voltant del món. El 31 d'agost acaba la conferència de l'AIA sobre les reparacions de la Primera Guerra Mundial contretes per Alemanya, en l'adopció del Pla Young, que fixa en 26.350 milions de dòlars a pagar per Alemanya en un període de 58 anys i mig. L'1 de setembre, a Berlín, atenten amb bombes contra l'edifici del Reichstag. El dia 3, Dow Jones Industrial Average va arribar al seu índex més alt, 381.17 punts, que van ser seguits poc després de la crisi del 29. El 5 de setembre, Aristide Briand, cap del govern francès, proposa a l'Assemblea de la Societat de Nacions la Constitució dels Estats Units d'Europa. El 5 de setembre mateix es fa la primera emissió de HJN, la primera ràdio de Colòmbia. El 7 de setembre es celebra la cerimònia de col·locació de la primera pedra per al nou Palau de les Nacions a Ginebra. A l'11 de setembre, Juan de la Cierva creua el canal de la Mànega amb l'autogir, l'antecessor de l'helicòpter. El mateix dia, San Francisco, l'alcalde Rolf, inaugura el nou sistema de semàfors per a vianants. El 12, a Paraguai, el govern ordena l'estat de setge a causa del sorgiment d'un moviment comunista. El 17, les tropes britàniques comencen la retirada d'Alemanya ocupada. El 19, a Lituània, un cop d'estat enderroca el dictador Augustinas Valdemaras. El nou president és Antanas Smetona. El 21 de setembre, a Praga, Txèquia, s'inaugura la catedral de Sant Vit. El 29, a Paraguai, l'expresident Erigio Ayala renuncia al Partit Liberal. I el 30, al davant d'un gran multitud a Frankfurt, Fritz van Opel pilota el primer avió propulsat per coets, l'Opel Rack 1. El mateix dia naixia el Sandor Coxis. El 3 d'octubre, el govern laborista britànic recupera les relacions diplomàtiques amb la URSS. El regne dels serbis, croats i eslovens passa a dominar-se Iugoslàvia. El 18 d'octubre, les dones ja són considerades persones. El Comitè Judicial del Consell Privat del Regne Unit ha anunciat que les dones són persones en virtut de la legislació canadenca i, per tant, elegibles per formar part del Senat del Canadà. El 21 d'octubre, a Dearborn, Michigan, amb motiu del 50 aniversari de la invenció de la bombeta incandescent, s'inaugura l'Edison Institute Henry Ford. En presència dels presidents dels Estats Units, Herbert Hoover, Thomas Edison, Walter Chrysler, Marie Curie, George Eastman i Orville Wright, entre altres. El 24 d'octubre, durant l'ocupació nord-americana de les Filipines, la província de Misamis va ser dividida en dues províncies, és a dir, Misamis Oriental i Occidental. El 24 d'octubre, dijous negre a Wall Street, la borsa de Nova York cau en un 12,8%. El 28, el Dow Jones cau un altre 13% i el seu índex queda amb 260.64. El 29 d'octubre s'enfonsa el mercat definitivament i es dispara la Gran Depressió. L'1 de novembre, Vladimir Suvorkin presenta la primera patent per a la televisió en color. El mateix dia s'acaba el servei militar obligatori a Austràlia. El dia 7 de novembre, el Museu d'Art Modern s'obre a la ciutat de Nova York. L'exposició Cézanne, Gauguin, Seurat i Van Gogh atrau 47.000 visitants. El 12 de novembre neix a Filadèlfia Gràcia Patricia Kelly, coneguda com a Grace Kelly, l'actriu de cinema i princesa consort de Mònaco. El 17 de novembre, Pascual Ortiz Rubio és el nou president electe de Mèxic. I el mateix dia, Stalin expulsa Nikolai Bukharin del Politburó. El 18 de novembre, a la costa sud de Terranova, a l'oceà Atlàntic, un terratrèmol submarí de magnitud 7,2 de l'escala Richter va trencar 12 cables telegràfics transatlàntics submarins en 28 llocs diferents i provocar un tsunami que destruï moltes comunitats de la costa sud a la zona de la península de Burin. El mateix dia, Stalin enviava tropes a Manxúria. El 20 de novembre, Salvador Dalí fa la seva primera exposició individual. El 22, mor a Barcelona Jaume Ferran i Clua, metge bacteriològic català, inventor el 1884 de la primera vacuna antibacteriana contra el còlera de la història. El 21 de novembre, l'almirall Richard Byrd, el capità Ashley McKinley i Harold June es converteixen en els primers en volar sobre el Pol Sud. L'1 de desembre, Edward Lowe inventa el joc del bingo. El 2 de desembre, l'arqueòleg xinès Pei Wensong desenterra el primer crani de l'home de Pequín, a Zhoukoudian, Xina. El 5 de desembre es funda la Lliga de la Cultura Física de Nova York, la primera organització nudista dels Estats Units. El 6 de desembre, Turquia introdueix el sufragi femení. El 15, Walter Mittelhäusler és el primer pilot en sobrevolar el Kilimanjaro. El 21, a Dallas, a Texas, s'ofereix el primer pla d'assegurances hospitalàries. El 22, a Alemanya, fracassa el plebiscit organitzat per l'extrema dreta contra el Pla Young i Alexander Fleming descobreix la penicilina. El mateix dia encara, per ordre de Stalin, Lleó Trotsky és expulsat de la URSS i a Itàlia, Mussolini guanya les eleccions de llista única.
El 24 de desembre, a Mèxic es crea l'Acció Catòlica Mexicana. El 28, a Nova Zelanda, la policia colonial mata 11 manifestants desarmats, un esdeveniment que porta el moviment Mau per exigir la independència de Samoa. El 29, el Congrés reunit a Lahore exigeix la independència de tota l'Índia. El mateix dia, la policia arresta Sukarno, el líder del Partit Nacionalista Indonesi. I el 30 de desembre, el papa Pius XI publica l'encíclica Divini Ilius Magistri, dedicada al tema de l'educació cristiana de la joventut. Bé, la literatura de l'època, que reflecteix encara els records de la recent guerra, Primera Guerra Mundial, gaudeix d'un grapat de bons escriptors amb obres encara vigents, com per exemple les que us relatarem. El Rómulo Gallegos, amb Doña Bárbara, Robert Graves, amb Adeu a tot això, Eric Maria Remarque, amb Sense novetat en el front occidental, Vicky Baum, amb Gran Hotel, Jean Cocteau, amb Les enfants terribles, Aleister Crowley, amb L'estratagema i altres històries, Lloyd Douglas, amb Obsessió, William Faulkner, amb El soroll i la fúria, Edna Ferger, amb Cimarrón, Sona Gale, amb Borja, Henry Green, amb Viure, Dashiell Hammett, amb Collita vermella, Ernest Hemingway, amb L'adeu a les armes, Alberto Moravia, amb Temps d'indiferència, Chesterton, amb L'home etern, Mahatma Gandhi, amb La història dels meus experiments amb la veritat, i White i James Tarver, en El sexe necessari. I tot i que la carrera per oferir un so sincronitzat a les imatges ja està força desenvolupat, algunes de les pel·lícules seleccionades són encara mudes. El mateix passa amb el color, que ja es començava a utilitzar. Anem ara amb la sèrie de pel·lícules. Atlantic, protagonitzada per Madeleine Carroll, la primera amb so del cinema alemany. Chantatge o Blackmail, d'Alfred Hitchcock. El capità Drummond, de Richard Jones. Drifters, un documental de John Grierson sobre els pescadors de l'arengada del Mar del Nord. El misterio de la Puerta del Sol, primer llargmetratge sonor del cinema espanyol. Que comenci el show, una comèdia musical enterament en termicolor. Les quatre plomes, protagonitzada per Richard Harding i Faye Gray. Aleluia, dirigida per King Vidor, la primera pel·lícula de Hollywood en contenir tot un elenc de raça negra. Melodia de Broadway, la comèdia musical guanyadora del primer Oscar, protagonitzada per Charles King, Anita Pagina i Bessie Smith. La reina Kelly, d'Eric von Stroheim. Els quatre cocos o The Coconuts, de Robert Florey i Joseph Stanley, amb els germans Marx. La filada de l'amor, d'Ernest Lubitsch. Un gos andalús, el Chien andalú, un formatge francès de Luis Buñuel i Salvador Dalí. Orient, de Todd Browning. La valeniosa, interpretada per Raquel Meller. Orquídea salvatge, de Sidney Franklin. La màscara de ferro, protagonitzada per Douglas Fairbanks. Curves perilloses, protagonitzada també per Clara Bow i Richard Arlien. El Virginia, del Gary Cooper i Walter Huston. Lletra i música, primera pel·lícula de John Wayne, on s'acredita com Duke Morrison. I La dansa dels esquelets, un curt d'animació de Walt Disney. I ara fem el darrer broc, que com sempre dediquem a les millors cançons i als seus intèrprets, que avui són When You're Smiling, de Louis Armstrong, Carolina Moon, de Jean Austin, Louise, de Maurice Chevalier, The Mush, de Duke Ellington, Singing in the Rain, de Cliff Edwards, Pagan Love Song, de Bob Halling Orchestra, Little Pal, d'Al Jolson, Tiptoe Through, de Tulips With Me, de Nick Lucas, Làgrimes Negres, del trio Matamoros, A Precious Little Thing Called Love, de George Olsen, Pony Blues, de Charlie Patton, The Wedding of the Painted Doll, de Lloyd Reisman, Waiting for the Train, de Jimmy Rogers, Nobody Knows You When You're Down and Out, de Bessie Smith, Honey, de Rudy Vallee i els Connecticut Yankees, Am I Blue, Little Waters, Great Day, de Paul Whiterman, i Ain't Misbehaving, de Fats Waller, amb la que acomiadem aquest Fem Memòria dedicat a 1929.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Adrià Jurado. Sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara, aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que han aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. Per ara, el temps sembla que podria donar una treva si acaba descarregant una mica de pluja. Precisament per revisar aquesta previsió del temps, tenim a Marc Jaureguizar. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Ja al migdia hem tingut el creixement de nuvolades molt destacades del Pirineu i Prepirineu i els primers ruixats s'han deixat veure per la comarca de la Cerdanya. I a mesura que la tarda ha anat avançant, aquests ruixats s'han ampliat a comarques com l'Alt Urgell, el Solsonès, el Berguedà, Osona, i molts d'ells ho han fet amb intensitat, en punts amb calamarsa o pedra. I tot plegat amb un dissabte on les temperatures han quedat més frenades respecte a les dues passades jornades, i és que avui els valors no han superat els 35 graus, com ha estat el cas de la població de Seròs. Demà diumenge acabarem la setmana i el mes amb la mateixa dinàmica, matí de molt més sol i una tarda amb inestabilitat al Pirineu i Prepirineu, amb ruixats que aniran acompanyats de tempestes. Quan anirem seguint aquí la xarxa, que vagi molt bé.
1: Precisament tornat en el fet de la calor, els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia en dos incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. Precisament també els bombers han hagut d'actuar en petits accidents de trànsit. Precisament un encara talla la L310 entre Gra i Guissona. En aquests casos els bombers estan molt atents a aquests petits accidents, encara que siguin de trànsit i no hi hagi més afectacions a banda dels cotxes sinistrats, perquè podrien provocar un accident greu degut a aquesta situació de perill. I precisament seguim en plana de successos, ja que un centenar de detinguts i 19 investigats en un macrodispositiu campai contra la multireincidència a Barcelona i diverses localitats de l'àrea metropolitana. L'operatiu que es va dur a terme ahir divendres a la tarda nit va identificar un total de 2.026 persones i prop de 200 vehicles. També van actuar a Reus i també en van fer un altre a Santa Maria, a l'entorn de la plaça de Santa Maria de Puigcerdà, que va finalitzar en aquest cas amb 237 identificats i 21 actes interposades. I parlem ara d'esports, ja que el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Donar sang et fa especial. Donar plasma també. Cada any milers de persones necessiten plasma per viure. Fes-te donant i uneix-te a l'equip d'Or, l'equip que fa història. Pots donar plasma cada 15 dies perquè la recuperació és molt ràpida. Quan dones plasma, guanyem tots. Reserva la teva cita a banksang.net/plasma.
1: El mundo ha cambiado. Ya no es lo que era antes. Y la música también.
2: Però Estereopop és l'alternativa. No ens fa por viatjar al passat, present i futur. Queda't a l'òrbita espacial.
3: Estereopop, amb Christian Vela. Els dissabtes, de 10 del matí a 1 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
4: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies et necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.

Comença aquí la segona hora del programa del Highway 61 i tot seguit el que farem és el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Aquesta setmana el repàs el farem des de la posició número 1 fins al 25 i en el número 1 estan els de Black Crowes amb A Pound of Feathers. Tot seguit us deixem amb aquest Cruel Streak.

0: I aquí en el Highway 61 que acabem de començar el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. En el número 1 estan els The Black Crowes amb A Pound of Feathers. A la 2 està el Charlie Musselwhite amb aquest àlbum que es diu Lookout Highway. Us hem posat la cançó que dona títol a l'àlbum. I a la 3 us deixem amb els The Black Keys amb aquest Pitches. Tot seguit sonarà aquest jugot Toulouse.
1: The Black Keys. Happy birthday, Elvis.

de Lucinda Williams, que ocupa la posició número 4 amb aquest àlbum que es diu World's Gone Wrong. Estem escoltant la cançó que es diu Freedom Speaks. Baixarem una posició més on trobem els canadencs The Sheepdogs en el número 5 amb l'àlbum Keep Out of the Storm.

I aquí en el Highway 61, que continuem fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 5 amb els The Sheepdogs i Keep Out of the Storm. Hem baixat posicions a la 6 està el Whiskey Myers amb Wombrack Thunder. A la posició número 7 estan els Córdobas amb Back to Life. Estem escoltant la cançó que dona títol a l'àlbum. Baixarem més posicions. A la 8 trobem els Foo Fighters amb Your Favorite Toy. A la 9 està el Zach Bryan amb With Heaven on Top. Tot seguit us deixarem amb aquesta cançó que es diu Plastic Cigarette.

I aquí en el Highway 61 que ens trobes fent el repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Hem baixat una posició, estem a la 10, on trobem el Robert John and the Wreck amb l'àlbum Heartbreak and Last Goodbyes. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Back to the Beginning Again, un Robert John and the Wreck que fa poquet que els hem tenir tocant en directe i la veritat que són molt recomanables. Baixarem més posicions. A la 11 està Luke Winslow amb Quest of Light i a la 12 la Courtney Barnett amb Creature of Habit. Us deixem tot seguit amb Sugar Plum.

Doncs ens trobem ja a l'Equador del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició número 12 amb la Courtney Barnett i aquest Creature of Habit. Hem baixat més posicions, a la 13 estan The Southern River Band amb Easier Said Than Done, a la 14 està Led Dupas amb Codename California i a la 15 està el de Marcus King Band amb Darling Blue. Estem escoltant aquest On and On. Baixarem més posicions, a la 16 està el Trevor Sensor amb A Fear Tears of Eros, a la 17 està el Kurt Weill amb Philadelphia Has Been Good to Me, a la 18 està el Joe Bonamassa amb Brick Through i a la 19 està el Ringo Starr amb Long Long Road. Tot seguit us deixem amb aquest It's Been Too Long.

Doncs aquí en el Highway 61, que encarem ja la recta final del repàs de la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. Ens havíem quedat a la posició 19 amb el Ringo Starr i l'àlbum Long Long Road. Hem baixat més posicions, a la 20 està el Robert Plant amb Saving Grace, a la 21 el Grantley Phillips amb In the Hour of Dust, i a la 22 trobem a la Neko Case amb Neon Great Midnight Green. Estem escoltant aquesta cançó que es diu Destination. Baixarem més posicions, a la 23 està el Willie Nile amb The Great Yellow Light, i a la 24 està el Ron Sexsmith amb Hangover Terrace. Us deixem amb Dos Loose Sight. Thank you.

Doncs com us dèiem, el Ron Sexsmith, que ocupa la posició número 24 amb aquest àlbum que es diu Hangover Terrace, estem escoltant aquest tema que es diu Don't Lose Sight, i baixarem una posició més, a la 25 trobem els Kula Shaker amb l'àlbum One Slayer. Us deixarem amb aquesta cançó que es diu Lucky Number, i així posarem punt i final al repàs de la llista per aquesta setmana.

al final del Highway 61 i per acomiadar-nos el que farem és un repàs dels continguts que hem tingut en el nostre programa. Hem començat presentant tota una sèrie de novetats discogràfiques. Hem tingut el clàssic que l'hem dedicat al Chris Cornell. Després hem tingut una selecció musical de l'estil del programa. En Rosent ens ha traslladat fins al 1929 amb el Fem Memòria. I per últim hem repassat la llista dels 25 millors àlbums del moment d'aquest mes de maig. No tenim temps per més, acabem aquí i us recordem que si us ha agradat ens podeu escoltar de 5 a 7 de la tarda els dissabtes i també els dimarts en redifusió de 10 a 12 de la nit en el 91.2 de Ràdio Molins de Rei i sempre que vulgueu a radiomolinsderei.cat podeu trobar els podcasts i escoltar-los quan més us convingui. De part de tot l'equip, fins a la propera. Ha estat tot un plaer com sempre. Bye, bye.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Adrià Jurado. El conductor d'un turisme ha mort després que es produís un xoc frontal entre dos vehicles de la L310 a Torrefeta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona, encara segueix tallada. I amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. Precisament al lloc dels fets del sinistre mortal que us explicaven, s'han desplaçat 9 dotacions als bombers de la Generalitat, perquè en un dia com avui, el perill d'incendi és molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat precisament el Pla Alfa nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat avui al migdia han hagut d'anar a 2 incendis de Barberà de la Conca i Tremp per cremes de les restes vegetals que s'han descontrolat. També han hagut d'actuar pels voltants de la 1 en un petit incendi a tocar de la carretera A14, al Guaire. I en aquest cas també per un accident, encara que en aquest cas no hi ha hagut víctimes mortals, entre Clariana de Cardener i Riner també hi han actuat els bombers, on s'han vist implicats 2 vehicles i un d'ells s'ha incendiat. En aquest cas, com dèiem, no hi havia persones atrapades i l'incendi no ha afectat zona de vegetació. I també un incendi ha provocat per un robatori de coure ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert encara té establert el transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I parlem de política i parlem de que els sindicats i el Departament d'Educació tenen un preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària. Però per ara aquest preacord falta que li donin validesa les bases dels sindicats. L'augment salarial que s'ha aconseguit acordar serà d'un total de 600 euros. Això ha sumat a un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat satisfeta per aquest preacord. I seguim en plana política, ja que els partits d'esquerres que donen suport al govern de Pedro Sánchez han fet un acte conjunt avui a Barcelona en presència de 3 ministres de l'executiu, sorgit d'aquestes forces. El de Drets Socials, Pablo Bustinduy, la de Sanitat, Mònica García, i el de Cultura, Ernest Urtasun. Tots tres han mostrat tolerància zero amb la corrupció, però asseguren que continuaran governant per seguir legislant en favor dels ciutadans. El ministre Bustinduy diu que tornarà a portar al Congrés la pròrroga dels lloguers. I parlem, en aquest cas, de cultura, ja que el Festival Montllibre de Barcelona ha celebrat avui la segona jornada d'activitats literàries adreçades a infants i joves, amb la voluntat de reflexionar sobre la capacitat dels infants de transformar espais quotidians en mons imaginaris i de situar el llibre com un espai de construcció de nous universos. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
1: Que al Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
2: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
1: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
2: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
1: T'esperem al Molí Jove.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Diego Floria. Els dilluns de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Bona tarda, Molins. Són les 4 i 7 minuts d'aquest divendres 29 de maig i això és l'última volta.
1: L'actualitat esportiva ja ha donat unes quantes voltes durant la setmana, però encara en queda una més. I no per repetir el que ja heu sentit a totes les tertúlies, sinó per mirar-ho des d'un altre angle. Us parla Joana Forner i com cada divendres m'acompanya l'Arnau Santero.
0: I com sempre, amb la poca atenció, però el molt de carinyo, que ens regala el David Rius al control tècnic.
1: Avui és un d'aquells programes estranys, d'aquells que arriben cada any i que no saps ben bé si afrontar amb un somriure o amb una mica de nostàlgia. Perquè, agradi o no, s'està acabant tot. S'ha acabat la Lliga, demà es juga la final de la Champions, la temporada dels equips de Molins pràcticament ja és història, i de cop, després de mesos vivint enganxats a classificacions, permanències, ascensos i finals, ens adonem que ja som a la recta final del curs esportiu.
0: Sí, és aquella època de l'any en què els periodistes esportius han de començar a parlar del mercat de fitxatges perquè ja no queda res més a explicar, sinó que és com quan a l'escola l'última setmana ja no fas classe i et posen una pel·lícula, doncs nosaltres estem ja aquí.
1: Bàsicament. I a sobre és una setmana carregada de comiats importants. Si es confirmen tots els rumors, el Barça femení dirà adéu a dues jugadores que han marcat... Bueno, tres jugadores que han marcat, que és Mapi León, Ona Batlle i Alexia Putellas, que dues ja han confirmat la seva sortida del club. També marxen tres entrenadors que han estat molt importants durant els últims anys. Pep Guardiola posa punt final a la seva etapa al Manchester City. Michel deixa el Girona després dels anys més brillants de la seva història i Xavi Pascual tanca la seva etapa al Barça de bàsquet.
0: És que sembla que algú hagi decidit fer una neteja general. Aquesta setmana només faltava que anunciessin la retirada del senyor que posa les pilotes als corners i ja ho tindríem tot complet. Molts finals, molts adeus i molta gent que ha marcat una època en els seus respectius equips.
1: Això sí, abans que arribessin els comiats hem tingut emoció per parar un tren. Aquesta setmana s'ha disputat fins a tres finals europees, la Champions femenina, l'Europa League i la Conference League.
0: I la més important de totes.
1: El torneig del cau.
0: Evidentment, perquè les competicions europees estan molt bé, però veure quin jugador del Chelsea és capaç de gestionar la pressió d'una tanda de penals després d'haver jugat disfressat i havent fet una jaca davant de 40 persones. Les coses importants són les coses importants.
1: També ha començat oficialment el gran culebró de l'estiu. El mercat de fitxatges ja escalfa motors i, com sempre, el Barça torna a ser protagonista de rumors, filtracions, reunions, fotos de jugadors entrant a restaurants i periodistes assegurant que l'acord està fet cada 3 dies.
0: Senyores i senyors, comença la meva època preferida de l'any. Ara venen 2 mesos de gent mirant avions privats, seguint cotxes a l'aeroport, analitzant stories d'Instagram com si fossin informes del CNI, i és que els senyores i senyors del futbol no descansa mai, simplement canvia de gènere i passa a ser una telenovela.
1: I si ens dona temps, començaré també a escalfar motors pel Mundial, perquè ja comencen a sortir les primeres convocatòries i les primeres llistes provisionals.
0: Sí, provisionals i definitives, també, en alguns casos, que estan donant molt de joc, ja ho parlarem. I és que ha arribat aquella fase en què tothom està indignat perquè algun jugador falta, algun jugador sobra. Vull dir, això és una tradició tan antiga com el mateix futbol.
1: Però avui també tenim una cita molt especial, perquè al principi de temporada vam fer una predicció de com acabaria la Lliga.
0: Sí, va ser una decisió temerària, imprudent i probablement irresponsable.
1: Doncs avui recuperarem aquesta classificació i descobrirem si som dues persones que realment entenen d'esport o simplement dos individus que han tingut la sort escandalosa durant 9 mesos.
0: Però us podem avançar una cosa, i és que una miqueta de futbol sí que en sap. I alguna boca que ens va insultar el primer dia, doncs potser li tocarà donar-nos la raó. Així que va, comencem, perquè avui tenim moltes coses a comentar i si seguim parlant de com s'acaba la temporada, se'ns acabarà el programa abans de començar-lo. Som-hi, comencem.

0: Comencem l'actualitat de Molins amb l'handbol, on aquesta setmana toca parlar d'un final de temporada que deixa una mica de gust agredolç. El sènior B femení ha posat punt i final a un curs espectacular després de disputar la final del play-off d'ascens. Les molinenques van aconseguir guanyar el partit de tornada, però el gol average no va ser suficient per capgirar l'eliminatòria i acabar aconseguint aquest ascens.
1: Sí, és d'aquelles derrotes que fan molt mal perquè arriben molt a prop de l'objectiu. Quan guanyes el partit però encara així et quedes fora, tens aquella sensació estranya d'haver fet moltes coses bé però que no ha acabat sent suficient. Ara bé, si aixequem una mica la mirada i mirem la temporada sencera, crec que hi ha molt més per celebrar que no pas per lamentar.
0: Exacte. Més enllà del resultat final, l'equip ha competit fins l'últim moment, ha arribat a la final d'ascens i ha demostrat durant tota la temporada un nivell competitiu molt alt. Compromís, esforç, treball en equip i una identitat molt clara sobre la pista.
1: I això és el que al final acaba construint projectes sòlids. Evidentment, tots es haurien signat pujar de categoria, però arribar fins aquí ja és una demostració del nivell que té aquest grup. A més, moltes vegades aquestes experiències són les que t'acaben donant la maduresa necessària per tornar-hi l'any següent encara més fortes.
0: I aprofitant que la temporada ja ha acabat, l'handbol Molins també ha volgut felicitar alguns jugadors formats al club que estan aconseguint grans resultats fora de la vila. Entre ells destaca el cas de Guim Puntes, jugador juvenil del Barça.
1: Que per aquí ja entrem a aquella categoria de molinencs que fan coses molt serioses. Perquè una cosa és anar bé i l'altra és proclamar-se campió de Catalunya i campió d'Espanya en un mateix any.
0: Exacte. El Guim s'ha proclamat campió de Catalunya i campió d'Espanya amb el juvenil del Barça. I a més, properament disputarà l'EHF Youth Club Trophy, la competició europea juvenil de clubs.
1: La Champions dels juvenils.
0: Bàsicament.
1: Sí, dit d'una altra manera, és passar de jugar pels pavellons de casa a representar el teu equip en una competició europea. I això, doncs, té molt mèrit. Perquè sempre fa il·lusió veure jugadors formats al club arribar tan lluny i també perquè és una recompensa per tota la feina de base que es fa des de fa anys.
0: Des del club li han volgut desitjar molta sort en aquest nou repte europeu i nosaltres, evidentment, ens hi afegim.
1: Sí, perquè si hi ha alguna cosa que ens agrada molt ens és poder dir això de sí, sí, aquest va començar aquí. Que després els veiem competint al màxim nivell i mira, en el cas del Guim, la veritat és que és dels motius per estar orgullosos, doncs són més que evidents.
0: Passem ara al futbol sala, on tenim una mica de tot. Finals de temporada, ascensos, campiones i algun partit que resumeix bastant bé tot un any de 90 minuts o en 40, que aquí no som al futbol.
1: Sí, perquè si comencem pel sènior masculí A, el Molins 99 va tancar la temporada amb una derrota de 7-5 a la pista del Terrassa. I la veritat és que és el resum mateix del que fa l'equip, doncs és bastant encertat. És bàsicament el que ha passat durant tota la temporada.
0: El partit, de fet, va començar molt bé pels molinencs. Van dominar durant molts minuts, van arribar a tenir 5 gols a favor i semblava que tenien el maig controlat.
1: Però després va passar una cosa molt típica dels esports col·lectius, que és que els partits no acaben quan tu creus que s'han acabat. Entre errades individuals, males decisions i falta de contundència, el Terrassa van entrar en el partit fins a arribar al descans amb un sorprenent 5-4.
0: I a la segona part, els locals van créixer molt mentre que el Molins va perdre confiança. Tot i generar ocasions molt clares, no les van saber transformar i els terrassencs ho van acabar aprofitant per capgirar el marcador fins al definitiu 7-5.
1: Els gols van ser d'Antoni Fernández, Miquel Navarro, Alex Ajo i un doblet de Dani Pareja. I més enllà del resultat, l'important és que l'equip ha aconseguit la permanència, que era l'objectiu principal, ja ho vam dir la setmana passada, i potser no de la manera més brillant possible, però mira, l'any que ve continuaran competint a la major categoria.
0: Molt diferent va ser l'ambient del sènior B masculí, que va acomiadar la temporada amb una autèntica exhibició davant del

0: primera.
1: I acabem amb les grans protagonistes de la setmana, les campiones. El sènior femení va tancar aquesta temporada històrica amb una victòria per 9-2 davant el Alenya.
0: I és que ja no sabien ni com acomiadar l'any, havien guanyat la Lliga, havien aconseguit l'ascens a divisió d'honor, havien celebrat el títol i encara els quedaven ganes de marcar 9 gols més.
1: El partit va servir sobretot per celebrar. Celebrar una temporada de somni. 26 jornades de feina, esforç i regularitat que han acabat amb el Molins 99 proclamant-se campió i aconseguint l'ascens a la màxima categoria catalana.
0: I a més ho van fer davant de la seva gent, que sempre és especial, perquè una cosa és guanyar la Lliga i una altra és poder aixecar-la a casa. Amb el pavelló ple, la grada a la... completament plena, tota la família i tothom pensant que d'aquí uns anys doncs, encara s'hi parlarà.
1: Els gols van portar la firma de Mariona Solsona, que en va fer 5, Anna García amb 2, Eva Barceló i Andrea Casanovas.
0: 5 gols de Mariona Solsona el dia abans, casualment la teníem aquí asseguda a l'estudi, jo no vull dir res, però si algun jugador més vol comprovar si això és gràcies a nosaltres, doncs té la porta oberta aquí quan vulgui.
1: A més, el club també va voler tenir un record especial per 4 persones molt importants dins del grup, Ruth, Maria, Marina, Paula i Antònia.
0: I això també explica una miqueta perquè aquest equip ha funcionat tan bé. Perquè al final les lligues no només les guanyen les que surten a la foto amb la copa, sinó que les guanya tot el grup. I la sensació que deixa aquest sènior femení és precisament aquesta, la d'un equip que ha anat junt en tot moment i que ha acabat recollint el premi més gran possible.
1: I acabem amb el futbol, però no amb els primers equips, sinó amb un cap de setmana que encara pot portar més alegries per al Molins. El juvenil femení va aconseguir un empat importantíssim al camp de les segones classificades. Un resultat que deixa el camí molt ben encarrilat perquè aquest cap de setmana puguin guanyar la Lliga i convertir-se en equip de primera divisió.
0: Sí, és un empat que val molt més que un punt. Quan vas al camp del segon classificat i surts amb un resultat que et deixa la Lliga de cara, el valor emocional és enorme. Ara només els queda rematar-ho, que sempre és la part més difícil, però depenen d'elles, i això és el millor escenari possible. Si ho aconsegueixen, serà una notícia espectacular pel club i pel futbol femení de Molins.
1: Pel que fa a l'Atlètic Incresa, l'Amateur B va caure 2-3 contra el Joventut 25 de setembre en l'anada de les semifinals dels play-off d'ascens. Una derrota dura, sobretot perquè el gol visitant va arribar al minut 89, però demà es juga la tornada i encara està tot obert.
0: Exacte, perdre així fa mal, perquè quan encaixes un gol al 89 et quedes amb aquella sensació de cop baix, però en una eliminatòria doble partit encara hi ha marge, han de sortir a la tornada amb el cap ben fred, sabent que un gol ho pot canviar tot, i és el típic partit on no cal tornar-se boig al minut 5, però sí creure-hi fins al final.
1: I acabem amb una cita que ja és un clàssic del calendari esportiu i social de Molins, la 25a edició del torneig cooperatiu Xavi Rodado, organitzat pel CAU, que es va jugar aquest passat dilluns.
0: Torneig importantíssim, probablement més tensionat que moltes finals europees, i aquest any sí, per fi, després de caure 2 anys seguits a la final, l'equip format per jugadors i jugadores del Molins 99 va aconseguir guanyar el torneig i endur-se la panera cap a casa.
1: Tot i així, la Copa Pastanaga, que premia l'equip amb millor disfressa, millor haka i segurament més esperit real del torneig, va ser per l'equip Brutícia Orres.
0: I totalment merescuda, perquè aquí cal dir les coses com són, guanyar partits està molt bé, però si estem parlant d'un torneig del CAU, la glòria real és anar disfressat, fer una haka amb dignitat dubtosa i sobreviure a un derbi amb més de 40 persones alhora a pista, entre caps del CAU i monis de l'esplai. Vull dir, això és esport extrem.
1: No ho diràs pas perquè ets tu d'aquest equip,
0: no.
1: No, per res. Però bé, va ser, com sempre, un torneig rodó, bonic i molt de poble. I aquest any, a més, amb una bastant solidària molt important, perquè els diners recaptats amb les inscripcions aniran destinats a l'entitat molinenca Paliactius.
0: Una entitat que fa una feina preciosa, acompanyant a pacients paliatius i vinculant aquest acompanyament amb la cultura i la celebració de la vida. Així que, més enllà dels gols, les disfresses i la panera, el torneig també torna a demostrar que l'esport de poble serveix per fer comunitat de veritat.
2: L'última volta. Els esports de Molins, del món i alguna tonteria més.
1: Doncs bé, repassarem una mica l'actualitat global d'aquesta setmana. Com ja hem comentat, a part de celebracions molt grans com aquesta victòria de la Champions del Barça femení, ara mateix també afronten bastantes sortides del club que han sigut molt emocionants durant aquesta setmana.
0: Sí, principalment per la baixa i l'adeu d'Alexia Putellas, amb un vídeo que ha fet plorar absolutament a totes les persones que l'han vist. Un vídeo preciós.
1: Que és molt maco.
0: Vaig sentir l'altre dia per la ràdio que deien que era el vídeo de comiat perfecte. O sigui, totes les coses que ha de tenir un vídeo de comiat perquè estigui bé...
1: Sí.
0: Totes les complia, la llista no faltava absolutament res, la música, el com parla, el que diu, els

0: vídeos, les fotos de quan era petit, o sigui...
1: És que és moníssima.
0: És maquíssim, aquell vídeo, i també et dic, el van repetir 18 vegades el dia del partit contra la Real Societat.
1: Jo és que el vaig veure a la que va sortir en el bus de camí cap aquí, i no vaig plorar perquè estava en el bus i vaig decidir que no era el millor lloc per plorar, però molt maco, molt emotiu.
0: Gràcies.
1: I sap greu que marxi.
0: Sí, sí que és veritat que marxa de la millor manera possible.
1: Sí.
0: Marxa en el millor moment, ja ella mateixa ho va dir, que acabes de guanyar la Champions, acabes de fer un altre triplet, el segon ja del Barça femení, i una miqueta de la mateixa manera ho lligarem amb Xavi Pasqual també, però que deixen el Barça perquè no volen jugar malament al Barça.
1: Sí, no, estic molt d'acord amb això, que o sigui, està molt bé escollir bé quan marxes, i jo crec que si comences a veure que, doncs, que no està gran, òbviament, però
0: no,
1: que comences a ja, que veus que de cara als pròxims 2 anys ja no estaràs rendint el nivell que potser consideres que el club es mereix, que tu li donis, jo entenc també que vulguis deixar, o sigui, marxar amb el millor gust a la boca,
0: sí.
1: I dir, vale, hem fet una molt bona temporada, he jugat molt bé aquesta temporada, però no sé jo si puc mantenir aquest ritme, me'n vaig a un altre lloc, on no m'importi tant si mantinc o no aquest ritme.
0: No, de fet, se'n va a jugar a la Premier, on juga la seva parella, tot sigui dit,
1: i
0: aquí també es veu una miqueta el fet aquest de què porta tota la vida prioritzant el Barça absolutament davant de tot, i que ara ha decidit prioritzar la seva vida.
1: I que sigui feliç,
0: i ja
1: està,
0: endavant. I mentre no ens guanyi la Champions...
1: Clar, mentre no ens guanyi nosaltres... Endavant.
0: Que faci el que vulgui. No és l'única que marxa, per això,
1: no,
0: del Barça femení, perquè també se'n van Mapi León, ja de manera confirmada, i també ha dit adéu al club.
1: I també ha fet un vídeo molt
0: mono,
1: eh?
0: Sí, és molt mono, també.
1: És a dir, l'únic que no m'ha arribat tant com el de la... Però és normal. O sigui, el de l'Alexia és el de l'Alexia, però és que la Mapi és moníssima, també.
0: S'ha dit que en l'últim partit de Lliga, aquesta victòria del Barça contra la Real Societat 2-1, ja es van començar a veure moltes coses, perquè casualment els 3 canvis van ser de manera separada, o sigui, normalment les finestres de canvi, doncs marxen 2 o 3 a cada finestra. Van ser els 3 canvis de manera separada, Mapi León, Ona Batlle i Alexia Putellas, perquè totes poguessin rebre l'ovació del públic.
1: La que es mereixen.
0: Que tècnicament només Alexia havia confirmat que marxava, però és un secret a veus que tant Mapi León ja ha confirmat com Ona Batlle marxaran a aquest estiu també.
1: És una pena, no? Que
0: sí.
1: Quan estàs en un moment tan bo i de cop peces tan importants del teu putelet marxen.
0: Sí.
1: Que ho farà superbé el Barça la temporada vinent, segur.
0: Sí. Home, han pujat
1: òbviament.
0: La Serra Jordi, és una bèstia absoluta,
1: sí.
0: I té 16 anys.
1: És que són molt petites i ho fan superbé. I és això, o sigui, que segur que tiraran superbé, però sap molt greu, doncs, que aquests pilars que han estat aquests últims anys allà, doncs, marxin. Però
0: ja,
1: bueno.
0: Ja que estem parlant d'històries boniques del femení, s'ha de parlar d'Eva Pallor. Eva Pallor, doble golejadora de la final de la Champions, ara en parlarem una miqueta més d'aquest partit.
1: Uh-huh.
0: Va fer un doblet, els 2 primers gols són seus. Mai ningú havia sigut pichichi de la Champions i alhora guanyar-la. Sempre era una maledicció absoluta. De fet, van arribar a la final amb empat. La màxima golejadora estava amb empat entre Eva Pallor i una altra, i la gent era com, no marquis, ni si t'ocorre, perquè perdrem la final.
1: Perquè si no perdem.
0: I és que, de fet, Eva Pallor era la quarta final que jugava de la Champions femenina i la primera que guanyava.
1: Mola.
0: Va jugar una amb el Wolfsburg, que va perdre contra l'Olympique de Lyon, una, no me'n recordo quin equip, crec que amb Wolfsburg també, i la va perdre contra el Barça. L'any passat la va jugar amb el Barça i la va perdre contra l'Arsenal, i aquest any, per fi...
1: Ja li tocava
0: la seva primera victòria en una final de la Champions, i de fet, la imatge d'ella plorant desesperadament després de finalment aconseguir-ho, sent a més màxima golejadora del torneig, és
1: preciós. És que quina emoció, normal, com... És que...
0: Sí.
1: És que deu ser molt fort, t'he de dir, en plan arribar a aquest punt i a més guanyar doblement, és que ole, ella.
0: De fet, tu sabràs dir millor que jo, però hi havia una parella en aquella final.
1: Sí.
0: No me'n recordo qui eren.
1: La Mapi.
0: Mapi León.
1: Es diu Engen, pot ser?
0: Sí, Engen.
1: Que està jugant al Lyon.
0: Sí, clar, fet,
1: jo em sé el salseo, tu saps com juguen.
0: Engen, de fet, que quasi fa un golaç absolut a la primera part. De fet, la primera part acaba 0-0.
1: Fes sort.
0: Molt igualades, i Engen quasi fot un golaç de falta en el que, gràcies a Déu, Catacoll es fa una aturada increïble, i que això marca absolutament la final.
1: És que poc es parla de Catacoll. O sigui,
0: perquè...
1: un moment, aquesta dona ens ha salvat moltes coses. Perquè és tan important tenir jugadors que marquin gols com tenir un porter que te'ls pari.
0: Perquè és que se n'anava a la final al minut 45, amb 1-0 guanyant a l'Olímpic de Lyon i a veure què hagués passat a la segona part.
1: Clar, per això.
0: Segona part, que recordem, va ser un festival blaugrana, des del primer gol d'Eva Pajor, després ja tot es posa de cara, i s'ha de dir que és un resultat una miqueta de mentida, perquè acaba amb un 4-0, dos gols del qual són ja el 90 amb tot el partit guanyat. Però has d'arribar al 90 amb el partit guanyat.
1: Clar. Sí, però han arribat en el punt com per Exacte. Poder fer aquests últims dos tranquil·líssimíssimes. En plan, sí, ja sí. Hem guanyat, ara ja, pff, ja els
0: està,
1: fem ja està, per tot, fer-los.
0: No, ha estat tot l'Olímpic de Lyon atacant, no hi ha absolutament ningú darrere, i aquí Salma Parayuelo, un altre per parlar.
1: Clar, és altra, que, bueno, és que ens posem a mirar-les totes.
0: A veure qui li guanya en velocitat. Sí, sí, absolut, partidàs, va ser molt, molt xulo, hi havia molt de valor emocional, sabent que era l'últim partit d'aquestes tres, sabent també... el pes emocional que tenia per Eva Pajor, per Mabel León també, o sigui que realment va ser un partit molt, molt, molt maco de veure, i el resultat ja va ser...
1: El resultat també ajuda.
0: Sí, sí. Doncs, com diem, quarta Champions pel Barça femení, segon triplet que aconsegueixen, i això tot ens indica que hauria de seguir, de continuar així.
1: Home, sí, no?
0: Home.
1: Ara han de mantenir aquest ritme. Ara ja ens han ensenyat que poden fer-ho, ara s'han d'aguantar aquí. No, sí, sí, segur que sí. Porten molt bona tirada i
0: sí.
1: Segur que la tira.
0: No seran les del Barça femení les úniques baixes d'aquesta setmana.
1: Hi ha moltes.
0: Hi ha moltes. La primera, Xavi Pasqual, que deixa oficialment de ser entrenador del Barça de bàsquet, amb una roda de premsa de les que fan tremolar de l'emoció també,
1: sí.
0: Perquè marxa dient que no podia conviure veient el Barça perdre. No podia ser partícip de veure com el Barça perd i que per això marxa, perquè havia de sumar-li com la pressió a que el teu equip no estigui guanyant a que aquest equip sigui el Barça. I ha decidit que no podia més amb això i que per no marxar amb la mal rotllos, per no marxar amb ell no suportant la pressió i fent que realment sigui entre cometes culpa seva, ha decidit marxar. També perquè en el bàsquet de Turquia es cobra moltíssim i té tota la pinta que s'anirà a un equip turc a cobrar i a ser feliç.
1: Endavant, i que faci. O sigui, hi haurà qui dirà que és una excusa total això que ha dit.
0: No ho crec gens.
1: Però jo confio plenament en que ho sent així, perquè qui estima el Barça ho l'estima des de sempre. I,
0: sí, sí, i ja s'ha demostrat Xavi Pasqual a la seva primera etapa que amb aquest club. Amb aquest club passa molt, està començant a passar molt que la gent no vol marxar d'aquí.
1: No.
0: Ja es va veure amb Lewandowski, s'ha vist també amb Alexi, amb Xavi Pasqual ara, o sigui que...
1: Que es marxa, però es marxa per amor.
0: Sí. Sí, sí. També parlant d'entrenadors que marxen, se'n va Mitchell, del Girona, el millor entrenador que ha tingut aquest equip, l'entrenador que els va fer pujar a primera, que els va portar a la Champions. Aquest any finalment no ha aconseguit la salvació, el Girona s'anirà a segona, això vol dir que escoltarem de molta gent del Girona que marxarà aquest any. Perquè, o sigui, s'ha de dir que això és una merda absoluta de la Lliga, no té cap tipus de sentit. Els mouen fatal els diners, i això és culpa única i exclusivament de Tebas. A la Premier League, els equips que baixen reben una milionada absoluta com a, entre comentes, premi de compensació perquè tinguis més probabilitats de tornar a pujar l'any següent. A la Lliga no passa. A la Lliga això no passa. De fet, guanya els mateixos diners al Barça per guanyar la Lliga que un equip de la Premier per baixar. Sí, no, perdó, que l'equip de la Premier que puja de segona.
1: Com pot guanyar... O sigui, com pot guanyar el mateix el que guanya segona que el sí, que guanya primera aquí?
0: Doncs això funciona així. S'ha de dir que allà els petrodòlars, doncs,
1: els
0: encanten. I aquí Tebas no li dona diners a ningú. Però sí, això és així. Llavors, de fet, el Girona, com hem dit, és molt probable que vagi perdent figures i jugadors. La primera en marxar ha sigut Mitchell, que apunta a l'Ajax. Un altre equip amb molta filosofia d'equip semblant a la del Barça, per dir-ho així, és on va crear-se Johan Cruyff. O sigui que també un equip d'escola en la que Mitchell podrà aprofitar molt. Veurem si finalment acaba anant-hi cap allà i ja el seguirem.
1: Sí, sí, no? I anirem veient cap a on es mou. Però no només són sortides el que està passant ara.
0: No, saltem això. Falta un entrenador encara, per marxar.
1: Bueno, vale, va, últim entrenador que marxa i després tornem. Però l'havia deixat més al fons. Bueno, el podem fer ara. És que em fa molta penita. És que em cau superbé. Bueno, pot seguir.
0: Doncs sí, estem parlant de Pep Guardiola, efectivament. Se'n va del Manchester City, amb un comiat preciós també a l'estadi, amb dos estelades gegants al camp del Manchester City. I sí, Pep Guardiola, després de... Quants anys són? Ja 10?
1: 10 anys.
0: Se'n va del City, més del doble del que va estar aquí al Barça.
1: Wow. I, qui ho diria?
0: Qui ho diria? I simplement li desitgem que entreni a la selecció catalana i poca cosa més. Sí. Que sigui feliç.
1: Per favor. No, i és que em va sortir un vídeo ahir, crec que sí, ahir, supermono, d'ell quan va anar a començar a entrenar amb un nen petit supermono com, i adorables, i ara tornant-se a veure 10 anys després al marxar i com haver pogut complir tot el que li va dir en el nen que intentaria fer amb el Manchester City, que ho hagi aconseguit. Sí, sí. És com,
0: de fet, guanya la Champions, guanya la primera Champions del City, o sigui que sí, sí, sí.
1: Adorables.
0: Doncs s'acaba l'etapa de Guardiola, ja hem parlat de tothom qui marxa i com bé has avançat, toca de parlar
1: toca
0: de la
1: parlar
0: gent que arriba.
1: Ve. Exacte. I és que aquesta setmana hi ha hagut ja un primer moviment del Barça d'aquests fitxatges que comencen per aquesta temporada. I és que Anthony Gordon s'afegirà a la plantilla del Barça.
0: Sí, segons informa Fabrizio Romano, o sigui que
1: ens ho creiem.
0: Plena. Anthony Gordon serà nou jugador del Barça, ja està aquí a Barcelona, aquest matí ha passat les proves mèdiques, i en un moment o altre, entre avui i demà, s'hauria de confirmar ja el fitxatge oficialment, per 60 milions, ai, 60, perdoneu, 70 milions més 10 en variables. S'ha de dir que són variables bastant justificades, en el sentit de que és per títols i premis individuals en cas de que jugui més del 60% de minuts. O sigui, vale, que si un jugador et guanya la Champions jugant més del 60% de minuts, home, 10 per 80 milions és un regal.
1: Sí, sí, sí.
0: O sigui que realment són variables prou justificades. S'ha qüestionat molt el fet de una miqueta d'on treu els diners al Barça i per què estem fitxant aquest home i no a un nou o a un central, etc, etc. Uh-huh. S'ha de dir que això és una situació una miqueta estranya. Intentarem explicar-la bé, perquè el tema dels diners del Barça és estrany. El Barça sempre ha tingut diners per fer fitxatges, però no podia inscriure'ls a la Lliga. O sigui, era un tema de fair play financer. Fair play financer no és com els mateixos diners que el fitxatge. Per exemple, Anthony Gordon segurament amb aquest fitxatge farà que Rashford se'n vagi. Rashford, que estava cedit,
1: sí,
0: tenia una opció de compra de 30 milions d'euros, sí, però segurament no es quedarà i han fitxat a Gordon. I per què el Barça ha fitxat un jugador del mateix estil per 80 milions, tenint un que podia fitxar per 30?
1: Perquè segurament el seu salari és menor.
0: Ah, exacte. Anthony Gordon fitxarà segurament per 5 anys amb un sou bastant més baix i, uh-huh, tot i que Rashford només costés 30 milions, el fitxaries per 3 anys amb un sou molt més gran. És a dir, que a l'hora de comptar el fair play financer, tots dos costarien uns 25 milions,
1: vale,
0: més o menys. Comptabilitzarien exactament el mateix. I tenint en compte que Anthony Gordon és molt més jove i que pot jugar en les tres posicions d'atac, que ara parlarem una miqueta de què vol dir això, doncs Flick ha preferit quedar-se amb Anthony Gordon. Què voldrà dir això? El Barça segueix tenint milions? Sí, el Barça en aquest mercat té més o menys 300 milions per gastar.
1: Joder.
0: S'ha de dir que les prioritats absolutes del Barça en aquest moment és fitxar ara mateix a Julián Álvarez, com a nou. Si no, de fet, ja han enviat una oferta per 100 milions, falta veure què dirà l'Atlético, que spoiler dirà que no.
1: Home, és que...
0: I té tota la pinta que per menys de 150-140 no el podran treure d'allà. Ja veurem com acabarà tot això, és un altre d'aquests culebrons de l'estiu que ens encanten. Veurem
1: que
0: si
1: ja
0: finalment decideixen anar per aquí o anar a buscar un altre nou. En principi, Bernardo Silva s'està parlant també que podria arribar gratis, ja veurem una miqueta com funciona tot això, però el que sí que sabem segur és que no hi haurà problemes amb les inscripcions. La Lliga ja ha donat el vistiplau de que el Barça, tant a Anthony Gordon com a Julián Álvarez, com a Bernardo Silva, si aquestes tres es donessin, podrien estar inscrits, perquè per fi, després de molts anys, el Barça torna a estar en la regla 1-1. Ja ho va dir Laporta en les eleccions, que si amb tots els ingressos que tindrien amb el nou Camp Nou obert,
1: sí,
0: haurien d'entrar a la regla 1, i la Lliga ja ho ha confirmat.
1: Vale.
0: Llavors, això està perfecte, és meravellós. A tot això no estem comptant a Joao Cancelo, que també entraria dins de la regla 1 i, per tant,
1: vale,
0: el podria fitxar
1: no
0: el Barça en aquesta sessió. És la cosa més estranya del món, que no,
1: vale,
0: puc explicar. Bàsicament,
1: perfecte,
0: vol dir que
1: ja
0: tens diners com per inscriure.
1: Vale.
0: Tens, si tu fitxes un jugador, el podràs inscriure sense problema.
1: Vale.
0: Què passa? Per què el Barça s'està gastant tants diners aquest mercat amb jugadors estranys dels que no acabem d'entendre i són, entre cometes, apostes? Perquè l'any que ve el Barça tornarà a estar fora de la regla 1. L'estiu que ve és molt probable que, per poder instal·lar la coberta del Camp Nou, el Barça hagi de tornar a jugar com a mínim 4 mesos a Montjuïc. I perdent aquests ingressos del Camp Nou,
1: oh,
0: estarà fora un altre
1: no
0: cop de la regla 1-1 i no podrà fitxar l'estiu. Llavors, veient,
1: vale,
0: a venir que el Barça l'any que ve no podrà fitxar,
1: ho estan fent ara,
0: ho estan fent ara, i s'ha de dir que ho està fent molt bé Deco, perquè se l'està, entre moltes cometes, jugant a fitxar abans del Mundial. El Mundial pot fer que els jugadors pugin de valor, baixin, els equips, un jugador que potser no tenies tan controlat, algun equip el vegi i el vulgui, etc, etc, etc. Mm-hmm. Per això la idea del Barça és tant a Anthony Gordon com a Julián Álvarez fitxar-los abans del Mundial. S'ha de dir, també, en base a això, Anthony Gordon, per exemple, jugarà al Mundial amb Anglaterra. João Pedro, que és un dels jugadors que sonava, que ja en vam parlar una miqueta fa un parell o tres de setmanes, no anirà al Mundial.
1: Vale.
0: Pel que ve aquí, entre cometes, ve d'eco aquí per haver triat un jugador que, en principi, durant l'estiu, podria inclús revaloritzar-se. I ja per acabar de parlar d'aquest fitxatge i de com totes les coses que comporta, s'ha de dir que es pot venir una masterclass absoluta de jugada d'escacs increïble en la que el Newcastle, l'equip d'on era Anthony Gordon, vulgui recuperar aquesta posició amb Abde, jugador actual del Betis, del qual el Barça té una part de la fitxa.
1: Oh.
0: Pel que el fitxatge aquest del Newcastle donaria ingressos al Barça.
1: Oh.
0: I en cas que això es donés, el Betis ha mostrat interès per Jan Virgili, jugador del Mallorca, del qual el Barça té el 50% dels drets. Pel que, si es donessin aquestes tres operacions,
1: vinga,
0: el Barça acabaria com tancant, entre cometes, l'operació Anthony Gordon per 50 milions.
1: Home, doncs això estaria molt bé.
0: Cosa que estaria absolutament bé.
1: Que
0: seguirem avançant.
1: Són moltes hipòtesis juntes,
0: eh? Però seguirem parlant. Ha arribat el moment de l'estiu en el que passen aquestes coses. Ens queden encara uns quants programes i cap competició. O sigui que haurem d'omplir molts minuts parlant de possibles fitxatges que tots sabem que no es donaran, però si no, hauríem d'estar en silenci. O sigui que...
1: Sí, no.
0: Benvinguts al periodisme esportiu a l'estiu.
1: Però bueno, que... tindrem el Mundial, podríem parlar del Mundial.
0: I tant.
1: I, de fet, ja podem començar a parlar de coses del Mundial. I és que han sortit noves normes que es començaran a aplicar en aquest Mundial. Vale? La primera d'elles és que l'àrbitre farà un compte enrere visual per als serveis de banda i els serveis de porteria.
0: Sí, igual que el bàsquet, per dir-ho així, que només tens 5 segons per treure de línia de banda. Aquí la idea és que es perdi el menys temps, mínim temps possible.
1: I... seguint una mica aquesta línia, els futbolistes només tindran 10 segons per fer els canvis. Si el jugador que està sortint del camp triga més d'aquests 10 segons, el jugador que entra haurà d'esperar-se un minut de joc per poder començar a entrar.
0: Sí, i seguint també una mica amb aquesta línia, si un jugador rep atenció mèdica, haurà d'esperar un minut de rellotge fora del camp per poder entrar. Ara mateix és quan ja no estiguis en una zona en la que afecti el partit, ara ja és un minut, estiguis on estiguis.
1: Que em sembla molt bé, perquè
0: sí, em sembla
1: així prou de perdre el temps, tontament.
0: Sí.
1: I seguint amb aquesta línia, més o menys d'intentar perdre el temps el mínim possible, però fer bé les coses, el VAR podrà revisar noves coses.
0: Gràcies a Déu.
1: Segones, targetes grogues i corners que no ho són.
0: Moltes gràcies. Té una miqueta de lletra petita aquest corner, sí, perquè no revisarà tots els corners, sinó que corners en els que clarament a la primera repetició es vegi que s'ha equivocat l'àrbitre, ho podran avisar-lo. O sigui, no anirà l'àrbitre a revisar, ui, a veure qui és l'últim que la toca,
1: clar.
0: Com passa, per exemple, a la NBA en els minuts finals o inclús a l'ACB, de que totes les fores de banda es revisen, per tal, sinó que simplement si hi ha un corner en el que clarament s'equivoca l'àrbitre, directament li diran, t'has liat.
1: Que es pot...
0: Exacte.
1: Bàsicament que se'l podrà corregir en cas de que es vegi.
0: Però no haurà d'anar l'àrbitre al VAR a revisar-ho.
1: Exacte.
0: A dir-ho així.
1: O sigui, serà el VAR el que prengui aquesta decisió.
0: I sobre les segones grogues, meravellós.
1: Sisplau,
0: meravellós.
1: Prou ja.
0: Perquè mil vegades ha passat aquesta temporada ja de que una groga que no és, com que ja tenia una groga, no es pot revisar. Si ens anem més lluny, una del Getafe a Vinícius, que és una barbaritat. Villarreal, no Getafe, Villarreal. En la que el jugador li toca l'espatlla, Vinícius estira a terra com si li hagués donat a la cara i li treuen groga. I llavors és una segona groga, no és revisable, etc, etc. Això s'ha acabat.
1: Em sembla una tonteria que la segona groga no pugui ser revisable. Així que, endavant. Súper a favor d'aquesta nova norma.
0: Sí, sí.
1: Però bueno, tanquem una mica aquesta actualitat ja esportiva, perquè, però ja, el Rayo va perdre.
0: Horrorós.
1: Així que ho passarem molt ràpid per aquí.
0: Ui.
1: Prou, ja hem passat aquesta, vale? I també s'ha jugat la final de l'Europa League, que, per si us interessa, el més mínim que no ho crec, va guanyar l'Aston Villa.
0: Sí.
1: 0-3. Perfecte. Fins aquí l'actualitat global, que ja hem donat prou volta. I ara...
0: com ho justifiques.
1: Com justifico això, sí. Per escollir la cançó d'avui, he decidit que jo, que soc una mica... friqui de les rom-coms i de les sèries xorra de gent a la universitat, aquesta setmana passada es va estrenar Off Campus, que és una sèrie molt xula, que ve d'uns llibres també molt xulos, que ha fet que torni a estar, entre cometes, de moda i que hagi tornat a entrar a les llistes després de 15 anys la cançó de On the Floor, de Jennifer Lopez, que superfan, perquè apareix en una de les escenes d'aquesta sèrie i ha creat molt de rebombori a xarxes i ha fet que aquesta cançó torni a entrar en les llistes, cosa que és brutal després de 15 anys. Així que, com no, doncs anem a escoltar-la. Endavant.

0: Estàs escoltant L'última volta amb Arnau Santero i Joana Forner.
1: Doncs com ja us hem avançat al principi del programa, anem molt tard.
2: Sí.
1: Sabíem que això passaria avui.
2: Sí, sabíem. No passa
1: Així
2: res.
1: Que no passa res. Però és que hem recuperat la predicció de la taula de la Lliga que vam fer a la primera jornada. Això m'agradaria recalcar-ho. Això està
2: primera.
1: Fet abans que es jugués cap partit. I hi ha coses molt interessants que
2: sí.
1: vam encertar.
2: Hi ha encerts molt bons.
1: Sí, sí. Hi ha un que se'm va criticar molt. Que no l'oblido, i l'he clavat.
2: Quin se'n va criticar molt.
1: Aquest és medalleta personal. I és que vam clavar els quatre primers classificats
2: sí.
1: per ordre.
2: Sí. I, de fet, els primers sis els hem clavat quasi bé, no? Perquè l'Atlètic ha punxat.
1: Vam decidir confiar en l'Atlètic Club i això no va funcionar.
2: No,
1: punxat. Anem des del principi. Vam efectivament clavar el Barça com a campió de Lliga.
2: Amb totes les nostres esperances de principi de curs vam dir,
1: sí,
2: per favor, sisplau,
1: per favor, no la volem
2: així.
1: Liar, sisplau. Efectivament, ho vam fer bé. El Barça ha revalidat el seu títol, cosa que no passava des de fa molt, que algun equip revalidés.
2: Sí.
1: O sigui que, molt bé
2: molt
1: aquí.
2: Molt contents.
1: No som mufes. Molt bé.
2: És bo saber-ho?
1: És bo saber-ho.
2: Bo saber-ho.
1: Segon, efectivament, el Real Madrid. Aquí no ens vam equivocar. I aquí ve la medalleta. I és que tercer classificat, el Villarreal.
2: I aquí la gent va dubtar.
1: Aquí molta gent va dubtar. Perquè plantar-te la primera jornada de la Lliga i dir-te que el Villarreal quedarà per sobre de l'Atlètic de Madrid no era fàcil, ho vaig dubtar molt, però vaig decidir
2: però
1: tirar.
2: Però ho vas fer superreal.
1: I, efectivament, i a més amb una diferència molt clara de punts.
2: 3 punts de diferència.
1: Sí, 3 punts, perquè el Villarreal va decidir deixar de jugar a la Lliga.
2: Clar,
1: des de,
2: ara que ja estava superbé.
1: Ara que estava Champions ja va decidir que està aquí. I sí, efectivament, aquest és una miqueta la medalleta que ens podem tirar, i és que els quatre primers per ordre estan clavats.
2: A partir d'aquí ja no està tan clar.
1: No.
2: Bueno, dels que baixen vam encertar 2 de 3.
1: Sí, i a més m'agradaria recalcar quins 2 de 3. Vam clavar Girona i Oviedo. L'Oviedo era gratis encertar-lo, però el Girona, cuidado aquí també, que el Girona venia de la temporada anterior jugar Champions, eh?
2: Sí,
1: l'any
2: no,
1: passat
2: no.
1: estava jugant Champions i vam encertar el descens.
2: Però vam veure que no.
1: Que no, que això no tiraria
2: no
1: segur.
2: Duraria, això.
1: I aquí és la que fa una miqueta de mal, perquè el Llevant et vam posar que baixaria i no ha baixat per diferència de gols.
2: Sí. Sí.
1: El Llevant a l'última jornada va aconseguir guanyar i va empatar punts amb Osasuna i Mallorca. I amb això que vam explicar la setmana passada, de que si empataven entre 2 es mirava diferència de gols, i si empataven entre 3 es mirava els duels directes entre aquests 3 equips.
2: Efectivament.
1: I aquí el perjudicat era el Mallorca.
2: El Llevant és el que ho va fer millor i s'ha quedat amb la millor posició.
1: I ha tornat a passar una cosa que feia molts anys que no passava, que és que un dels candidats a Pichichi, que de fet es va quedar a un gol, Muriqi, de ser Pichichi, està en descens.
2: Que fort.
1: Jugarà a segona, veurem a veure si li troba una sortida a Muriqi o no. Ho anirem veient, perquè és un jugador que mola veure la primera. Sí, que veurem. De fet, marca el Mallorca va guanyar 4-1 a l'última jornada. I marca Muriqi al quart, quan ja se sabia que estaven en descens. I marca completament cabrejat d'agafar la pilota i no treure-la de l'estadi de miracle. O sigui que aquí s'entén també una miqueta la frustració. I és que nosaltres confiàvem prou amb el Mallorca. El vam posar
2: El vam posar superbé. Literalment a la meitat de la taula.
1: Sí,
2: on
1: sí.
2: ha acabat estant la Real Societat, que s'anirà a Europa igualment.
1: Sí, la Real Societat que nosaltres vam posar que no arribaria a entrar a Europa o entraria per Conference, finalment ha entrat, però per guanyar la Copa del Rei.
2: Clar,
1: o sigui que
2: no.
1: Estem una miqueta allà. La vam posar prou a prop d'on ha acabat, però no comptàvem amb aquesta Copa del Rei. No comptàvem gens tampoc amb el desastre que ha sigut l'Atlètic Club. Nosaltres no l'havíem posat a Champions, però l'havíem colat a l'Europa League.
2: Sí.
1: I aquest any l'Atlètic Club dona gràcies que no ha acabat patint a l'última jornada.
2: Home, és que està a mitja baixa taula, eh? O sigui,
1: sí, sí.
2: És fort com ha pogut acabar 12.
1: Sí, sí, 12 i dona gràcies. I això,
2: clar,
1: i
2: amb
1: dona
2: sort.
1: Gràcies, 12 a 3 punts del descens, eh?
2: No, 3 no.
1: Sí, sí, sí, a 3 punts del descens.
2: Hola, quin drama.
1: Clar, clar, és que...
2: Però és que t'he de dir que la segona meitat de la taula han quedat tots molt a prop de punts.
1: Sí, sí. Bueno, ja ho portàvem dient molt de temps.
2: 3 setmanes.
1: I s'ha de dir que, més o menys, mirant-ho una miqueta per sobre, pràcticament a tots els equips d'aquesta guerra del final els havíem clavat, perquè teníem a l'Alavés, Elx i Sevilla com a candidats a jugar-s'ho tot, i allà estan... una miqueta amb ordre Sam no del tot igual. Que gairebé. Gairebé. L'únic error que vam tenir aquí és a l'Osasuna. Nosaltres vam posar que Osasuna estaria més tranquil, quedant 12è. I finalment va estar patint
2: a les portes,
1: com hem dit, amb Llevant i Mallorca en aquest empat per passar el descens. Quina ha sigut la sorpresa nostra i la sorpresa d'absolutament tota la temporada per absolutament tothom i que, atenció, jugarà a Europa la temporada que ve?
2: Getafe o Celta, perquè qualsevol dels dos a mi em sorprèn.
1: Celta ja ha jugat a Europa aquesta temporada.
2: Sí, no, el Getafe aquí dalt és un molt fort. I a més, rascant per sota, o sigui, l'últim en classificar-se a Europa.
1: Sí, sí, de fet és això, jugarà a Europa League. Jugarà Conference League, sí. Jugarà la Lliga dels Borratxos Absoluts, jugarà la Lliga dels Països que no estan en democràcia, o sigui... Sí. La Conference funciona així. I a veure el Getafe a Europa, perquè li passarà com al Girona...
2: Ens el tornaran a patades.
1: Això segur. De fet, segurament les patades es fotran ells, que és diferent. Però ja a veure com li va el Getafe per Europa, perquè a la Lliga és un equip que funciona i que sempre s'ha dit, si el Getafe jugués a la Premier, no sé què, aviam què tal. És el seu moment de veure si realment jugar dos partits a la setmana els hi fa no arribar a tot, o si al revés, o si els hi fa ser un equip que dels 90 minuts juga 30, si la seva fórmula li funciona per Europa, poden fotre por, eh?
2: No sé, sí. T'he dit que aquí vam posar prou més avall d'on ha acabat és el Rayo.
1: Sí.
2: Per després la confiança que hem tingut amb ells durant el curs...
1: Sí, sí, s'ha de dir, no està tan lluny, l'havíem posat 11.
2: 11 i ha quedat 8è.
1: S'ha de dir que jo comptava amb que els hi passés més la doble competició.
2: Perquè ho han pogut gestionar prou bé.
1: Jo confiava molt en que arribessin amb una de Conference. De fet, han arribat a la final.
2: Sí, ho hem dit abans, han perdut a la final. Han quedat segons. No es diu ha perdut la final, és ha quedat segon.
1: Jo comptava amb que aquest pes de partits els hi faria més mal, però... S'ha de dir que van patir, eh? Fins al final, fins a les últimes 3 jornades, encara no tenien assegurat el descens, però diem, en una temporada en la que tots els equips estaven jugant al descens, pràcticament, o es jugaven o a Europa o descens. La temporada que ve no jugarà a Europa, al Rayo.
2: No.
1: Si haguessin guanyat la final, jugarien l'Europa League, però com que finalment han quedat 8 anys, no els dona plaça per a Europa. Potser els hi va bé. Un any tranquil, aquí no ha passat res, i a veure la temporada que ve com van a la lliga.
2: A veure on els posicionem la temporada que ve i on acaben.
1: Sí, sí, estarà per veure. És que millor, jo crec que millor de com hem fet aquest any, complicat, eh?
2: Sí, no encertarem. T'he dit que ara m'hauré de tornar a prendre els 3 que pugin.
1: Puja, Racing de Santander.
2: Vale.
1: No sé crec que fins aquí ja et puc dir. Perquè el Racing va pujar directe. Deportivo de la Coruña, diria.
2: En sèrio?
1: Crec que sí.
2: Oh, que monos. Podríem,
1: a veure, crec que podem tenir un altre Depor Celta a primera divisió, cosa absolutament preciosa. Ho estàs buscant, oi?
2: Sí.
1: Perfecte. Jo bueno, diria que ha pujat Racing, Depor i no sé qui més.
2: A veure, ¿qué nos tiende a primera y cuántos equipos suben?
1: A veure...
2: Molt bona pregunta, perquè no m'està contestant
1: trobant,
2: a la pregunta.
1: No trobant, eh?
2: Racing, Deportivo i l'Almeria.
1: Dir-li Racing al Racing de Santander és moment. Molt bon.
2: És que quin moment dius Racing?
1: Puja l'Almeria també, eh? Bé,
2: sí, l'Almeria va quedar tercer.
1: Doncs veurem, ja parlarem d'això amb molta més calma la temporada que ve. L'any que ve.
2: L'any que ve.
1: Fa una mica
2: sí,
1: de mal dir-ho.
2: Jo veig més amb cursos escolars que amb anys naturals.
1: I
2: sí,
1: com diem,
2: l'any que ve.
1: No ho hem fet gens malament aquesta temporada. No. Només a falta... Els errors clars són Athletic Club de Bilbao, el Getafe, i sí. Errors clamorosos no n'hi ha gaires.
2: No. Més. Estaven tots prou ben ubicats dins de la taula. T'ha quedat tot més prou ben repartit.
1: Saps que seria divertit també la temporada que ve fer qui guanyarà la Champions i qui guanyarà la Copa? Això estaria bé.
2: Tampoc ens flipem.
1: Això estaria divertit.
2: Perquè la Champions... entren molts factors.
1: De fet,
2: aquí, eh?
1: De fet, si et sembla, anem a fer l'última volta al cap de setmana.
2: Anem a fer l'última volta al cap de setmana.

0: I m'agradaria dir que tornem als esports de la vila, però és que aquest cap de setmana juga poc i res.
1: Doncs com ja hem estat dient durant literalment tot el programa, s'acaba la temporada i cada setmana hi ha menys equips que juguin. Però unes que sí que estan lluitant per la victòria en la seva lliga són les del juvenil de Molins, que diumenge jugaran contra les de la penya barcelonista de Sant Vicenç dels Horts i si guanyen quedaran primeres.
0: Sí, i ascendran a primera divisió, de fet. O sigui, que partit per anar a veure. I si no, es pot anar a veure també l'Atlètic Ingrés AB, que jugarà el partit de tornada de les semifinals dissabte a 6:45 contra el Joventut 25 de setembre. Així que dissabte al camp de l'Ingrés i diumenge al del Molins.
1: Veus? Mira, solucionat.
0: Cap de setmana, solucionadíssim.
1: I, bueno, si sortim una mica de la vila, què pot haver aquest cap de setmana?
0: Què hi haurà? La final de la Champions.
1: La final de la Champions.
0: La final de la Champions. Final d'aquestes que, a veure què tal, perquè és una temporada que a mi m'ha fet la sensació que s'ha acabat massa d'hora. En el sentit de que ja hi ha un fitxatge del Barça i ja no s'ha jugat la final de la Champions. Tot això va clarament pel Mundial.
1: Sí.
0: Mundial que comença la setmana que ve, no l'altra.
1: El l'1.
0: 11 de juny.
1: 11.
0: Dia de programa, tot sigui dit. O sigui, dia gran.
1: Ens ho farem perfecte, això.
0: I que ha fet que tot vagi com una miqueta massa abans, perquè, com hem dit, ja s'han jugat tota la resta de finals, tota la resta de competicions, el Barça acaba la temporada, el Barça femení acaba la temporada, tota la resta d'equips d'Europa han acabat la seva temporada, excepte el PSG i l'Arsenal, que jugaran la final de la Champions demà.
1: Jo no soc... Sempre... A quina edat acostuma a acabar-se, això?
0: Sí, per aquí. Perquè la temporada passada també va caure en l'últim cap de setmana de maig, però...
1: Dins el meu cervell sempre han acabat com més tard, més cap a Sant Joan.
0: No.
1: Però jo crec que és jo que anava...
0: Jo no sé fins a quin punt la Lliga sí que acaba més tard. I aquest any les lligues han acabat abans perquè hi ha el Mundial. Això és una cosa que em quadraria molt.
1: No sé, eh? Bueno, no sé, hauria de repassar calendari de l'any passat per tenir una visió. Però no sé, tenia la sensació que...
0: No, va acabar més tard. Va acabar igual. Però si t'explico el perquè...
1: Perquè la jornada 36 vam entrevistar-nos aquí i era, clar, encara ens quedaven clar setmanes de curs.
0: No, per això el nostre programa de ràdio, quan l'estrena de l'última volta es va fer el divendres abans de la final de la Champions.
1: Sí, i encara perquè, era curs escolar, era finals era de maig.
0: Escolar, i l'entrevista que vam gravar pel programa era
1: la jornada 36.
0: L'últim partit.
1: No, era la jornada 36 de 38. És igual. Que ho sàpigues.
0: Segur que era 36,
1: perquè ho hem gravat dues setmanes abans.
0: Era un Barça-Villarreal, no?
1: No,
0: el Barça-Villarreal va ser l'últim partit.
1: No sé, jugaven a Montjuïc. Bueno, és igual, sí. Estem en el tema.
0: Jo diria que era l'última jornada. Però bé, més o menys, per aquí. Sempre. Anem a la final de la Champions.
1: Sí, perdona. Hem dit,
0: quan estàvem parlant del fitxatge de Gordon, que era molt important el fet de que pogués jugar a les tres posicions.
1: Sí.
0: I que ho explicarem una miqueta millor. Ha arribat el moment d'explicar-ho una mica millor. Per què? Perquè és com juga el PSG.
1: Vale.
0: PSG, actual guanyador de la Champions, pot intentar revalidar, seria la seva segona. Si la guanyés l'Arsenal, seria la primera de la seva història.
1: Wow.
0: L'Arsenal, que és el Pupas d'Europa. És l'Atlético de Madrid, però a Europa.
1: Wow.
0: És això.
1: Vale.
0: O sigui que, a veure qui guanya aquesta final. I per què diem que és important això? Perquè Luis Enrique, la seva manera de guanyar, tant l'any passat com aquesta, encara més, és que no té un nou de referència. Tots els seus jugadors d'atac poden jugar a les tres posicions d'atac. I juguen a enganyar el defensa. Perquè no saps quin serà el jugador, entre cometes, important aquella nit. No saps si els atacs vindran per una banda, per l'altra, qui dels tres podria anar a cada banda. Sí que és veritat que, més o menys, juga Doué a la dreta, Carabatskeli a l'esquerra, i Dembélé al mig, però Dembélé és un extrem. O sigui que realment es poden tota l'estona, en tot el partit, anar canviant les posicions.
1: Que bé, no?
0: Són tres jugadors que van a la pressió, que tota l'estona estan molestant al davant, i això és una miqueta el que està intentant fer Flick amb aquest fitxatge de Gordon, perquè tens Lamine, Rafinha, Fermín, Olmo...
1: Sí.
0: I ara Gordon, que et podrien jugar a tot arreu. Sí que veurem si li funciona a Luis Enrique a la final de la Champions i al Barça l'any que ve.
1: Doncs sí, però bé, ara sí arribem al final del programa. Una setmana una mica estranya, perquè moltes competicions ja han abaixat la persiana i els equips comencen a pensar més en les vacances que en les alineacions.
0: Sí, de fet, avui gairebé hem fet de Nostradamus esportius, hem repassat les prediccions que vam fer al principi de temporada sobre la Lliga i bé, diem que algunes coses han envellit molt bé i les altres, doncs, no en parlarem gaire fort.
1: També hem comentat moviments importants, l'adeu de dues llegendes, tres llegendes del femení, com Alexia Putellas, Mapi León i Ona Batlle, que deixaran un buit enorme en una etapa increïble del club.
0: Però abans de marxar han deixat la feina feta, perquè el Barça femení ha tornat a guanyar la Champions i ja arriba un punt en què les jugadores aixequen una copa i la gent es pregunta, perdona, aquesta la teníeu o és nova?
1: També hem parlat del final d'etapa de, a les banquetes. Xavi Pasqual deixa oficialment el Barça de bàsquet, Michel deixa el Girona i, per si faltava algú, Pep Guardiola també deixa el Manchester City.
0: És a dir, que aquest estiu hi haurà més mudances d'entrenadors que a Idealista.
1: Hem conegut també el nou fitxatge blaugrana, Anthony Gordon, i les noves normes del Mundial, que prometen moments més aviat curiosos.
0: Sobretot amb això de l'àrbitre fent compte enrere amb les mans, perquè el porter tregui de porteria. Jo m'imagino alguns jugadors mirant el rellotge com si estiguessin fent un examen de mates.
1: En definitiva, una temporada que arriba a la final amb canvis, comiats, títols i nous reptes.
0: I nosaltres hi hem estat per explicar-la de principi a final. Ara només falta veure què ens prepara aquest estiu, que segur que hi ha molta merda de mercat de fitxatges i els presidents dels clubs faran mans i mànigues perquè no ens avorrim.
1: Així que tanquem una altra setmana i ens veiem divendres vinent a les 4 amb una nova última volta.
0: Òbviament li agraïm al David Rius que una setmana més ens ha acompanyat minut a minut des dels botons.
1: Això ha sigut tot per avui. Nosaltres som Joana Forner i Arnau Santero i això ha estat l'última volta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. La CGT i la Intersindical aposten per votar no a la consulta sobre el preacord entre el Departament d'Educació i els sindicats majoritaris USEC i professors de secundària, aconseguit aquest divendres a la nit després de negociacions maratonianes. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb coordinadora obrera sindical. La CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial i ha argumentat que l'acord inclou millores salarials i de plantilla, però que no arriba a totes les reivindicacions, així com el blindatge del català i clàusules de revisió salarial. Recordem que, com us dèiem, hi ha hagut aquest preacord per desencallar la situació laboral dels docents a l'escola pública, tant a primària com a secundària, i que s'ha aconseguit un total de 600 euros i també un reforç de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar l'escola inclusiva. I perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa nivell 3 i recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat han treballat avui al migdia amb 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera A14 a Alguaire. I precisament un incendi de vegetació provocat per un robatori de coure tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. Renfe ha establert transport alternatiu per carretera entre les dues estacions. I precisament encara en plana ferroviària, Renfe va detectar 970 actes vandàlics per pintades en trens a Catalunya durant el 2025. Això va implicar una despesa al contribuent de quasi 7 milions i mig d'euros. I parlem en cultura i anem a Tàrrega, que ha posat en marxa la 13a edició de la Fira de la Cervesa Artesana, un certamen consolidat i de referència del sector a Catalunya. Des de Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
2: Fins a les 3 de la matinada, l'esplanada de Can Colapi de Tàrrega reuneix una 14a d'elaboradors de cervesa artesana del territori. Per tercer any consecutiu, el certamen compta amb una parada de productors de sidra, l'única en tota la demarcació de Lleida. L'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló, ha destacat la consolidació de la cita.
3: Coneixem que tot el territori, en molts llocs, se celebra doncs, aquest dia per fer les degustacions de cerveses de proximitat. O sigui, una nova manera, com amb tots els productes, de posar en valor els productors més locals, més petits, i alhora també doncs, d'una certa millor qualitat. No? A partir d'aquí, els gustos són per tots. I el bo és que s'ha consolidat, jo penso, força bé.
2: A més, la fira compta amb la presència de food trucks i una gran programació musical amb concerts i sessions de DJs i el tradicional escalabirres i un bingo musical.
1: I en esports, el Barça fa oficial la incorporació d'Anthony Gordon. El jugador signa fins al 2031 i el Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació de servei. La farmàcia de guàrdia d'avui és la farmàcia Brun, del carrer Puigcerdà 53, al barri de Bonavista.

0: que aneu acumulant us conserveu joves d'esperit i us agrada recordar aquelles músiques que se sentien a la ràdio o en els guateques de joventut i també d'altres, potser un xic més modernes, però que ja no estan de moda. Aquí teniu el programa que setmanalment us preparo amb molt de gust i fina voluntat, on recupero cançons gens actuals, però que fan de bon escoltar encara.
1: Restes de sèrie, amb Josep Lluís Ravenga. Els dilluns d'una a dues del migdia, a Ràdio Molins de Rei.
2: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
3: Veus? Per això està bé fer casa, protecció civil i tenir un kit d'emergències a casa.
2: Un kit d'emergències?
3: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
4: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
5: Diuen que tots els camins porten a Roma. Però i si resulta que alguns acaben en un bar de poble? Ens venen la moto de que el temps ho cura tot i nosaltres ens preguntem, l'ansietat dels dilluns, qui la cura? Aquí ni trobaràs tòpics reciclats ni veritats absolutes, només ganes de mirar el món amb unes ulleres noves. O això esperem.
1: Fora clixés, amb Arlet Valls i Neus Pérez. Els dimecres de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment pell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Dins la nit i quan escric. És dins la nit que sóc jo, sense haver de disfressar-me. Quan despullat de mentides, m'endinso en la poesia, cercant la llum de l'esperit. És dins la nit que somio que faig meus tots els anhels, que en cada vers visc i moro tot sol, però intensament. És dins la nit, Alidanna, que et faig meva fent un crit, que queda immers dins la nit i escric en un vers per sempre. Quan escric, és que sóc jo, lluny de la tomba del viure, gaudint de la llum i el goig, dels sentits fets poesia. Quan escric, és que m'absento del cansament de l'esperit i de tot allò que sento en faig còmplice a la nit. Molt bona tarda, vespre de dimarts, amics i amigues de l'espai, doncs, que us acompanya tots els dimarts a partir de les 20 en directe i els dissabtes a la mateixa hora en diferit. Avui us presentem un poeta que no l'hem tingut mai entre nosaltres, que es diu Joan Kunt, i és poeta, escriptor, o escriptor i poeta, barceloní, nascut l'any 1962, autor dels llibres Testigo de Cargo i Glossario del Ignorante. La seva obra destaca per una mirada crítica, existencial i profundament humana. Per tant, donarem la benvinguda a l'escriptor i poeta, així també, com no, a tota l'audiència que ens escoltarà avui i que ho faran diferit el dissabte. Benvingut entre nosaltres, Joan Kunt. Moltes gràcies.
1: Ben trobada, Alexandra. Moltes gràcies per invitar-me.
0: No, les gràcies te les hem de donar a nosaltres, perquè bé, és una estona que serà un temps que et prenem a tu, no?
1: Bé, jo el dono gustós per tothom.
0: Molt bé, doncs un plaer poder compartir al teu costat aquesta horeta i mitja, perquè volem saber coses dels teus llibres, de les teves poesies i també una miqueta de la teva trajectòria. Salutacions a l'amiga al registre de sol, Eli Arjona. Gràcies, Eli. I des de l'estudi, Miquel Armengol, que és l'estudi que estem, qui us farà companyia i, com cada dimarts, conduirà l'espai fins 2:15 de la nit, una servidora, l'Alexandra Morera, i Fargues, que no el dic mai el segon cognom, i és el de la mare, i també s'ha de dir. Bé, doncs, Joan Kunt, anirem, si et sembla, fent lectura de la teva trajectòria. Després farem una miqueta d'entrevista, intercalarem els temes que tu has escollit i escoltarem la teva poesia.
1: Molt bé.
0: Anem a descobrir qui és en Joan Kunt. Doncs hem de dir que en Joan Kunt és un poeta i escriptor nascut a Barcelona l'any 1962. Això és correcte? Perquè tu m'has dit que vivies aquí a Molins de Rei.
1: No, vaig néixer a Molins de Rei.
0: Vas néixer. I doncs, com és que m'ha sortit això a mi?
1: Bueno, perquè ho vaig ficar una vegada en una presentació i va quedar ja...
0: O sigui que ets nascut a Molins de Rei.
1: Jo vaig néixer a Molins de Rei.
0: I continues a Molins de Rei.
1: I visc a Molins de Rei.
0: I mira, avui t'he descobert jo. I mira que fa anys que estic a Molins de Rei. En Joan Kunt és un pseudònim nascut a finals d'una història de perdedors, no?
1: Sí, bueno, vols que ho expliqui?
0: Sí, m'agradarà.
1: És un misteri, és un misteri que també és una lloguesca també per la gent de la cultura, no?
0: Sí.
1: Aquest pseudònim va néixer a l'any 1985 aproximadament, i és un dels personatges, Kunt és un dels personatges d'una novel·la de Juan Carlos Onetti, El Astillero. És una novel·la de perdedors, de gent totalment desarriada. I al final de la novel·la, aquest Kunt fuig de l'Astillero, fugen tots, i jo vaig pensar, home, pues, agafaré aquest cognom, i es dona bona situació, i és que hi havia una dona que estava parint en una cabana per al camí per on fugien, i vaig pensar, mira, el Kunt es dona la volta i es fa part d'aquest nen, no? I vaig dir, aquest serà el Joan Kunt.
0: Molt, aquesta molt original,
1: aquesta. I aquesta és la veritable història.
0: Molt bé. A mi em va sorprendre, quan vaig llegir això, no? Que no vas conèixer el teu pare?

0: retrasada mental, que tots es dirigien amb ella com Angèlica Inés, yeah. i era filla del Petrus. I aquest era el retablo que hi havia allà en aquell astillero, yeah. en aquella drassana.
1: També de l'home tranquil que va escriure les seves vides, calmós i greu, assaborint whisky estirat sobre el catre.
0: Aquest és Juan Carlos Onetti. Juan Carlos Onetti escrivia estirat al llit, ajegut al llit, bevent whisky. I sobretot en els seus 10 últims anys, que va estar a Madrid exiliat. Era uruguaià.
1: Ja. I lo divertit és això, no? Que amb el tipus que escrius... o que escriu, es va trobar en una lectura i des de llavors Kunz dicta i ell escriu.
0: Exacte, jo dono, jo dono la cara.
1: Exacte, un posa el nom i l'altre la cara.
0: Exacte.
1: Això com deies ara. Has desenvolupat una trajectòria literària vinculada sobretot a la poesia, amb una obra marcada pel to existencial, irònic i reflexiu. Si amb algú no és correcte, ja m'ho diràs.
0: Sí.
1: Abans de dedicar-se plenament a l'escriptura, va treballar en oficis molt diversos, des d'operari de pintor, jardiner, dibuixant o professor, i posteriorment es va especialitzar com a analista
0: De sistemes,
1: sí. Aquesta feina més complicada, ja.
0: Sí.
1: Va estar més de responsabilitat
0: més,
1: i tot,
0: però
1: no?
0: Però més rentable, també. Però,
1: home, això, home, esclar, i tant, no diria més.
0: No, mira, ara et puc dir, el motiu de que naixés Juan Kunz va ser que jo, ja des de bastant jove, ja escrivia, i escrivia sí. com tantíssima gent en secret, a casa meva, per les nits, etc. Jo he treballat sempre al sector informàtic, val? I dins del sector informàtic, el que avui coneixem com internet,
1: sí.
0: és l'aldea global. Yeah. Estem tots interconnectats.
1: Yeah.
0: Però fa 35 anys no existia internet com a tal. Existien petites xarxes. Imagina't que hi hagués una xarxa per la Incresa, una altra per Molins Centre, una altra pel barri de l'Àngel. Llavors, en aquest context, jo tenia ja un treball de responsabilitat en certes institucions. Apareixer amb el meu nom hauria donat peu a que m'haguessin ficat dins del quarto de les escombres o m'haguessin despedit directament, no? Llavors vaig protegir aquesta identitat i va ser el primer motiu del Kunz. I després ja, bueno, es va quedar.
1: Bueno, també dibuixant, professor, i has fet moltes coses, no?, pel que veig.
0: Sí, sí.
1: Moltes. Has sigut una persona inquieta.
0: Sí, per viure s'ha de fer moltes coses.
1: Sí, també és veritat. També he col·laborat en la revista Digitals, en revistes digitals i en diverses antologies poètiques.
0: Mm-hmm.
1: Molt bé. Amb què has col·laborat? Posant poemes teus o portant...
0: Posant poemes, també conte. En un principi jo era més escriptor de conte, de relat, que no pas de poesia. La poesia va anar guanyant terreny amb el temps. Llavors, avui en dia col·laboro en tots dos gèneres, però sobretot amb la poesia.
1: Ens dius, el que dèiem abans, que entre els teus llibres destaquen El testigo de cargo del 2005 i Glossario del ignorante, obres concebudes inicialment el 2006 i publicades posteriorment per l'editorial El taller del poeta.
0: Sí.
1: És a dir, que ara tornarà a sortir els mateixos llibres amb un contingut potser una mica afegit,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte, ara tornen a sortir ja la setmana que ve.
1: I unes portades diferents,
0: exacte,
1: també.
0: I amb una nova editorial, perquè aquesta editorial, aquest home, era un editor molt honrat, tot val dir-ho,
1: sí.
0: i al final es va arruïnar. I va tenir que tancar, no?
1: Ens dius que ens diuen que la teva poesia combina mirada crítica, memòria personal i reflexió sobre la identitat i el pas del temps. Bé, jo ho deixaria aquí per començar, que ens parlessis més de coses que ens interessen ara descobrir, doncs, la teva poesia, no? Però sí que vull recordar que quan he començat el programa, que he recitat una poesia, no he dit l'autor, és d'en Plàcid Vilardell i Soteres, que era un gran amic que vivia a Martorell i que ja és mort de fa anys, però tenia poesies molt boniques. Bé, vull dir-te, Joan, puc dir Joan directament?
0: Sí, perfectament. Sí? Sí.
1: D'una manera més entenedora, per l'oient, ens pots explicar el per què t'has posat aquest pseudònim nascut al final d'una història de perdedors que ja més o menys ens ho has dit, però per quin motiu?
0: El primer motiu, la primera raó va ser una solució civil per un problema civil, no? Que era no donar la meva identitat en aquell context tecnològic en el qual érem quatre gats, ens coneixíem tothom, i a mi no m'interessava que se'n pogués descobrir, no?, aquesta faceta, perquè no té res a veure del meu àmbit professional, que és el tecnològic, va? És la informàtica, etc.

0: Amb el temps li vas agafant carinyo i el Kunz i el Joan van fer parella, no? Va passar sí. una miqueta com el Pablo Neruda, Salvant les distàncies, que també és un pseudònim, i amb el temps es va convertir en un nom civil.
1: Sí,
0: vale?
1: Sí, sí.
0: Però originalment Pablo Neruda és un, és un pseudònim com Gabriela Mistral o Tisner i tants d'altres, no?
1: I tu vas començar a escriure amb el jove?
0: Sí, jo vaig començar a escriure al voltant dels 22 anys. Vaig començar a escriure... Hi ha una anècdota que vull explicar-la perquè és un homenatge a la meva mare.
1: Ah, molt bé.
0: I, de fet, la vaig explicar una vegada quan vam fer la presentació d'un dels números de la revista Caravansari a l'Ateneu de Barcelona. I jo estava a la taula de lectors, jo era la figura Nobel, i hi eren també Rosa Lentini, era també Eduardo Moga, Mateo Reyo, i entre els assistents estava Joan Margarit, estava Enric Badosa, i jo vaig explicar el següent. La meva mare va venir de... i el meu pare, tots dos van venir de Villacarrillo, de Jaén, allà per l'any 60. El meu pare es defensava una miqueta llegint i escrivint. La meva mare era completament analfabeta. Però la meva mare feia feines i estava treballant, feia neteges al despatx o a la consulta del doctor Cobos, de pediatria.
1: Oh, i tant, ja el vaig arribar a conèixer. Sí, sí.
0: I la meva mare, cada vegada que veia un llibre a la paperera, me'l duia.
1: Mira.
0: Me'l portava a casa. Un dia venia amb el Vademecum, que jo no sabia llegir, un altre dia amb la guia telefònica... Però jo et puc dir que amb els 12-13 anys jo ja havia llegit La crítica de la raó pura, de Kant, no em vaig enterar ni papa, 100 poemes de amor, 20 poemes de amor i una canció desesperada,
1: sí,
0: del Neruda,
1: i tant.
0: Hijos de la ira, de Dámaso Alonso,
1: caram,
0: i uns quants més. Jo crec que amb el temps... es queien molts llibres a la paperera.
1: Ja.
0: Perquè ella sempre em deia, hijo, lee.
1: Perdoneu,
0: Perdonad. Hijo, estudia.
1: Sí.
0: Esto son puertas. I jo quan vaig explicar això, a l'Eduardo Moga va dir, bueno, senyors, no sé què fem aquí aquesta tarda, a aquesta sala de l'Ateneu, perquè el que ha explicat el Joan
1: sí.
0: és el més poètic que sentirem aquesta tarda aquí, no? I allò em va tocar la fibra, i per això ho volia repetir com un homenatge a la meva mare, no?
1: Molt bé, molt bé. Ho trobo molt maco.
0: I ho puc ampliar una miqueta amb un tema que avui hem acabat, i és un detall, és, hi ha un projecte de voluntariat, que és el Lèxit, que jo he participat aquest any, i que consisteix en fer de tutor d'un nen, d'una nena, que està en edat escolar, normalment de 6è. I avui hem acabat aquest exercici, per dir-ho així, i és una experiència oberta a tothom, molt gratificant, molt divertida, i que té alguna cosa a veure amb aquest deute que jo tinc amb la meva mare i amb el món. No? És a dir, m'agrada ensenyar i m'agrada compartir i fer que un nen pugui arribar a comprendre, no? I a obrir aquesta porta que em deia la meva mare.
1: Molt bé, quin treball més maco, eh?
0: Sí, està molt bé.
1: I gratificant. Sí, sí, almenys espiritualment sí,
0: segur. Està molt bé, molt bé.
1: En Joan Kunz, en el teu llibre, en els teus llibres, millor dit, hi ha una mirada molt crítica i lúcida sobre la societat, també.
0: Sí.
1: D'on neix aquesta necessitat d'escriure teva?
0: Aquesta necessitat d'escriure, en general s'acostuma a dir, jo ja no recordo quan, però s'acostuma a dir que un comença a escriure quan no troba per llegir allò que està buscant. És a dir, quan no trobes res del que estàs buscant, arriba un moment que dius, ara ho escric jo. Crec que hi ha un motiu molt important, i torno una altra vegada una mica al tema personal, no? La nostra família vam patir una ferida tremenda amb la malaltia i mort del meu pare, molt jove, i després d'allò jo necessitava respostes. Necessitava respostes. Imperiosament necessitava respostes. Recordo que vaig començar a llegir o a buscar a la ciència,
1: sí.
0: No em donava respostes, vaig seguir amb la filosofia, no em donava respostes, i vaig començar a tenir respostes i coneixement quan vaig arribar a la literatura, i específicament als russos.
1: Què dius?
0: Dostoyevsky, Tolstoi, Turgenev, Dostoievski és un déu en aquest sentit. En aquella època, en el 1800 i uns quants, aquest senyor tenia una profunditat psicològica que difícilment s'ha assolit amb posterioritat. Sense neurociència, sense escàneres, és a dir, era un senyor que coneixia l'ànima de l'home.
1: Però a part d'aquests, que s'han anomenat...
0: A part d'aquests...
1: Els d'aquí també n'hi deu haver algun,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, no, amb aquells vas trobes aquella porta que em deia la meva mare, no?
1: Sí.
0: És a dir, trobes una porta que dius, ostres, ni ciència ni filosofia, és literatura. Però és literatura que m'està obrint aquest món. No sé, en conte, em recordo molt, molt Ignacio Aldecoa, per exemple, era un monstre dels contes. En poesia, quan ja vas matitzant més aquesta experiència, vas arribant a la poesia. I dius, val, anem baixant. I bueno, et trobes poetes, no sé, et podria dir un centenar de poetes, Martí i Pol,
1: sí, sí.
0: Molt recents, Joan Margarit, el que recomano molt i molt a moltíssima gent, aquesta gent que té tanta por d'arribar a la poesia. Ai, és que jo la poesia no l'entenc, és que tal. Bueno, Joan Margarit ha fet un gran esforç, sí. A més de que ha deixat la seva vida, no? Dins o sobre els llibres, no? Bueno, i tants altres, Feliu Formosa, Francesc Parcerisas, José Hierro, Nacic Himmet, Reinaldo Arenas... A veure, m'atrapen molt aquests autors, anem a dir-ho d'aquesta manera. Avui en dia hi ha molt poeta pedant que veu passar un núvol i li fa un poema. Val? Ho dic així, no sé,
1: no,
0: si
1: no,
0: dic
1: no.
0: Algo que no és políticament correcte,
1: no, t'entenc.
0: Callo.
1: Sí.
0: Bé, però aquesta poesia em resbala molt. M'interessen molt els poetes que han patit, i que han patit tortura, que han patit presó, i que encara, i amb això,
1: que és quan
0: són
1: tenen
0: capaços,
1: profunditat als,
0: exacte,
1: poemes.
0: Són capaços de posar amor, de posar sentiment, de posar empatia. No sé, ara citaré a un poeta, una cita d'un poeta txec, Vladimir Holand. Vladimir Holand, que ha estat molt traduït fonamentalment per Clara Janés, que és un altre gran poeta.
1: Sí.
0: Vladimir Holand, txec, en un moment donat, quan es va fer tota la conversió política i tal, el partit va dir que era un escriptor decadent. I aquest senyor, amb 40 i pocs anys, es va tancar a casa seva, a la illa de Campa, a Praga, i no va tornar a sortir de casa seva. Treballava per les nits. I va dir, no em publiqueu, molt bé, tota la meva obra la faré, i la faré, però la faré dins de casa meva, i va ser famós a posteriori.
1: Et vull fer una pregunta, perquè, bueno, n'hi ha moltes de preguntes, però també depèn de lo que ens allarguem a l'explicació, perquè has de recitar, també.
0: També.
1: Volia comentar que a micro tancat em deies, abans d'entrar a l'estudi, que tu havies viatjat molt.
0: Sí, bueno, no
1: per
0: molt,
1: feina,
0: però bueno,
1: has viatjat força.
0: Una mica, sí.
1: Això ha fet també, ha tingut alguna relació que coneguessis a tants autors, a tants poetes de diferents...
0: Sí,
1: diferent,
0: sí.
1: A parla, diferent pensar...
0: Al veure diferents realitats, sobretot. Ja. Al veure diferents realitats, dius, bueno, jo haig de llegir autors de tot el món, no? És a dir, per mi seria molt significatiu, no?, que es pogués parlar de poesia contemporània obrint
1: molt
0: el bànol de possibilitats a tota una sèrie d'autors que estan en el món i que ens poden donar molt bona literatura i molt bona poesia.
1: I m'agradaria començar, doncs, per escoltar algun poema teu i
0: molt
1: passarem
0: bé
1: a escoltar el primer tema,
0: vale,
1: perquè hi hagi una mica de tot.
0: Molt bé.
1: Quin serà aquest primer poema?
0: Doncs mira, aquest primer es diu Milagro i parla de, bueno, es deia que, o podem dir, o m'ho invento jo ara, que el capellà cuidava de l'ànima, el metge del cos, el psicòleg de la psique i el poeta de l'esperit. Molt bé. A la religió hi han miracles, però t'has d'haver menjat moltes hòsties consagrades per ser capaç de veure'ls. A la poesia és més fàcil.
1: Escrius bàsicament en castellà?
0: Sí.
1: Sempre?
0: Sí.
1: Molt bé.
0: I
1: deu
0: aquí,
1: ser per
0: i aquí,
1: les arrels, no?, de la família.
0: Exacte. Aquí poso un altre detall, el tema de les pàtries, no?, que es parla molt, el tema de la pàtria. Penso que la primera pàtria és la mare. I no hi ha una altra com aquesta.
1: Molt bé.
0: Val?
1: Doncs vols música de fons?
0: Com vulguis.
1: Sí? Doncs vinga.
0: El títol del poema és Milagro i té una cita de Vladimir Holand que diu: ja ni siquiera presentimos y luego nos quedamos asombrados. Digo así: por fortuna no suele pasar siempre. Que abres un libro como quien abre alas, que sea un poemario es más frecuente, aunque es cosa sabida, que tiene la poesía otras moradas. Cuando licua la tinta de los versos y el papel se consume en un incendio, dejando un pozo de ceniza y sangre que recoges en el cuenco de tus manos. Y entonces sientes un calor extraño, el tacto viscoso de un embrión en el que van tomando forma los órganos de un cuerpo diminuto, el compás de un corazón incipiente, la débil consistencia de esqueleto que poco a poco va ganando cuerpo hasta hacerse armazón articulado, osamenta de versos, y cómo la poesía se hace piel, estremecida piel de sentimientos. Dentro del silencio escuchas un canto. ¿Cómo saber si nace de tus manos o es algo que te llega de muy lejos? Un suave batir de alas y sientes el impulso de un ave que alza el vuelo y deja en tus manos temblor de ramas. Por fortuna no suele pasar siempre, pues si no, ¿cómo llamarlo milagro? Que abras un libro como quien abre alas y sin apenas darte cuenta vuele, dejando tatuadas sus huellas en tus manos.
1: Molt bonic, i s'ha de saber entrar a la teva poesia, eh? Perquè has de situar primer el públic per saber el que rebaran. No és una poesia que la puguis llegir així si no et fa l'explicació al poeta o no deixa una nota abans del poema on t'especifiqui de què vol parlar. Molt bonic, molt profunditat, molta profunditat.
0: Gràcies.
1: Tu has escollit quatre temes, m'has dit si podíem respectar l'ordre, jo penso que sí, podem posar el primer, que seria aquest, si vols tu mateix, sí. Et deixo que l'anuncis.
0: Bueno, ara escoltarem, per mi, quasi un himne de la nostra generació,
1: Molt bé.
0: El Sultans of Swing de Dire Straits.
1: Doncs vinga.

0: Fantàstica, eh? És la música que a mi m'agrada, sí, aquesta.
1: Genial. Això és un himne, això.
0: Sí, sí, i tant que sí, és preciosa. I jo et volia preguntar una cosa, perquè tu ens has portat dos llibres, que és el glossario de l'ignorante,
1: sí.
0: I ens has dit que els podem regalar o sortejar, o el que sigui.
1: Com
0: bé,
1: vulgueu.
0: Deixarem línia oberta, a partir d'ara, al 93-668-61-61, perquè si algú està interessat aquí, aquests llibres que ell ens ha portat, bueno, són el mateix llibre, eh? El glossario de l'ignorante, són uns llibres que estan plens de poesia. Ara bé, jo et volia preguntar si el glossario de l'ignorante, el mateix títol ja provoca reflexió d'entrada ja, no? Però qui és realment l'ignorant avui dia?
1: L'ignorant. L'ignorant és... ho estàvem parlant abans de començar el programa. De què peca la societat? Té un gran pecat. Un gran pecat a l'home, no? En general. L'home, la dona i qui es posi davant. Hem perdut la capacitat de l'atenció. No som atents. No vivim amb atenció. Dèiem, agafes un tren i a dins del vagó hi ha 100 persones i d'aquestes 100 persones, 96 van mirant el mòbil, la tablet... No presten atenció. I de la mateixa manera pot passar amb la resta dels escenaris, no? de la vida, de la resta de situacions. Aquest és l'ignorant. Però hi ha un poema molt curtet, que el recito, que és el que defineix l'ignorant.
0: Sí.
1: L'ignorant al que es refereix aquest poemari.
0: Sí. I a més tens un punt de llibre en el qual veig que hi ha un codi QR.
1: Sí, en aquest codi QR hi ha una antologia, es pot descarregar automàticament, simplement sí. Fotografiant-lo.
0: Sí.
1: Es pot descarregar una antologia dels meus 25 anys d'escriptura,
0: sí.
1: Que vaig amb un PDF automàticament a la tablet, a l'ordinador o al mòbil, on sigui.
0: Molt bé, molt bé. I llavors aquest poema que dius que és curtet, que està dins d'aquest llibre, com es diu? Te'n recordes del títol?
1: Sí, Ignorante.
0: Ah, el mateix nom
1: que és,
0: de...
1: Que és el que defineix sí. el títol.
0: Sí.
1: Glossario de l'ignorante. És a dir, és un recull de paraules del diccionari que el poeta agafa...
0: I no el tindràs al començament, potser?
1: I reescriu... Pues l'estic buscant...
0: No estigui al començament, no? Ja que porta el títol aquest del llibre. Glossario de l'ignorante és aquest, potser...
1: No.
0: No, no és.
1: Ah, sí, sí, espera.
0: Sí,
1: espera.
0: És aquest?
1: Espera, aquest d'aquí.
0: Ah, doncs sí, ja te l'he trobat.
1: Tu l'has trobat abans que... Sí, l'ignorante el defineix més o menys d'aquesta manera, no?
0: Sí.
1: Ya dejaste atrás los 30 y no has conseguido ni un solo puerto donde amarrar tus naves cuando las cosas se pongan feas. Vives al día, es tu modo de estar, y no eres nadie sin tu dosis diaria de información. Tanto es así que no sabrás que estás muerto hasta que leas en la prensa del día, sección necrológicas, el pormenorizado detalle de tu propia esquela.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Jo sí que sé ignorant, eh? Bé, doncs, diem que tenim dos llibres, de dos poemaris.
1: Dos poemaris, sí.
0: D'aquest mateix títol, Glossario sí. de l'ignorante, i que bé que la persona que estigui interessada que ens truqui i el 93-668-61-61 i tindrà un llibre. N'hi han dos. El primer que arribi tindrà el primer llibre. Fem-ho així?
1: Sí.
0: I continuem. Vinga. Parlant de Testigo de Cargo, l'altre llibre
1: sí.
0: teu, perquè el primer quin és aquest? I
1: el primer és
0: segon?
1: Testigo de Cargo.
0: El primer és Testigo de Cargo. I aquest és el segon.
1: Aquest va venir després. Sí.
0: D'acord. El Testigo de Cargo, hi trobem una veu molt directa, intensa, que representa aquest títol a tu mateix o...
1: Sí, hi ha algo molt cristià, que és el sentiment de culpa. El sentiment de culpa, diguem-ne, que el portem ja de fàbrica. Encara que no anem a l'església,
0: yeah.
1: inclús no hagin batallat els nens perquè són molt moderns i tal, aquest sentiment de la culpa és algo molt de la nostra cultura. Val? Llavors, en aquest poema hi ha tot un... En aquest llibre hi ha tot un seguit de poemes. Alguns són confessionals, que parlen de mi mateix o d'un personatge que és molt proper.
0: Però per tu què representa?
1: per mi representa, bueno, t'ho puc aclarir amb un parell de poemes que tinc aquí i que donen aquest sentit, no? És a dir, aquest sentiment de culpa és un sentiment de culpa de la pròpia existència, no? És a dir, d'aquestes incògnites que tenim a la nostra vida i que en un moment determinat no li trobem una solució, no li trobem una explicació. Llavors el que fem és buscar una possible explicació.
0: I el concepte de testimoni apareix sovint en la teva obra?
1: En aquest cas, el testimoni de càrrec està orientat de la següent manera. El pitjor jutge que tenim és la memòria. No sé si estaràs d'acord amb mi.
0: Sí.
1: El pitjor jutge que tenim és la memòria. I a mesura, ja que tenim una edat, jo tinc 63, no? A mesura que va passant el temps, aquest jutge cada vegada és més sever.
0: Llavors, aquí hauria de preguntar-te si et consideres un observador del món o també un acusador.
1: Em considero un observador del món, però difícilment no pots deixar d'acusar en determinades circumstàncies.
0: Certes injustícies o maneres d'actuar.
1: Exacte.
0: Doncs si vols dir aquests dos que tens
1: a punt. Sí, mira, aquests dos són una miqueta irònics perquè són sonets.
0: Sí.
1: Són de l'època en la qual jo estava en un grup d'escriptura i de lectura i tal, hi havia gent més gran i llavors els emprenyàvem molt amb el tema del soneto. Val?
0: Ah, sí.
1: Llavors ho vaig fer en forma de soneto. I el primer està dedicat, i li vaig poder llegir, a Bolaño, el gran escriptor Roberto Bolaño.
0: Sí.
1: Estem parlant dels anys postolímpics, 93-94.
0: Sí, 93-94.
1: Ell havia guanyat el Premi Irún de poesia, encara no havia esclatat tota aquella força narrativa que hem vist després, com a prosista, i en una de les velades literàries que va fer aquest senyor, que era Humberto Lobosco, que era un senyor que jo vaig estar anant allà a casa seva quasi un any, no em va cobrar ni un duro, i jo li deia a Humberto, me tienes que cobrar. I deia, no, déjate, tranquilo, estamos hablando de literatura, esto es arte, esto alimenta. I aquest senyor era argentí, era lector de les editorials d'Alfaguara i d'Anagrama.
0: Yeah.
1: I jo flipava, perquè tenia una entrega total, i de tant en tant feia una velada literària.
0: Molt bé.
1: I en una d'aquestes vaig conèixer el Bolaño, i a la següent que vam coincidir li vaig fer aquest soneto.
0: El que diràs ara.
1: Aquests dos sonetos que llegiré d'alguna manera defineixen la poètica d'en Joan Kunz, no? A l'hora de llegir un poeta seria molt interessant sempre llegir primer la seva poètica. És a dir, saber, un poeta sense poètica és com un gat sense picarol, no? No sabem per on va, no sabem on està, no sabem per on s'apropa. Llavors és molt difícil, això que diu la gent, és que a mi la poesia tal, és molt difícil entrar en una poesia si no sabem quin és el sentit, la finalitat, el perfil, etc. No? I el primer diu així, de l'assunto poético. Sí. Aquest és el dedicat a Roberto Bolaño. I el seu poemari era Los perros románticos. Ho aclareixo. De los perros que aullan a la luna, es mi destino ser perro romántico, con alma de lobo y decir auténtico, desesperado, inútil, sin fortuna. Me llegan hasta el alma los ladridos del perro que en la noche inoportuna, clamando dignidad y no hay ninguna, para el sueño de un perro callejero. Oigo a mis hermanos de buena casa aullar con finura y delicadeza, sin perturbar la paz que no traspasa el umbral de su olvidada fiereza, llanto domesticado que no causa a sus amos dolores de cabeza. Diguem-ne que aquests serien els poetes pedants que he dit abans, vale? El de la poesia bonica.
0: I té musicalitat.
1: I és un soneto.
0: Clar, té musicalitat.
1: I el següent és del dolor, que és un tema que a mi m'interessa molt. És a dir, el dolor, hi ha dolor psicològic, hi ha dolor físic, hi ha dolor econòmic, hi ha dolor de moltes maneres, de molts graus, val? Aquesta atenció, si tots tinguessin aquesta atenció que abans jo reclamava, seríem més empàtics també amb el dolor dels altres i viuríem millor.
0: I de quin dolor parles aquí?
1: En aquest cas parlo del dolor en general, no m'importa quin sigui, perquè pot tenir diferents fonts. Hay quien dijo que sin dolor no puede haber vida. Difícil sustraerse a ese implacable criterio. pues tiene aquel en la historia docto magisterio, y ya nada sabe igual cuando nos abre la herida. Se entregue el hombre a Dios en lúgubre monasterio, planee solo o a dos, mejor o peor, la huida, se deje arrancar por ello la piel y la vida, alcanzará el vil dolor todos los ministerios. Indolente y monótona es la alegre existencia de aquellos imbéciles que se ríen sin causa y nunca extrañan la dignidad ni la paciencia. Pues el dolor del que yo estoy hablando no se pasa, atontando con brillos la despierta conciencia y nos viene a sacar a cada uno de su casa.
0: Déu-n'hi-do, ¿eh? Déu-n'hi-do. Una bona crítica, ¿eh? Una bona crítica. És un tema, veus, que penso que no se'n parla gaire, del dolor, i n'hi ha molt, eh?
1: Hi ha molt dolor.
0: I n'hi ha molt, eh?
1: Hi ha molt dolor. Hi ha molta gent que mira cap a un altre cantó.
0: Sí, sí, sí.
1: Moltíssima gent.
0: I que també no saben posar-se, ni que sigui per un moment, a la pell del que està patint.
1: Exactament, exactament.
0: En els teus textos hi ha ironia, desencant i també molta humanitat, o sigui, hi ha una mica de tot, no? Uh-huh. Escrius des de la ràbia, des de la reflexió o des de la necessitat de comprendre?
1: Depèn del moment, depèn del moment. És a dir, de vegades el poeta és sentenciós, de vegades el poeta és més líric, de vegades el poeta és més... enunciatiu o... Depèn molt de l'actitud. Depèn uh-huh. molt de l'actitud. És a dir, hi ha gent que diu, no, és que el tema de la inspiració, no? És a dir, la inspiració, jo escribo inspirado i tal, però és allò que deia, sembla que era Damaso Alonso, que decía inspiración, sí, sí. Ah, no, era Juan Ramón Jiménez.
0: Juan Ramón Jiménez,
1: deia,
0: sí.
1: Inspiración, sí, sí, sí, vale, bien, bien, vale, vale, inspiración, pero que te pille trabajando. Vale, és a dir, que t'agafi escrivint.
0: Molt bé. I tu prefereixes escriure quan ve la inspiració o escrius com una norma ja cada dia?
1: No, jo escric molt, i jo crec que molts poetes o molts narradors també, però els poetes que estem parlant d'aquest gremi, molt de cap. És a dir, jo potser puc estar 6 mesos donant-li voltes a un vers, que és el vers normalment el que tancarà el poema, i a poc vaig creant el poema en el meu cas, en el meu cap. Vaig creant, i després sec, d'una sentada surt, i després s'ha de revisar, bueno, el deixes en un calaix, una miqueta de temps, i tornes, i l'acabes, el poleixes i tal.
0: Sí, no comences i acabes el poema, al mateix moment, no.
1: No, per mi és molt difícil començar i acabar un poema. Una altra cosa és els que fan com si fossin trobadors, no? El que són els versificadors, no? Yeah. O en basc, els versolaris. Yeah. Aquesta gent que té una facilitat per fer rimes, per fer mètrica...
0: Per versificar,
1: exacte,
0: sí, sí, sí.
1: I llavors fan versos. Fan versos sense molt contingut, sense molta essència, més o menys xistosos, denunciatius, alegres... Molt bé. A mi em costa molt fer un poema d'una tirada, tret, ja et dic, que sigui un poema que vas arrossegant, però ja el tens al cap. I un dia seus i... Pssst,
0: I surt. Molt bé. Doncs ara tenim una trucada. A veure, doncs, qui ens truca? Hola, bon vespre.
2: Hola, bon vespre.
0: Hola, Paquita. Molt bé, Paquita.
2: Ho enyoro molt, no haver pogut venir. I ja, dic, bueno, mira, us estic escoltant. Hi ha molt de contingut avui aquí, eh?
0: Doncs, ui, i a més en Joan aprofundeix molt, amb la poesia. En Joan Kunz, doncs li hem de dir que la Paquita, la persona que ens està trucant, la tenim sempre d'espectadora en directe.
1: Ah,
0: i avui, perquè no estava molt fineta, ens ha dit que no podia venir.
1: Vale.
0: Però pel telèfon ens està escoltant i ens has trucat. Digue'ns, Paquita.
2: Estic escoltant i, bueno, m'agrada molt, ja dic, perquè hi ha molt de contingut avui aquí.
0: Molt bé.
2: Està molt bé, aquest senyor parla molt bé.
0: No, i tant. Es nota que és escriptor, eh?
1: És que soc poeta.
0: A més, és una persona de les que jo penso que ja no en queden masses, perquè avui el dia és el que deia ell, no? Que tothom es posa a dins del mòbil i no parta la mirada. I vas parlant i van mirant el mòbil. I falta el diàleg, que és això que estem fent aquí, no? La tertúlia, el diàleg... I tant.
1: Sí.
0: Doncs mira, a la Paquita li podem regalar el llibre, no?
1: Perfecte, s'ho mereix.
0: Doncs mira, Paquita, el llibre aquest, Glossario de l'Ignorante, El tindràs aquí retirat amb un sobre, el teu nom, i espero i desitjo que hi disfrutis. D'acord?
2: Doncs moltes gràcies, i molt bon programa,
1: Gràcies a tu per trucar.
2: Puguem anar fent-los. Jo que pugui venir, que avui em sap molt greu no haver pogut venir, ho enyoro.
0: No et preocupis, ja vindràs, tranquil·la.
2: Setmana que ve, si Déu vol.
0: Gràcies.
2: Molt bé, salutacions, molt bé aquest senyor, m'agrada molt com parla.
1: Gràcies, moltes gràcies.
2: I a tu ja no cal dir-ho, que ets una gran professional.
0: No, jo sóc la que vaig dirigir una mica l'orquestra i prou.
2: No, molt bé, tots plegats. I l'Eli, que és una estupenda també, i el David, tots.
0: Molt bé, escolta, tens un berenar apagat ja,
2: Ja vindré la setmana que ve, si puc.
0: Molt bé, vinga, moltes gràcies, Paquita, per trucar i per escoltar. Gràcies. Vinga, bon vespre. Doncs sí, tenim aquí un llibre per la Paquita. En queda un altre, que serà per la persona que truqui ara, i que estigui al tanto, amb el telèfon, que se'n recordi, que és el 93-668-6161. És fàcil de recordar. Tu ja el deus saber, no? Aquest telèfon, els endemolins. O no el sabies?
1: No el sabia.
0: Ja veus? Tantes coses que saps.
1: Se m'ha quedat, perquè com sóc informàtic, els números...
0: Ah, és molt fàcil. El 93 ja no cal que te'n recordis. Jo, i 668 tampoc.
1: Jo quan m'apropo a un quiosco d'aquests de la 11, haig d'anar mirant el terra com si fos tonto. Perquè per defecte professional a mi els números m'entren pels ulls i tindria que comprar 18 números cada dia. I no pot ser.
0: Doncs mira, ara posarem... Precisament és un cantant que, i músic que a mi m'agrada molt, l'Eric Clapton. L'escoltem?
1: L'escoltem, sí.

0: Bé, quins temes, ens has triat. Quins
1: no?
0: temes, sí, sí, bueno, tant que m'agraden.
1: Vaig dir música clàssica i porto música clàssica.
0: No, no, però al mateix temps
1: dels
0: és...
1: Boomer, dels boomers.
0: Al mateix
1: dels
0: temps boomers. És moderna, també. Boomers. A veure, molts lectors deuen destacar la força poètica del teu llenguatge, perquè és el que deia ara la Paquita que ens ha trucat. Vull dir, ets una persona que tens un llenguatge ben en profunditat, a més, molt complet, que t'expliques molt bé. Com treballes les paraules i el ritme dels teus textos?
1: Bueno, a veure, aquí hi ha un aspecte molt, molt important, no? És a dir, la poesia és música. És una música més tosca, és més un tam-tam, com vulguis dir-li, però és música. Per tant, qualsevol poema, això molts poetes nous, diguem-ne, no ho fan, i et dones compte quan et comparteixen feina i tal, i dius, a veure, què et sembla això i tal. No escolten el poema. I la prova del cotó d'un poema és llegir-lo en veu alta. És a dir, si no supera aquesta prova, aquest poema és fallit. O sigui, has de canviar alguna cosa, has de modificar, és a dir, aquell ritme, encara que sigui poema, el que es diu poesia lliure, no? Mai és lliure el poema.
0: Yeah.
1: O sigui, mai és lliure. Sempre s'ha d'ajustar a una rítmica, a una mètrica intercalada. És fonamental, això.
0: Clar, sí. La memòria... La identitat i la culpa són temes recurrents en la teva obra.
1: Sí.
0: Per què t'interessa tant aquests territoris?
1: Bueno, m'interessa perquè defineixen d'una manera incontestable el que són els paràmetres de qualsevol ésser humà. És a dir, la memòria que creem, de vegades, com deia aquell poeta, un poeta japonès, hubo un dia que pensàvamos que creíamos, no? És a dir, perquè la memòria es va deteriorant també amb el temps. I què vas fent? La vas ajustant, val? La vas ajustant, i al final aquesta memòria pot acabar molt distorsionada, no? La identitat, perquè és fonamental que sàpigues qui ets, i recorreixo amb un altre poeta japonès,
0: sí,
1: en aquest cas, no?, que deia, el hombre sabe lo que desea, pero no lo que le conviene.
0: Ja. Yeah. Perdona, tenim una nova trucada. Hola, bon vespre.
2: Bon vespre, Alexandra, com anem?
0: Ai, Jordi, hola.
2: Avui no he sigut el primer, ja s'ha tancat la gatxa, eh?
0: Sí, perquè mira, el no venir la Paquita en directe, ens ha trucat ella primer.
2: Ja l'he escoltat, sí.
0: Sí, bueno, sí, sí.
2: Ja que queda un segon llibre, pues, com es titula aquest segon llibre?
0: Glossario de l'ignorante.
2: Ah, val.
0: De Joan Kun.
2: Si va agradar, doncs ara tindreu d'aquest senyor.
0: I tant que sí. I a més, a dintre tens un punt de llibre on hi ha un codi QR, que ell ens ho explicarà, explica-li tu. Explica-li
1: sí, bueno, amb aquest codi QR es pot descarregar una antologia de poemes que cobreix 25 anys de producció.
0: Molt bé.
1: Tu pots baixar directament.
2: Una cosa, una pregunta. Què es pot dedicar al llibre?
0: Si sí. Li pots dedicar el llibre.
1: Sí?
0: Sí.
1: Sí?
0: Doncs vinga.
2: Sí, si no és cap problema per ell, eh?
0: No, per
1: a més,
0: què?
1: A més, ens coneixem.
2: El teu, la dedicatòria aquella, quan ell més una vegada, dic, ostres, quina inspiració
1: a més, ens coneixem. Tu ara no hi caus.
2: Ah, sí?
1: Però ens coneixem, perquè ens veiem allà a la Mariona, moltes vegades. Jo porto dos gossos, una gossa negra i una altra gossa que és una bretona. Sí, i ens desitgem bon dia. Tinguin un bon dia, jo vaig anar amb la meva dona. Ja t'ho diré, quan passis ja t'ho diré. Jo era aquell de la ràdio.
2: Jordi Nicolau.
0: Molt bé, molt bé. Doncs Jordi Nicolau.
2: A veure si me'n recordo de la cara, eh?
0: Molt bé, doncs aquí tens el llibre...
2: Que ho estic disfrutant, eh?
0: Moltes gràcies. I que et deixarem el llibre aquí a la ràdio també amb un sobre, eh?
2: Vale, d'acord, moltes gràcies, eh?
0: Vinga, gràcies per trucar, gràcies a tu. Adéu, bon vespre. Bé, doncs ja tindràs feina, eh? Perquè un per la Paquita, l'altre pel Jordi Nicolau. La Paquita potser no, que no la coneixes, perquè ella ve molt aquí a Molins, però viu a Cervelló. Llavors, potser no la...
1: És més difícil.
0: Però és de la família Gil.
1: Bueno,
0: els de la família Gil sí que els coneixes.
1: És el que et deia abans, jo durant moltíssims anys per mi Molins de Rei ha sigut una ciutat dormitori,
0: perquè vivia.
1: Treballava a Barcelona i tal, i llavors venia aquí a dormir, llavors si no estàvem pel carrer no...
0: Has dit alguna vegada que l'escriptura també és una manera de resistir.
1: Sí.
0: Contra què resisteix en Joan Kunz? A veure què ens diràs ara.
1: Et posaré un exemple.
0: Ai,
1: i és,
0: ai,
1: i és un poema.
0: Ets
1: no?
0: una sorpresa, tu, eh?
1: Sí, sí, és que portava coses... I aquest és, a més, la gent, jo crec que l'identificarà.
0: Sí?
1: Sí. Si no, jo després ho explico.
0: Ah, molt bé. I aquest parla precisament d'aquesta pregunta que et feia.
1: De la resistència, sí.
0: Sí.
1: Però em sembla que el vaig descartar.
0: Oh, oh, quina llàstima. A veure, donem temps, aviam si el trobes.
1: Ah, no, no, està aquí, està aquí.
0: El temps,
1: està,
0: molt bé.
1: Sí.
0: Vols música?
1: No, és més solemne.
0: Sí, és més...
1: voldria fer una referència,
0: sí,
1: ja que ja portes tu el tema de la resistència, voldria fer una referència a això que estem escoltant des de fa ja 3, 4 anys i que sembla que va passant i que és inevitable, no? El tema d'aquesta dada lamentable, terrible, que diu el 25% dels joves acceptarien una dictadura.
0: El
1: 25% dels joves de Catalunya, d'Espanya, veurien bé una dictadura. Un govern ordenat, una societat ordenadeta, tot ben posat i tal. Bueno, tenen allà l'exemple de Trump, si volen veure alguna cosa, no? Però jo crec que els poetes i la gent que estem en el sector públic, sobretot de la cultura, tenim una miqueta l'obligació d'aixecar la veu.
0: I
1: aquest poema que llegiré ara és un poema totalment biogràfic, confessional, podríem dir.
0: Sí.
1: Jo el vaig escriure i pensava, bueno, aquest poema mai el llegiré en públic, perquè això li llegiré als nets, no? Quan sigui vellet...
0: Em sembla que toca avui, eh?
1: Quan sigui vellet, quan sigui vellet i tal, li llegiré als... Fixeu-vos com eren les coses abans, no? Però és que les coses estan a punt de canviar. A punt de canviar. Diu així.
0: Sí.
1: I després, si vols, explico una miqueta, però jo crec que és molt, molt evident i està ambientat en el poble. És a dir, bueno, hi havia un company, un amic, que em donava la part informativa, i després diré per què. És un poema a dos veus, intentaré canviar una miqueta la veu per la segona part, i ell em donava la part informativa, va? Perquè era veí de la casa de la que vaig a parlar, i de vegades... A les nits, el pare, es reunien tots al dormitori i el pare ficava la ràdio ben alta per no sentir les bronques dels veïns.
0: Ja. Yeah.
1: I diu així, un caso perdido. ¿Qué se podía esperar de un hombre que pasó 8 años de su infancia, los de su educación general básica, mirando por el ventanal del aula, al otro lado de la calle, frente a la escuela, el trasiego diario del cuartel de la Guardia Civil y el tenebroso aire gris del matadero municipal? Se les veía llegar en silencio, con la inocencia escrita en la mirada, y salir despiezados o abiertos en canal, la huella de la culpa grabada en las espaldas, silenciosos cadáveres de cuerpos desalmados. Entre ser un honesto ciudadano, respetuoso del orden y las buenas costumbres, la aviesa vocación de matarife, la benemérita fe del todo por la patria, o ser un exiliado del reino de la ley, sin dudar apostó por lo primero. Solo después recordó en sus sueños que todo el verde no es de la esperanza, que los hombres también tienen roja la sangre y que el dolor y la tortura arrancan de sus bocas gemidos de animales. Luego la duda aprieta y el llanto ahoga, maldita ventana que lo distrajo de seguir la lección que dictó la pizarra, la angustia lo empujó al rincón oscuro de los vagos y los maleantes, donde en tiempos de paz tienen un hueco los poetas, a falta de que el miedo de un todo por la patria les lleve en silencio al matadero, rodeados del verde de la desesperanza.
0: Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bueno, és fortet.
1: Col·legi Nacional.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: On està la Guàrdia Urbana, estava la Guàrdia Civil.
0: Sí, sí, i jo recordo el matadero que digues i tu, a l'escorxador.
1: I jo estava allà al pupitre, a la primera fila, a la finestra, i veia el moviment de tots dos
0: elements.
1: Sí. I el meu amic, el Cisco, vivia a la casa colindant, diguem-ne, a la casa quartel. Ja. I aquest em deia, hòstia, allà a la nit, Déu-n'hi-do, la moguda que va haver-hi, no sé què, tal... Bueno, doncs pues això és el que els hi pot tocar amb aquests senyoritos que diuen que una dictadura ja aniria bé.
0: No, això que has dit que les coses canviaran, jo penso que sí, i no serà pas per bé, eh?
1: No, si van com sembla...
0: I no va, no sembla que no... No sé, no sé com... a més, hi ha aquesta classe de persones dirigint un país, vull dir, és que entre el Putin, el Trump, l'altre, el xino...
1: Només amb aquests tres, el Putin, el Trump i el Netanyahu...
0: Ja sí, no,
1: i ja n'hi ha prou. Jo, per mi, són emanacions del dimoni, no? Però demostra-ho i bueno, estan fent un mal tremendo, tremendo, terrible.
0: I llavors jo pregunto, i per què els voten, si ja saben que aquestes persones tenen aquest tarannà?
1: Bueno, jo què sé, doncs perquè quan va haver-hi el prestigi allà a Galícia van tornar a votar el PP. Per què? Bueno, jo tinc coneguts allà, tinc amics allà, poetes també allà, i em van dir, a veure, jo els hi deia, no us fa vergonya, i deien, a veure, Johan, tinc una poeta que em diu Johan, és que aquí tots nos conocemos en el pueblo.
0: Ja.
1: És a dir, encara que no diguis he votat a aquest, a la cara se't veu. És a dir, tothom es coneix, per tant, tornava a sortir el mateix. O a Andalusia, que sortia el PP. Jo que sóc fill de aceituneros altivos, yeah, andaluces de Jaén. A veure, com ho explica? No ho sé. És a dir, no.
0: Tu, el teu procés creatiu, com és? Escrius de manera disciplinada o esperes aquell instant d'inspiració invencible?
1: Jo sóc més d'esperar l'instant fins ara, perquè com estava... Ara estic jubilat.
0: O inevitable.
1: Ara estic jubilat i, per tant, puc disposar del temps d'una altra manera, no? Uh-huh. Abans era una cosa molt, molt intempestiva. És a dir, podia escriure en un bar, podia escriure a la sala de l'aeroport, podria escriure a la feina, és a dir, jo...
0: Amb soroll i tot, sí, sí.
1: I jo podria escriure a la feina, sí.
0: Les teves obres tenen una dimensió gairebé filosòfica.
1: Sí que hi ha bastanta presència.
0: Quins autors o pensadors t'han influenciat més a l'hora d'escriure?
1: A l'hora d'escriure, pensadors.
0: Home, bueno. Sí, autors, pensadors... O pensadors, clar, que, poetes o filòsofs...
1: Hi ha un bànol molt ampli des de, no sé, vaig comentar, he dit abans, Damaso Alonso, és un origen Claudio Rodríguez, José Hierro, per exemple, Gil de Viedma, Gabriel Ferrater, un altre revoltós,
0: un
1: dels que va fer més canvi, més esforç per canviar amb el seu compinxe Gil de Viedma, no? Un amb la poesia catalana i l'altre amb la poesia espanyola.
0: Mm. L'Orca t'agrada? L'Orca t'agrada?
1: L'Orca molt. Si vols t'explico una anècdota de l'Orca després, si tenim temps.
0: Val.
1: Que em va
0: agradar molt. En un món dominat per la immediatesa de les xarxes socials, com dèiem, no? Fa unes estones, quin paper creus que té avui la poesia i la literatura?
1: La poesia ha de ser una denúncia i una defensa. És a dir, la poesia té aquesta responsabilitat de no caure en el show business, en l'espectacle. No vull despreciar la feina de ningú, no? Però, per exemple, marco una diferència perquè els oients ho vegin amb una imatge ben clara, que és amb el que treballem a la poesia, no?
0: Sí.
1: Joan Manuel Serrat, Rosalía.
0: Ja. Yeah.
1: Vale? Em quedo amb Joan Manuel Serrat. I no desprecio per res a la Rosalía.
0: No, però potser...
1: Però una cosa és show. Una cosa és show, és presentació, és... Sí. Val, que està molt bé, que té la seva part poètica.
0: També és per les edats, també per això. També és per les edats. La Rosalía és més del jovent d'avui al dia.
1: Exacte, però no hem de perdre de vista el que a nosaltres ens agrada.
0: Són arrels.
1: Exacte. Sí. No hem de claudicar, no?, davant d'això. Rosalía està molt bé, és molt visual, perfecte.
0: Bueno, si m'ho dius a curtet, lo del Lorca, t'escolto ara.
1: Lo del Lorca era una anècdota. Si recordes, a l'època de la República hi havia la Institució Libre d'Ensenyança, i la Institució Libre d'Ensenyança enviava filòsofs, poetes, escriptors als pobles a il·lustrar a la gent, a ensenyar-li una miqueta de cultura, etc. No? I diuen que van anar a un poble, a García Lorca i Pablo Neruda.
0: Mhm. Uh-huh.
1: Van baixar del tren, de l'estació i tal, i allà ningú es movia. I al cap d'una estona vam veure ja un grupet que semblaven els del poble, els més destacats del poble, i van dir, hola, ¿ustedes son los poetas? Sí, somos nosotros. Uy, perdone, pero es que hacíamos que tendrían otro aspecto los poetas. I llavors el Lorca, amb la seva gràcia, li diu, mire usted, es que nosotros somos de la poesía secreta.
0: De la poesía secreta, bona. Molt bona, molt bona. A veure, mira, són i gairebé 15 minuts, eh? Com, és com passa el temps?
1: Passa, el temps passa volant.
0: I si escoltéssim a la Eva Cassidy?
1: Perfecte.
0: Doncs vinga, escoltem-la.

0: Ai, Joan Cunz. Quines cançons has escollit, eh?
1: Jo he intentat portar el millor que tenia.
0: I a més et dic una cosa, a vegades hi han convidats que repeteixen cançons que altres també han vingut i els han agradat. Si són molt repetitives, els hi fem canviar, però és que les has escollit avui tu, tela, eh?
1: La final és apoteòsica.
0: Doncs hem de tenir temps per posar-la. Mira, la pregunta, a més que la veu, i la relaxació que et dona que escoltar-la, eh? És estupenda. Mira, la Eva Cassidy, eh?
1: Eva Cassidy.
0: L'hem de seguir una miqueta, eh? Quan rellegeixes el Testigo de Cargo, el teu llibre, en un dels teus llibres, i reconeixes encara el mateix autor, o sents que aquell Joan Cunz ja és una altra persona?
1: És una altra persona, això és inevitable, però hi ha un nucli, hi ha un fonament, tot el que és la part més confessional, que és el que més toca directament al cor, continua estant allà. És aquella part de la memòria que no es pot esborrar, com que no es pot esborrar.
0: Bueno. I què t'agradaria que descobrís un lector que s'acosta per primera vegada a la teva obra?
1: A veure, hi ha moltes teories sobre el tema de...
0: D'entrada que deixi el mòbil.
1: Sí, sí. I després també, si pot ser, que llegeixi en veu alta. I solet, tranquil, val? No aquestes coses que es fan, no?
0: Per què en veu alta?
1: Perquè en veu alta és com està escrit el poema. El poema està escrit en veu alta. I està escrit en veu alta per la sonoritat, i aquesta sonoritat...

0: tot al seu mateix temps, porta una música, porta un ritme, i aquest ritme moltes vegades et fa apreciar aspectes que quan llegeixes en silenci no detectes.
1: Però una cosa, no penses tu que no tothom sap llegir en veu alta?
0: Bueno, aquest és el quid, no? És a dir, la gent... és una pràctica, és com qualsevol altra cosa, és pràctica.
1: I per llegir-lo en veu alta no seria primer més important llegir-lo moltes vegades en silenci? Per poder-lo llegir en veu alta?
0: Almenys una vegada en veu alta. Ho poden llegir, molt, per la meva manera de pensar, ho poden llegir moltes vegades en silenci, però ho llegeixin una vegada en veu alta. I si no detecten canvi, que continuïn llegint en silenci.
1: Molt bé, molt bé.
0: Però la poesia no està feta per llegir en silenci.
1: Un bon consell.
0: No, per això la prosa.
1: Un bon consell.
0: Per això la prosa.
1: Molt bé, doncs així ja sabem, que les persones que vulguin el teu llibre, què han de fer?
0: Bueno, es posarà a la venda, els meus llibres es posaran a la venda a Amazon la setmana que ve o l'altra, perquè he canviat l'editorial i ho tindran a l'abast.
1: Però si volen anar a la llibreria no el trobaran.
0: Si van a una llibreria i el demanen pel meu nom,
1: els
0: el títol,
1: portaran.
0: Els hi poden trobar. Els hi poden trobar.
1: Doncs recordem que un és Glossario del Ignorante, i l'altre
0: Testigo de Cargo.
1: Testigo de Cargo. Vale. És a dir, que tu aquests llibres els havies publicat, però ara els tornes a publicar.
0: Exacte. Els he revisat i ampliat, i llavors torno a fer la publicació.
1: I les portades també són diferents.
0: Són noves, totalment noves.
1: Molt bé. Què representa la portada de Glossario de l'Ignorante, que hi ha un perfil
0: on es veu un
1: crani ple de...
0: Hi ha moltes paraules que,
1: sí, moltes com lletres,
0: que es barallen,
1: no?
0: Que es mouen, que formen, etc.
1: Molt bé, molt bé. Bueno, abans de marxar, ja saps que n'has de dedicar dos, no?
0: Déu-n'hi-do, t'arribaré tard a sopar avui.
1: Digue'm quins poemes vols dir ara, o quin poema vols dir ara.
0: Mira, diré un que té que veure amb això últim que has dit, i és, també és molt important, perquè la gent de vegades això no, ho passa per alt, no?
1: Sí.
0: Som o estem fets de llenguatge.
1: És així de cru
0: i d'evident. Estem fets de llenguatge. Uh-huh. Et posis com et posis. I aquest poema recull aquesta idea i es diu, es titula La Palabra.
1: Posem una música.
0: Bueno. De la nada anterior al nacimiento, guardamos la sospecha del vacío. De la nada que aguarda tras la muerte, intuimos el terror y arrogantes llenamos de razones la existencia. Nacer para morir no es aliciente. Y así tendemos un puente colgante, precario camino sobre el abismo, desde el borde en que nos dejó el azar y la invisible orilla donde espera, jugando al mus con el sino, la muerte. Tú dirás que sí, que ese puente se hace de cosas tangibles y sentimientos, de materia y sensaciones palpables. Yo digo, el puente eres tú y estás hecho de lenguaje. Eres producto de la trama que urdes en la ficción con que animas escenas que como travesaños entretejen la línea argumental de esa novela. Tu puente, tu vida. Tú entenderás que ficción es mentira. Y yo te diré que es ficción la única certeza. Entre el ser que subyace tras las cosas y tu esencia buscando la verdad, los dedos de la conciencia palpan lo real, ceñidos por el guante del lenguaje. Nadie bordará mejor que tú tu personaje.
1: El que dèiem, la profunditat de les paraules són les que arriben a l'ànima. I acabem... Però hem d'escoltar l'últim tema. Però només et vull fer una última pregunta per acabar. Si haguessis d'escriure avui una nova entrada per aquest Glossario de l'Ignorante, quina paraula li afegiries i el per què?
0: Això és una pregunta trampa.
1: Bueno, una miqueta. No sé, tu respon el que creguis que ha de ser. Alguna paraula no li afegiria, segurament?
0: Sí, però d'entrada sí, es venen moltes que estan en joc, no?
1: Sí.
0: En el dia a dia. Una paraula seria pau.
1: Pau.
0: Pau.
1: És molt important aquesta.
0: Pau. Cada vegada és més important.
1: Doncs mira, si et sembla, posem l'última, que és la cançó que tu deies, que aquesta es diu... És d'en Joan Manuel Serrat, eh?
0: Ah, sí.
1: I, a més, la coneixem tots. Digues tu mateix el títol.
0: Mediterrània.
1: Mediterrània. Doncs l'escoltem i sobre de la cançó nosaltres ja ens acomiadem. Per donar-te les gràcies més sinceres de que hagis vingut. Ara dedicaràs aquests dos llibres, el meu també. Gràcies a mi, gràcies a l'Eli i gràcies a tots els que heu escoltat el programa i els que ho fareu el proper dissabte a la mateixa obra. Moltes gràcies, gràcies, Joan Kunz.
0: Gràcies a tu per la teva invitació, per deixar-me entrar a casa teva.
1: Quan tu vulguis.
0: I gràcies a tota l'audiència.
1: Quan tu vulguis, la porta oberta i la finestra també. Gràcies, bona nit.

0: Molt bon dia a tothom, us desitgem des del 91.2 FM Ràdio Molins i molt en especial a les nostres amigues i amics d'Ona Rainbow, sempre fidels a la nostra cita. Tornem un dia més amb l'objectiu de fer-vos passar una bona estona amb informacions sobre el col·lectiu, tot sempre ben acompanyat de bona música i ja, amb tot a punt, us saludem amb l'energia pels núvols i ben acompanyades com sempre. Helena, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Mari, molt bon dia a tots els nostres radioients.
0: Avui sobre quin tema parlarem al programa?
1: Doncs avui, Mari, tornarem a tractar un tema que vam parlar per primera vegada ja fa uns mesos i ara el reprenem. Ens referim a la moda LGBTQ+. Continuarem amb aquest recorregut en el que us mostrem com el col·lectiu ha influït, revolucionat i redefinit la moda i com aquesta alhora s'ha convertit en una eina d'identitat, resistència i expressió.
0: Tota una combinació plena d'història, estètica i activisme, que també vindrà acompanyada d'una banda sonora de luxe amb Rosalía, Madonna i Master of Work.
1: Una selecció força eclèctica, però ja sabeu, a la diversitat està el bon gust.
0: I tant que sí.
1: I és que avui ens toca deixar-nos endur per l'elegància i l'orgull. Eli, molt bon dia. Nosaltres ja estem preparades per posar fil a l'agulla un cop més i encantades de tenir-te al nostre costat. Quan ens diguis, iniciem programa.
0: Doncs sí, avui ens tornem a vestir de gala i a reprendre la catifa vermella, ja que ens capbussem de nou en un món que és pur art, pura expressió i, sobretot, pur activisme. Parlem de la moda LGTBIQ+.
1: Exacte, Mari, perquè la roba mai no és només roba. El que ens posem a sobre és tota una declaració d'intencions, un teixit d'identitats i una eina de lluita política i social. Al llarg de la història, la nostra comunitat ha trobat en el disseny i en les passarel·les un altaveu per trencar el binarisme de gènere, desafiar l'ordre establert i cridar ben fort al món qui som.
0: I per analitzar-lo detalladament, hem dividit el programa d'avui en tres grans apartats. Tres viatges temporals i estètics. Començarem parlant del talent més proper, el disseny Made in Spain de la mà del revolucionari Palomo Spain. Després viatjarem cap a Itàlia per parlar d'un tàndem clàssic que ha definit la sensualitat de la comunitat, Dolce & Gabbana, sobretot ara que s'ha confirmat el seu divorci empresarial definitiu.
1: I tancarem el programa rendint homenatge a un mite absolut, el mestre Yves Saint Laurent i el seu llegat etern, que va dels cafès més elegants de París fins a l'escena ballroom dels 80 i els 90. Déu-n'hi-do! Quin recorregut que farem avui, oi, Mari?
0: Sí, sí, espectacular! I tant que sí, Helena! A més, com el temps vola, no esperem més i encetem el primer bloc amb Palomo Spain.

0: Obrim el nostre primer apartat i ho fem mirant cap al sud, però amb un impacte absolutament global. Parlem d'Alejandro Gómez Palomo, conegut arreu del món com a Palomo Spain.
1: Aquest jove nascut a Posadas, un petit poble de la província de Còrdoba, a l'any 1992, ha aconseguit una fita que semblava impossible: revolucionar la moda masculina internacional, retornant-li l'esplendor, el drama, les plomes i les sedes. I és que resulta absolutament fascinant la seva biografia. Ell mateix explica que, des de ben petit, el seu poble natal es passava les hores vestint nines Barbie i somiant amb teles imperials.
0: Malgrat créixer en un entorn rural, la seva família sempre el va recolzar. Amb només 18 anys va decidir traslladar-se a Londres per estudiar disseny de moda masculina al prestigiós London College of Fashion. Allà va ser on va començar a forjar la seva identitat com a creador. Però allò que el fa únic és que, en lloc de quedar-se en cap gran capital com Londres, París o Nova York, un cop acabats els estudis, va decidir tornar a Posadas i muntar allà el seu taller.
1: Ell treballa des del seu poble, amb les costureres de tota la vida, barrejant l'alta costura amb l'esperit local. I, de fet, aquest és un dels seus grans encants, el contrast absolut. I és que podríem definir el seu estil com una barreja espectacular entre la tradició espanyola, el folclore, la Setmana Santa, els vestits de llums, dels toreros, el flamenc, i la llibertat absoluta de la cultura queer i el transformisme.
0: Molt en la línia de Montesinos, de qui ja us vam parlar, però amb una perspectiva molt més actual i fresca. I és que Palomo Spain no fa roba per a homes avorrits. Les seves col·leccions estan plenes de transparències, brodats florals, volants gegants, velluts i teles precioses que històricament havien estat reservades exclusivament a la moda femenina.
1: I aquí radica el seu profund avantguardisme i activisme polític. Palomo no només dissenya roba, ell dinamita les fronteres del gènere. Mitjançant la seva estètica ens demostra que la masculinitat pot ser plural, sensible, dramàtica i d'una bellesa desbordant.
0: Ha portat el concepte genderless o de gènere fluid a una escala monumental. En les seves pròpies paraules, ell dissenya per a un ésser humà lliure de prejudicis, sense importar el que digui el seu carnet d'identitat. I tot això l'ha dut a traspassar fronteres, i no només geogràfiques.
1: De fet, els grans de l'entreteniment mundial s'han rendit als seus peus. Com oblidar el moment en què Beyoncé va presentar els seus besons al món utilitzant una bata de seda florejada, dissenyada per ell? Una imatge que va fer la volta al planeta. O Harry Styles, una de les icones actuals de la moda fluida, que ha lluït els seus dissenys en gires històriques.
0: A casa nostra, l'idili que té amb la cantant Rosalía és absolut. Ella ha vestit de Palomo Spain en moments clau de la seva trajectòria. I a Hollywood, celebritats de la talla de Jared Leto, Miley Cyrus o Billy Porter han passejat els seus dissenys per les catifes vermelles més exigents del món.
1: Una trajectòria impecable que també s'ha vist reconeguda institucionalment amb guardons de primer nivell. L'any 2022 va rebre el Premi Nacional de Disseny de Moda atorgat pel Ministeri de Cultura d'Espanya, sent el dissenyador més jove de la història en aconseguir-ho.
0: També ha estat finalista en el prestigiós Premi LVMH a París i ha exposat les seves peces al Metropolitan Museum of Art a New York a l'exposició Camp Notes of Fashion. Un autèntic orgull per a tota la comunitat LGTQ+, sens dubte. De fet, que es cabeu com un creador obertament gay i amb una visió tan disruptiva arriba al cim del reconeixement mundial sense renunciar mai als seus orígens.
1: I precisament per celebrar aquest esprit lliure, folclòric i profundament queer de Palomo Spain, farem la nostra primera pausa musical. Us portem un tema que connecta perfectament amb aquesta fusió de tradició i modernitat d'arrel espanyola. Ens quedem amb la gran icona contemporània de la música internacional i amb etiqueta de feta aquí a casa.
0: Parlem de la nostra estimada i admiradíssima Rosalía, que amb el seu estil tan propi ha trencat fronteres i batut rècords. Avui hem escollit un tema del seu debut que tracta sobre un amor tan immens i pur que, si fos un metall preciós, no hi hauria ningú més ric a Espanya.
1: Publicada en el seu àlbum Los Ángeles al 2017, la lletra utilitza aquest metall per simbolitzar la devoció i el valor incalculable dels seus sentiments. Amb tots vosaltres, De Plata.

i des del sud ens desplacem directament fins a Milà per abordar el nostre segon gran apartat. Viatgem cap a la història d'un dels tàndems creatius més estables i icònics del món del luxe, una parella que va definir el concepte de la sensualitat mediterrània. Parlem de Domenico Dolce i Stefano Gabbana.

0: Exacte, Elena. Però hem de parlar d'ells des d'una perspectiva molt d'actualitat, gairebé de crònica històrica de la moda. Fa tot just un any, a la primavera del 2025, el món de l'alta costura es va commoure amb la notícia definitiva: el divorci empresarial total i absolut de la parella creativament parlant.
1: De fet, Domenico i Stefano van ser parella sentimental durant més de 20 anys, des dels inicis de la marca l'any 1985 fins a la seva ruptura amorosa l'any 2003. En aquell moment, en un exercici de maduresa increïble, van decidir continuar junts com a socis comercials i codirectors creatius.
0: Però, finalment, l'any passat es va tancar definitivament aquella etapa corporativa mítica. Un punt d'inflexió que ens obliga a repassar què ha significat aquesta marca per a la comunitat i per al disseny global. I és que, per entendre el seu impacte, hem de viatjar als seus orígens.
1: Domenico Dolce va néixer a Sicília, envoltat del taller de sastreria del seu pare, mentre que Stefano Gabbana va néixer a Milà, provinent d'un entorn completament urbà i gràfic. Quan es van conèixer a un club nocturn a principis del 80, van decidir fusionar aquests dos mons: el rigor de la sastreria siciliana, l'austeritat de les vídues de negre, els encaixos i l'erotisme catòlic, amb la modernitat pop i vibrant de la ciutat del nord.
0: El seu estil es va convertir ràpidament en un èxit internacional gràcies a aquest concepte de la dona siciliana: forta, sensual, lliure, embolicada en estampats de lleopard, teles riques i cotilles negres.
1: I malgrat que en els últims anys han viscut certes controvèrsies, amb algunes declaracions polèmiques, especialment sobre les famílies LGBTQ+, de les quals es van haver de disculpar públicament, però és que la realitat és que durant els 90 i els 2000, Dolce & Gabbana van ser l'epítom de la cultura gay de l'època. La seva marca representava l'hedonisme masculí, el culte al cos i una visió obertament desacomplexada de la sexualitat.
0: Les seves campanyes publicitàries de línia interior, fotografiades en platges mediterrànies amb models esculturals, van esdevenir autèntiques icones de l'imaginari homoeròtic mundial, obrint les portes a la visibilitat del desig queer en mitjans de comunicació convencionals.
1: I si parlem de celebritats que s'han vestit amb ells, la llista és infinita, però hi ha un nom propi que destaca per sobre de tots. I és Madonna. La reina del pop va triar Dolce & Gabbana per dissenyar el vestuari de la seva mítica gira The Girly Show a l'any 1993, un moment daurat on la provocació sexual i la llibertat LGBTQ+, van ser els eixos centrals.
0: Des de llavors, la diva i els dissenyadors italians han mantingut una relació professional i d'amistat estreta. Però no només ella, des de Mònica Bellucci a la seva musa eterna fins a figures actuals de la música urbana i el cinema internacional, continuen portant els seus dissenys barrocs i carregats de personalitat com a símbol d'estatus i sensualitat.
1: Aquest èxit aclaparador els va portar a construir tot un imperi multimilionari. Tot i la seva separació de l'any passat, el seu llegat continua present als passarel·les de Milà com un referent ineludible de com capturar la identitat cultural d'un país i transformar-la en un desig global, una marca de tota la vida que ha marcat a diverses generacions de la nostra comunitat.
0: I per connectar amb aquesta passió italiana, aquest barroquisme i el vincle indestructible que tenen amb les dives de la comunitat, la nostra segona tria musical no podia ser altra. Anem a escoltar la dona que va elevar els dissenys d'aquests italians a la categoria de mites de la cultura pop.
1: Ens anem directament a la següent pausa musical amb la inigualable Madonna i la seva versió d'un clàssic molt, molt i molt italià, que a més va ser banda sonora durant les últimes campanyes del perfum Dolce & Gabbana The One, amb la pròpia artista com a protagonista, vestida amb un vel de núvia i llançaria fina. Us recomano perdre's el videoclub a YouTube, superinteressant. Ara sí, amb tots vosaltres, La Bambola.

0: Arribem al nostre tercer i últim apartat d'aquest monogràfic dedicat a la moda LGTBIQ+, a Ona Rainbow. I ho fem traient-nos el barret davant d'una de les figures més grans, transcendents i revolucionàries de tota la història de l'alta costura.
1: Un home, la visió del qual va canviar per sempre la manera de vestir de la societat contemporània i que va obrir les portes a les identitats queer molt abans que aquest terme s'utilitzés massivament. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous,
0: mon amour. Parlem, evidentment, del gran mestre Yves Saint Laurent, nascut a l'Argelia francesa a l'any 1936 i que ja des de ben jove va demostrar un talent tan precoç. De fet, amb només 21 anys ja va ser nomenat director creatiu de la todopoderosa Casa Dior, després de la mort del fundador.
1: Tanmateix, seria l'any 1961 quan al costat del seu soci i parella sentimental de tota la vida, en Pierre Bercher, fundaria la seva pròpia marca homònima. La unió entre Yves i Pierre és una de les històries d'amor i d'èxit empresarial LGTBIQ+ més estables i inspiradores del segle XX, demostrant que el talent de la comunitat pot conquerir el món de l'alta empresa i a l'art simultàniament.
0: El gran impacte d'Yves Saint Laurent rau en la seva capacitat per entendre que la moda estava estretament lligada a la llibertat de les persones, i molt especialment a les dones. Des de l'any 1996 va presentar una peça que canviaria les regles del joc per sempre, l'smoking, o smoking femení.
1: Per primera vegada, s'agafava un vestit estrictament reservat per l'etiqueta masculina i s'adaptava al cos de la dona. Això no va ser només una revolució estètica, va ser un acte profundament polític i queer, un trencament frontal dels rols de gènere establerts. Posar-se un smoking permetia a la dona adoptar una posició de poder, de control i de seducció andrògina, absolutament disruptiva per l'època.
0: I aquesta perspectiva andrògina i d'alliberament va colpir de ple el cor de la comunitat queer internacional. Durant les dècades dels 60, els 80 i els 90, la figura d'Yves Saint Laurent va esdevenir un far d'inspiració. El seu estil presentava una elegància altiva, cosmopolita, de línies pures, però carregada de rebel·lia.
1: I és que la figura del gran Yves Saint Laurent va influir en la societat a moltíssims nivells i va generar fets i situacions ben diverses, però de gran impacte cultural. De fet, hi ha un fenomen cultural preciós i que particularment ens encanta, que demostra fins a quin punt el seu cognom, la seva essència i el seu magnetisme van penetrant el col·lectiu. I és que parlem de la mítica escena Ballroom de Nova York, creant així noves bases a la cultura LGTBIQ+.
0: Aquest és un detall meravellós, Helena. Recordem que la cultura Ballroom, nascuda de les mans de les comunitats llatines i afroamericanes LGTBIQ+ i trans a Harlem, s'organitzava a través de houses o cases. Aquestes cases eren autèntiques famílies escollides que acollien joves expulsats de les seves llars per la seva orientació sexual o identitat de gènere.
1: Doncs bé, com ja us hem comentat alguna vegada, les cases competien en desfilades de categoria de moda, actitud i ball. Com que l'alta costura de París representava el cim de l'aspiració, de l'elegància i del respecte que la societat els negava al carrer, els membres d'aquestes comunitats adoptaven els cognoms dels grans dissenyadors com el seu propi cognom familiar.
0: Exacte. I el cognom Saint Laurent va esdevenir un dels més prestigiosos i estesos en l'escena. Existia, i encara existeix, la mítica House of Saint Laurent. Competidors legendaris adoptaven aquest cognom com un escut d'elegància, desfilant per les passarel·les underground de Nova York, imitant el caminar i el posat de les models de les passarel·les de París.
1: El cognom d'Yves no només vestia els rics de la Rive Gauche parisenca, donava dignitat, identitat i orgull als joves marginats de l'Amèrica dels 80 en plena crisi de l'UVH. Un pont d'amor estètic absolutament fascinant que connecta l'alta costura amb la supervivència queer al carrer.
0: I per retre aquest homenatge a l'escena Ballroom, a les passarel·les de Nova York i a aquest esperit d'adoptar la moda com un mecanisme de defensa i brillantor, hem de connectar amb la banda sonora d'aquella època. Us portem un tema que recull l'essència clàssica del jogging i el ritme que feia vibrar les pistes de les cases de Harlem.
1: Ens anirem a la propera pausa musical de la mà d'un dels grans clàssics que va néixer d'aquell moviment cultural, The Ha Dance de Masters at Work, una peça de pur ritme inspirada en una escena còmica protagonitzada per Eddie Murphy a Entre pillos en el juego, un film dels 80, que va acabar esdevenint en tot un himne a la cultura del ballroom gràcies al seu tempo, que quadra a la perfecció amb els dit drops i altres moviments típics del voguing.
0: Estimades amigues i amics, què millor que amb aquesta cançó per transportar-nos directament a una desfilada de la House of Saint Laurent. Amb tots vosaltres, The Hat Dance. Gaudim-la.

0: I amb aquest ritme trepidant de la cultura ballroom, anem enfilant els últims minuts del nostre programa d'avui. A les dones de Ràdio Molins de Rei. Avui hem viatjat des dels tallers de Palomo Spain i la seva masculinitat trencadora, passant pel drama sicilià de Dolce & Gabbana i el seu recent divorci empresarial, fins a arribar a l'elegància andrògina i eterna de l'smoking d'Yves Saint Laurent.
1: Ha estat veritablement apassionant, Mari, i ens serveix per recordar-nos que cada vegada que obrim l'armari i decidim com presentar-nos davant del món, estem exercint la nostra llibertat, que la moda és art, que la moda és política i que la comunitat LGBTQ+ ha estat, és i serà sempre el motor creatiu que fa moure el món cap endavant, trencant barreres i omplint la realitat de colors.
0: Moltes gràcies, Eli, que fas possible que sortim a l'aire amb aquesta qualitat de nivell top. I sobretot, gràcies a tots vosaltres, oients de Ràdio Molins de Rei, per acompanyar-nos una setmana més. Recordeu que ens podeu seguir a les nostres xarxes socials i recuperar tots els nostres programes a la carta, a la pàgina web de l'emissora.
1: No deixeu mai de brillar, de vestir-vos com us doni la gana i de defensar qui sou sempre amb orgull. Ens retrobem la setmana vinent a la mateixa hora a la 91.2 FM. Que tingueu una setmana fantàstica. Cuideu-vos molt, feu bondat i...
0: Fins aviat!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Adrià Jurado. Desconvocades les vagues de docents previstes entre dilluns i dijous. Després del preacord entre sindicats i el Departament d'Educació, ara, entre el dilluns i dijous de la setmana vinent, les bases sindicals hauran de votar per validar o no aquest pacte. Les votacions seran telemàtiques i, depenent dels resultats, la vaga de divendres s'aixecarà. Per ara, segueix convocada. Recordem que el pacte ha tancat un augment salarial d'un total de 600 euros bruts mensuals més a 4 anys vista per als professors i un reforç de més de 6.000 professionals en 4 anys per reforçar diversos punts, també l'escola inclusiva. Per la seva banda, els sindicats de la CGT i la Intersindical aposten per votar no a aquesta consulta. De fet, els dos sindicats es van aixecar de la negociació conjuntament amb Coordinadora Obrera Sindical. En aquest cas, només la CGT és l'única que té representació a la mesa sectorial, que ha argumentat que l'acord no arriba a totes les reivindicacions, com el blindatge del català i les clàusules de revisió salarial. Segueix actiu el perill d'incendi molt alt a 24 municipis de la Noguera, la Segarra, el Segrià i l'Urgell. En aquestes localitats s'ha activat el Pla Alfa en nivell 3 i es recomana molta prudència en les activitats a l'exterior per evitar focs. I és que els bombers de la Generalitat avui han treballat en 3 incendis a Barberà de la Conca i Tremp per cremes de restes vegetals que s'han descontrolat. També s'ha actuat en un petit incendi a tocar de la carretera 14 a Alguaire. I també és tot això, hi ha hagut un incendi provocat per un robatori de coure que ha tallat aquest matí la circulació de l'R3 de Rodalies entre les estacions de la Garriga i Figaró. I parlem de política, i parlem de que quan falta menys d'un any per les eleccions dels ajuntaments, Junts per Catalunya ha celebrat avui una convenció municipalista a Vilafranca del Penedès. Durant la intervenció del secretari general del partit, Jordi Turull, aquest ha acusat el govern català d'estar governant més a favor del govern socialista de Madrid que dels ajuntaments. I també la CUP ha mobilitzat les bases per les eleccions municipals el 2027. El secretariat nacional es fixa l'objectiu de revertir els mals resultats de les últimes eleccions. Hi ha successos, el conductor d'un turisme ha mort després que es produeix un xoc frontal entre dos vehicles a la L310 a Torrefeta i Florejacs aquesta mateixa tarda per causes que encara s'estan investigant. Es tracta d'un home de 33 anys i veí de Guissona. L'accident ha obligat a tallar la carretera entre Gra i Guissona. Amb aquesta víctima són 52 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes. I parlem en plena cultural de la primera trobada internacional del Vall de Bastons i Vall de Pastorets a Viana do Castelo, a Portugal, que ha plegat aquest cap de setmana més de 300 bastoners que han omplert places i carrers de la localitat portuguesa. L'esdeveniment ha estat organitzat per la delegació del govern a Portugal, l'Ajuntament de Viana do Castelo i la coordinadora del Vall de Bastons de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Ràdio Molins de Rei.
2: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
3: Són dones fantàstiques, referents que ens inspiren en l'art de la vida. Veus autèntiques que cada setmana ens regalen converses capaces de transformar la manera com entenem el món.
4: Heroïnes quotidianes, amb Bego Floria. Els dilluns, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
5: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
6: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretsocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Happy Vibes, Italo Disco Classics, Megamix, Volume 2.

0: amb Toni Ramonet.
1: Benvinguts, canalla, vinga, va. Som-hi, ens hi posem i comencem un nou Generació Xic. Com sempre, ja saps que ens encanta, aquest moment entre el bombo negre, és que en diuen. Ens encanta que això ens dona aquest tret de sortida d'una nova edició d'un Generació Xic, un programa que ja saps que el fem rememorant i tornant a escoltar junts èxits dels 80 i els 90, aquelles cançons que ens han acompanyat des de sempre. I ho sabem perquè ens ho dieu vosaltres, també, Saps que a xarxes tenim un perfil a Instagram, és aquest lloc de trobada. Ara es veu que tota la gent jove està en altres xarxes, Nosaltres, mira, ja ens va costar entrar en aquesta, que som aquesta, com per buscar-ne i començar des d'un altre lloc. Ja ens va bé aquí perquè som cada vegada més colla. Si t'hi vols afegir, @generaciochic, així tot junt, i li dones a seguir. I com et diem sempre, compta amb seguir-nos, que ni nosaltres mateixos sabem on anem. Ah, això sí, junts el que fem és buscar aquestes cançons. Dic junts perquè moltes ens les proposeu vosaltres, ja sigui les cançons o a vegades els grups ens diuen: escolta, posa alguna cosa d'aquells anglesos que ara no recordo el nom però cantaven una cançó. Doncs tot això, per això estem nosaltres també, com sempre, buscant aquestes cançons, posant-les i compartint-les junts amb tota la colla del Generació, que cada vegada, com et dic, som més, i això és guapo i és d'agrair. Així que moltes gràcies als que hi sou des de gairebé 5 temporades ja acabades, estem a punt d'acabar la cinquena. Moltes gràcies als que gairebé us heu dut des del principi, als que us heu anat incorporant, i sobretot doncs els que hi sou des de fa poc. Si us agrada, doncs la nostra intenció és això, que hi sigueu també durant molt, molt, molt de temps. Això és el Generació Xic, un programa que serveix per recordar cançons dels 80 i els 90 i en el que hi apliquem moltíssima imaginació. Imaginació i només una il·lusió. Just an Illusion, ens deien els Imagination, aquesta banda, aquest trio, són anglesos, el 1982, des d'un àlbum que es deia The Heat of the Night. Sí, senyor. Aquest Just an Illusion. Un dels seus èxits guais, no? Anem a posar-hi una mica d'imaginació amb aquest Generació Xic. Som-hi!

I Just an Illusion. Això ens deien els Imaginations, que és només una il·lusió. Nosaltres diem que ens fa molta il·lusió començar el programa amb ells, començar un nou generació xic i compartir un nou programa amb vosaltres. De totes maneres, el que deia aquí una mica la cançó és que és només una il·lusió. És a dir, ells ho diuen una mica més així com a que, mira, doncs, que no és ben bé cert, sinó que és com una mena d'il·lusió el que sents, el que vols, el que busques. Bona memòria d'algun de vosaltres que ja ens heu escrit per missatges directes, això que en diuen ara. Recordant que aquesta cançó la vam posar no fa massa en l'especial que vam fer de la Fira de la Candelera, aquell especial de mashups, allò, ja ho saps, allò d'unir diverses cançons, no només mesclant-les, sinó doncs, posant la lletra d'un sobre la base musical de l'altre i tot això. I amb aquesta de l'Imagination és amb el que vam fer aquelles coses estranyes que vam fer de posar doncs, aquesta base amb cançons com el Last Night at DJ Save My Life, que queda molt bé aquí sobre, però també barrejant-hi la boleria del Bisbal. It's just an illusion. Sabeu també que aquests programes els podeu recuperar tots, que a la web de la ràdio tenim penjats absolutament tots els programes, els especials, sembla que sigui els que us agraden més, pel que vaig veient en el que aneu escoltant o reescoltant, programes doncs, que podeu tornar a escoltar les vegades que vulgueu, perquè ja et dic, estan penjats com a podcast en la web de la ràdio, i està xulo doncs, això, poder rememorar algun d'aquests programes. Si no el veu sentir, en aquest que et dic especial de la fira teníem això, aquesta, jugar una mica amb aquest Imagination amb els Imagination i aquest Just an Illusion amb el Last Night at DJ Save My Life dels Indeep i el Boleria del Bisbal, una anada d'olla, però bueno, també una cosa divertida perquè veieu que es poden fer coses guapes. It's Just an Illusion. Va, què, seguim amb uns de casa, uns de, home, no són ben bé de casa, però sí, va. Ens arribaven des de València, tot aquells són murcians, per això són tots implicades, amb la veu de la Sole Jiménez, i aquest... Ai, senyor, ¿cómo hemos cambiado?

Sole Jiménez quan se'n va amb aquests com ens agrada, la veu espectacular com sempre de la Sole Jiménez formant part dels presumptos implicados, tot i que també l'hem tingut en solitari, eh? Ai, com hemos cambiado, una història que ens expliquen els presumptos, doncs, d'això, de com érem abans, com aquella nostàlgia de com érem quan teníem, no sé què, posem-ne 15, 16, 18 anys i com ens veiem ara, eh? Diuen que segurament hem envellit o hem millorat com el bon vi, no ho sé. I sempre ve el que et diu que no, home, sí, però si estiguéssim amb aquella edat sabent el que sabem ara... Ai, quantes coses vam fer d'una manera que ara potser provaríem de fer d'una altra, o no sé, no sé. El que et deia, la veu màgica de la Sole Jiménez... Una formació que van néixer a Múrcia, a Iecla, però que tota la seva carrera l'han fet des de València. Per això sempre parlem de la banda valenciana. De fet, no ho són, ja et dic, ells són més aviat murcians. En uns inicis, amb una història molt més funky, molt diferent de quan aquesta línia més melòdica que van agafar i que és la que per la que els recordem, eh? I sobretot amb la veu de la Sole. La Sole Jiménez.

Va, què, seguim? Ens en anem un altre cop cap a Anglaterra. Anem a buscar un senyor anglès que diu que no pot ser dolent, això. Would it be good? La cançó del senyor Nick Kershaw. Des d'un àlbum de 1984 que es deia Human Raising. Doncs això, que no seria bo... Home, jo em sembla que sí, que serà bo, no? I saps el que segur serà bo? Aquí, al Generació Xic, recordar coses com aquesta, cançons com aquesta del Nick Kershaw. Perquè són cançons guapes d'aquells anys que ens agradaven a nosaltres. Cançons amb dalt, qui en aquest cas, Nick Kershaw.

0: Ai, que se'ns acaba i ens marxa el Nick Kershaw. Ens ha enganxat una mica així a... Ai, senyor Nick Kershaw, acabant la seva cançó aquesta, Wouldn't It Be Good, no pot ser pas dolent. És que ens hem despistat aquí un moment, que estàvem llegint els missatges que ens envieu i ens hem despistat un moment, se'ns acabava la cançó. Coses que passen a la ràdio, ja saps? Coses que passen aquí a la Generació Chic.
1: Generació Chic, amb Toni Ramoneda.
0: Ai, què? Anem amb un... Nick Kershaw des d'Alemanya... des d'Alemanya, des d'Anglaterra, anem amb... Com estem avui? No, senyor. Anem amb, un, amb unes germanetes guapes, guapes, guapes. Respectes bo, respectes bo. Les Mel and Kim, demanant respecte. Doncs vinga, tot el respecte per elles.

I never gonna be respectable, les germanetes Appleby. Demanant respecte i oferint respecte, perquè això del respecte, noi, no pot ser només unidireccional. El respecte sempre ha d'anar cap a les dues bandes. I això sí, si vols que et vinguin a batut, també l'has d'oferir. L'has de donar, però també... també te l'has de guanyar, el respecte. I el nostre respecte se'l van guanyar absolutament tot. Aquestes dues germanetes es diuen Mel and Kim, Appleby, de cognom, són angleses, i sota la batuta, ja ho veus, se sap, se sent, s'entén, ho sabem, que això, darrere d'això hi ha la producció d'Stock Aiken and Waterman, aquesta producció sou que es deia, amb les sigles dels tres productors, doncs sempre darrere de les Mel and Kim, des d'aquest àlbum que es deia FLM de 1987. Les Mel and Kim, ja ho saps, són aquelles del Showing Out, també, eh? Ai, respectable! Ara anem amb uns altres senyors aquí, amb aquesta música electrònica. Es diuen New Order. També anglesos, els New Order, aquí recordant-nos aquell dilluns. Diuen que el més trist de l'any, no? Quan acaben les festes a Nadal, no? Parlen d'aquell dilluns, d'aquell Blue Monday. Això és una cançó del 83, des del Power, Corruption and Lies, New Order, Blue Monday.

0: Doncs hi som a... Allà hi som pel tros amb els New Order. Com et deia, cantant-li això, aquesta història que algú es va treure de la mà, diuen que gràcies a un algoritme, una fórmula matemàtica que ens diu quin és el dia més trist de l'any. I aquest dia trist resulta que és el tercer dilluns de l'any, és a dir, el tercer dilluns del mes de gener. Ara s'han tret de la xistera, perquè sembla un xist, això. Doncs s'han tret del barret que hem de dir que és el dia més trist de l'any. Doncs molt bé. New Order en van fer una cançó d'això, de la Blue Monday, aquesta colla d'anglesos. Ens n'anem a l'altra punta de món amb la Natalie Imbruglia, sí? Ai, que ens agrada la Natalie, eh? I amb aquest torn encara més, sí que sí.
1: Generació Chic.

Doncs aquí estem amb una producció de l'australiana Natalie Imbruglia. Australiana com, no sé, com per exemple la Kylie Minogue, no? Saps que a més la Natalie també va participar a la sèrie Neighbours? És clar que la sèrie Neighbours és una sèrie australiana que nosaltres vam veure aquí als inicis dels 80, però que ha durat molts, molts anys. Natalie Imbruglia amb aquest Torn. Una producció molt, molt xula d'un àlbum que es deia Left on the Middle de 1997, aquí també, el Generació Chic. Va, tornem amb una de les nostres, aquest senyor, es diu Tino Casal, el coneixes, és un dels grans de la movida madrilenya. El 83, des de l'etiqueta negra, va treure aquest Embrujada. Jo crec que és una de les grans d'en Tino, sí senyor.

Reina de la Noche, l'embrujada del Tino Casal, segurament un dels èxits... bé, jo crec que segurament no. L'èxit més gran, segur, d'aquest àlbum que es va dir Etiqueta Negra, de 1983, perquè estem parlant, doncs, del gran Tino Casal, que, per desgràcia, va morir només amb 41 anys a víctima d'un accident de trànsit. A Madrid, això sí. L'asturiano, en Tino. Un senyor que, si no ens hagués deixat just abans de fer coses molt, molt grans, jo crec que hauria sigut una de les persones, un dels més influents de la música espanyola, sens dubte, perquè, doncs no sé, a part de les seves coses, també havia fet de produccions, per exemple. Te'n recordes aquella banda valenciana que es deia En Vídeo? Aquells de La Noche No És Per A Mi? Doncs mira, la producció també era del Tino Casal.

Mira, no sé, sempre he tingut certa passió pel Tino Casal, però crec que és una passió que la compartim entre molts i que se l'ha guanyat a pes, sens dubte. Ai, senyor, què et sembla si ara anem amb el senyor Phil Collins? Amb un clàssic, eh? Sí, senyor, amb aquest Can't Hurry.

és una cançó d'aquelles que t'agrada cantar. Al final t'estira, t'estira a acabar cantant amb el Phil Collins aquest You Can Hear Me Love. Perquè aquesta versió, perquè és una versió, abans et deia, era un clàssic. És un clàssic de la Motown, això, sí senyor, és un clàssic de la

0: allà pels anys, mira, això va ser l'any 66, la cançó original de les Supremes, amb el segell inconfusible de Motown. Però sí que és veritat que en Phil Collins li va donar el seu toc especial al 1982 des d'aquest Hello, I Must Be Going, You Can Have Real Love. Oh, senyor Phil Collins, ens anem a l'altre punt d'un altre cop? Tornem amb uns australians, va.
1: Generació Chic.
0: Amb els Men at Work. I com que són d'allà baix, doncs direm això del...

Ells es defineixen com una banda de rock and roll, una banda de rock, això sí, venen des d'Austràlia. I aquesta paraula o aquesta frase, això de Down Under, en diuen ells des d'allà a Austràlia, doncs es refereixen això, a les antípodes, a la música que ve o a la gent que ve d'això, d'Austràlia. Per tant, per nosaltres, els Down Under han de ser això, ja t'ho diré bé, els Men at Work han de ser uns Down Unders. Ara t'ho diré, és que estava dient al revés, no? I si és que, clar, és que... Ja et deia jo que avui estem una mica... Deu ser això, deu ser el bon temps, no ho sé. Les ganes d'estiu que tenim. Ja estàs mirant-te les vacances, sí? I els que esteu acabant el curs, què? Què me'n dius de tot això, eh? Ai! Va, com deia aquell, tu, nosaltres... A lo nuestro. Aquests eren de rock, doncs nosaltres aquí de rock and roll també en tenim des del Vendrell. Directament des del Vendrell, els Laxen. I aquesta rockera, aquesta la dedicarem a la Maria. Tenim Maria, tenim moltes Maries, eh? Tenim alguna Maria doncs, que diu que ens diu... Ostres, com posa els Laxen. M'agraden molt els Laxen. Clar, jo dedicar esta cançó a la Maria. Una cançó dels Laxen Busto. Amb aquest nom, bueno, la dedicarem. Toca'm els ous, Maria, veuràs.

cançó una mica caòtica dels Laxen, eh? Això és del 93, aquest Toca amb els ous, Maria, i veuràs quina alegria, i veuràs quin goig que fan, Toca amb els ous, Joan. Ah, mare de Déu, senyor, estem una mica zumbats, però ja ho saps, perquè això és perquè ens n'anem, perquè ja acaba el Generació Xic, perquè estem al cap al final de tot i que volem fer-ho, doncs, amb aquesta alegria. L'alegria, abans era amb la Maria, doncs ara l'alegria la tindrem amb la Joana. Va, també tenim Joanes per aquí. Aquesta, la d'abans per la Maria, doncs aquesta per la Joana.

0: Give me hope, Joana, give me hope. Dóna'm esperança, Joana, dóna'm esperances. Això és el que et deia l'Eddie Grant. Una cançó que a més va ser doncs, com una mena d'himne contra l'apartheid i tot això, eh? Del moviment reggae. L'Eddie Grant era qui ens presentava aquesta cançó des d'aquest àlbum que es deia també Give me hope, Joana. Això és de 1988 i és la cançó amb la que estem acabant el Generació Chic d'avui. Que ens dieu que us agrada molt, eh? Que canviem, que acabem els programes doncs, amb aquest bon rotllo, sempre amb alguna cançó així de bon rotllo. Doncs avui també, avui amb l'Eddie Grant, aquest Give me hope, Joana, give me hope. Joana, give me hope. Joana, give me hope. Joana, for the morning hope. Oh, give me hope. Joana, el just per dir-te, doncs això, que tornem la setmana que ve a una nova entrega del Generació Chic. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei. Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.

0: què?
1: Diumenge fem programa.
0: Clar, com tots.
1: Com tots vols dir que són repetitius i pesats i avorrits i fastigosos?
0: Ai, Follet, pensa que tu també hi surts, eh?
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Doncs quin programa més meravellós, de veritat. Un estil, una elegància, un porte, unes veus.
0: Ai, Follet.
1: Ai, Garcia.
2: Mare de Déu, Senyor.
3: Reobrim els diumenges amb la família Garcia, el seu equip de col·laboradors i col·laboradores i el Follet, els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Molins de Rei.
4: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
5: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
4: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, ven a la Nova Assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
5: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
4: Informa't al Molí Jove.
6: A Picama entrevistem a persones relacionades amb la prevenció i recerca sobre el càncer. Parlem amb testimonis i també associacions relacionades amb aquesta malaltia.
7: Us oferim receptes saludables i repassem les activitats i cursos que organitzem des de l'associació Prevenció i Informació Càncer Molins.
3: Picama, amb Marisa Llobet i Anna Ribas. Els dimarts a 1:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
8: Encara estàs enfeinat amb el tràmit per la valoració de dependència del teu pare?
9: No, això ja ho vaig fer. I va ser molt més fàcil del que em pensava.
8: Ah, sí?
9: És que ara no cal presentar l'informe mèdic del CAP. I tot es registra directament al sistema.
8: Així tot va més de pressa.
9: Sí, tant. Aquest nou funcionament alleuja la feina als que demanem la valoració de dependència i també als treballadors que l'han d'avaluar. I això fa que s'escurcin els terminis.
8: Molt bé.
10: 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Ei, què tal?
2: Home, què tal, Carles?
1: Avui, qui ve avui?
2: Avui tothom, menys els joves.
1: Estic supercontent.
2: Uah, és fantàstic.
1: Podem estar parlant d'Expedition 33
2: durant... Tot el que vulguem.
1: Durant 50 quants minuts?
2: Els que vulguis. Vinga. I la música, i l'únic que és, i aquest guió...
1: I a més, avui torna el Rafel, no?
2: També torna el Rafel.
1: Vale. Anem cap a dins, anem a encendre les llums, va.

0: Comencem en Joc per Randa, l'espai en català d'informació, opinió i debat sobre els videojocs aquí a Ràdio Molins de Rei a l'an 91.2 de la FM. Diferents generacions, grans, petits, joves, de jugadors, creadors, som aquí per explicar-vos l'actualitat i compartir coneixement del passat. Mirarem de divertir-vos i actualitzar-vos, i estic segur que aprendeu moltes coses sobre el món dels videojocs, que aquí parlarem. I què tenim avui de menú?
1: Doncs avui entrevistem a qui va estar més a prop de les compositores que van visitar la Retro Barcelona, Ena Kawai. Com ha estat l'estar a prop de dues llegendes japoneses del món dels videojocs? I parlant de Japó, farem un recorregut pels salons de maquinetes del País del Sol Naixent.
0: Però no tot es queda aquí. Estem a xarxes socials. Busqueu-nos, com sempre, Joc per Randa, el par escrit amb una X. I ens podeu tornar a escoltar a iVoox, Apple Podcasts, Spotify i a la web de radiomolinsderei.cat. I un programa no pot sortir més rodó si a la part tècnica no està en David.

0: i ben trobada, Ena Kawai.
1: També podeu dir Laia. Ja m'han descobert la sorpresa.
2: Yokoso, Rafael-san. Vull dir, benvingut, Rafael.
1: Yokoso, Laia. Laia-san.
0: Benvingut, Den.
3: Hola, hola, què tal? Com estem?
0: Benvingut, Javi.
4: Hola, què tal?
0: I ben trobat, Rafael.
1: Hola!
0: Hola. Què tal?
1: Estic aquí.
0: Com ha anat això?
1: Molt bé. M'he posat una mica moreno. Una miqueta, però no gaire.
0: Bueno, moreno.
4: Una pagueta, no?
1: Eh?
4: Moreno pagueta, no?
1: Sí, sí, moreno pagueta total i cremat. Però bueno, això va ser d'un dia de bicicleta per prop d'un volcà, de Kagoshima. Però això ja ho parlarem... És en altres ocasions.
0: Surt el Forza? Surt el Forza?
1: Segurament, no?
0: És molt possible.
1: Kagoshima té que sortir. Kagoshima i el volcà que es diu Sakurajima. Que també es pot voltar amb cotxe. Segur,
2: és
1: segur
2: que
1: surt.
2: No fa gaire, havia estat en erupció.
1: Està en erupció, no? Està en erupció. L'he vist allà...
0: Per això t'has posat moreno.
1: Correcte. De cendra. No, no, a veure, molt bé, molt guai, molt, molt xulo tot, però no hem vingut a parlar de mi.
0: No, hem vingut a parlar de la notícia que ha passat mentre baixava cap
1: no.
0: a la ràdio.
3: Sempre, sempre.
0: A veure, que més que una notícia sempre. És una ampliació de la notícia que vam parlar fa uns dies, dilluns passat.
1: Doncs això que avui és festiu, eh? Com pot ser que hi hagi notícies?
0: Bueno, és coses de Sony, de PlayStation.
2: És festiu aquí, aquestes potser coses. A Sony no ho és.
0: I és que el dia 20 pujaven els preus, en principi, del PlayStation Plus normal. O sigui, van dir que pujaven de, penso que era 8,99 a 9,99. I resulta que no només aquests preus pugen, sinó que han pujat tots els preus de tot. Del Plus Premium, del fins a 3 euros, 4 euros... Amb la qual...
1: No és algú que se li ha anat al ratolí i ha fet pac, pac, pac, que ja ha fet sí, sí, sí, acceptar tot i...
0: No ho sé, però com...
1: I va pujar tot.
0: El que passa és que com sempre sortia Xbox i la feia més gran el dia següent i una miqueta ofuscava la notícia i els deixava que ens oblidessin d'ella... Han tret un anunci de l'State of Play, que ja tindrem també una venda Sony al juny, al No E3, ja l'han anunciat. No?
3: Parlar de Wolverine i aquestes coses.
0: I Wolverine, perquè és un State of Play, no és una ben gran, com els que solien fer.
3: Llavors ja ningú se'n recorda la pujada de preu, és així de fàcil.
1: Quin preu?
4: No sé.
3: De què?
1: No sé, de què estàs parlant?
0: Xbox, segur que és Xbox.
1: Sí, tenim ja en el programa assentat el tema de Sony pot fer el que vulgui, que no li passa res... I si Xbox fa alguna coseta...
3: Però és que últimament Hòstia. Xbox no para de fer coses bones.
1: Sí, sí, ja ho he sentit. Ja
3: la plataforma aquesta que han tret?
1: Otra?
3: Una plataforma on deixen que lliurement els usuaris puguin proposar i votar coses que volen que es facin.
0: Es diu Players Voice, tothom pot accedir-hi, inclús els que no tenen una consola.
3: Sí, i poden votar.
0: I de moment el top 1, saps quina és?
1: El que més li agrada...
3: El que més vol la gent que estem demanant. Sí.
1: Què volem?
0: A més, és resposta oberta, més. Tu pots escriure, vull que Aixa surti amb un barret i si la gent...
3: I si és la més votada, doncs potser ho fa.
0: Ja, la número 1...
3: No ho dubto, eh?
0: Ària de,
3: ho faria.
0: La IA ho faria, segurament. La número 1 a dia d'avui és el retorn dels exclusius a consola.
3: És a dir, que tingui sentit comprar-te-la.
1: Allò que dèiem de s'ha acabat la batalla... Que segueixi una miqueta.
3: Bueno, la gent el que està dient és quin sentit té tenir una consola que pot jugar... Que els jocs es poden jugar a qualsevol banda.
0: De fet, jo sempre ho he dit, eh? El tema, jo, si sortís el Gears of War, el Forza, tot el Fable, tots això, només sortís a consola, acabaria comprant-me una Xbox, però com surt a PC, no, és la meva plataforma principal.
3: És el més votat. La segona era que...
0: Online gratis.
3: Online gratis era la segona? No, era el retorn dels retrocompatibles, crec, o
0: la
3: ampliar...
0: La tercera, bueno... Va canviant.
3: Va canviar, clar. És que l'última vegada que vaig mirar és que ja ampliessin la llista de retrocompatibles, la tercera que fos gratis a l'online...
0: Sí, ja està.
3: Hi ha peticions bastant interessants per allà.
2: Que Xbox escriu majúscules? Era una?
3: Això ja està fet.
0: Això no va ser el ple, això va ser una enquesta a Twitter.
1: Vols dir que la gent ho escrivia totes les lletres en minúscules? D'Xbox?
0: No, la primera en majúscula i la resta en minúscula.
1: I no és així.
0: I ara va fer una enquesta a Twitter dient... Escolteu, com us
3: has escoltat?
1: Sí, els he escoltat, però n'he escoltat 4 seguits. O sigui, no relaciono en quin moment ha passat cada cosa. Ha sigut molt dur.
3: Doncs ara és tot en majúscules.
1: Allò que deia un programa de 4 hores, jo l'he fet. A les orelles.
0: I oi que mola, hauríem de fer-lo cada setmana.
1: Hòstia, és dur, eh? És dur. Veus l'evolució de tots els personatges, de tots nosaltres, no sé què, com el Den va perdent la veu, a mesura que va avançant els 4 programes.
2: No, era ASMR. Ho va fer expressament.
3: Efectivament.
1: És la seva veu de ràdio. La seva nova veu de profeta de la ràdio.
3: Efectivament. Què vols que et digui?
1: No em diguis això, que m'estic prou tonto. Ai, per favor. Bueno,
3: El lío.
1: El lío. No, a veure, dos líos tenim avui. Tenim el lío de Japó i tenim el lío de Nakawai, de
3: Barcelona. Que també és Japó.
1: Que també és Japó, tot està una miqueta relacionat. Anem al primer lío, que és... Bueno, jo li he dit Japó per randa.

0: Tots hem reconegut la banda, suposo.
1: De fet, et trobaràs amb una cosa amb la Laia, que ella sempre té lore de qualsevol cosa. Hi ha un lore d'aquesta cançó.
0: Lore de què?
1: Hi ha lore d'aquesta cançó.
2: Que deia, aquesta és la cançó original de Ranma, la que
0: correcte.
2: Ens va arribar
0: però,
2: a nosaltres.
0: No.
2: Era una versió de la italiana
0: en Ranma
2: retallada.
0: És prodigiós, només, només un, si no en són dos. Sí, va ser horrible.
2: Sí.
0: Sorrorosa. És la bona, la japonesa. Mm. El gran no està fora de lloc?
3: No em trenquis la infància.
0: Ah. La 2, Televisió Espanyola, sí que va posar Ram amb aquesta sintonia.
3: No, jo la veia.
0: I cantava en castellà, a més, va fer versió castellana. Uf. Però bueno, no veníem a parlar de Ramma,
2: sí.
0: Parlar de Japó en general. I bé, doncs, com alguns sabreu i altres no, ja ho he estat dient una miqueta al principi del programa, vinc de fer una visita a Japó. No sóc l'únic de la taula que ha estat a Japó més d'una vegada. Aquí presents... No, el Dani no pot fer perquè li fa
1: però
0: mal
1: no
0: el coll.
1: No, em faria mal.
3: De fet, quan no venen a fer el programa... Estan
0: a Japó. Jo m'ho crec.
2: T'imagines?
0: Japó és un país que bueno, els que hem estat ens agrada molt, però és que hi ha molta admiració mútua a Catalunya i Japó, contínuament. De fet, tenim moltes coses diferents i que ens sorprenen mútuament. Llavors, venint a comptar una mica d'això, vull fer un petit tastet de diferents coses de que ens trobem a Japó o que hem vist a Japó i que en aquest viatge i en altres que he estat fent, doncs expressar una miqueta punts de vista de les vivències que hi ha allí, no? Moltes cosetes. Jo aquesta secció l'he dit, doncs, com ja he dit al principi, Japó per randa, ja veurem si és una secció fixa o no, o si no agrada, o si són tastets curts, o què farem, no?
2: Fem una enquesta com estan fent els de Microsoft amb Xbox.
0: Ja tenim pregunta per xarxes. podem fer això. Us semblaria bé que féssim això? Doncs vinga, fem-ho. Avui parlarem de, no extensament, sinó d'un punt de vista de l'actualitat, com estan ara mateix i què és el que està passant, dels salons arcade a Japó.

0: És que em fas feliç amb molt poc, eh?
1: Ja ho sé, ja ho sé, ja ho sé.
2: Estem ballant aquí a la ràdio.
3: Els peus del Dent estan fent el ball del Dents del Revolution.
1: Possiblement, possiblement. Arcade, Japó. Japó i arcades gairebé podem dir que són sinònims. Són els, no és que siguin els inventors de les màquines d'arcade, però sí que n'han fet moltes i molt xules i molt bones. Però, com tot, l'arcade ha anat evolucionant i avui en dia ens trobem amb algunes variants de lo que ha hagut passant des de, per posar un exemple, des dels anys 80, quan van començar a aparèixer els arcades. Una de les reines del món de l'arcade, o que tenia edificis absolutament plens de màquines arcade, de videojocs i tal, era Sega. Sí, ja podem fer la senyal de...
2: En pau descansi.
1: Perquè Sega, doncs, va tancar tota la seva part de tenir edificis d'arcades a Japó. Sí,
0: la va vendre, bàsicament.
2: La Covid els va fer molt de mal,
1: molt.
2: Estar tancats, sí.
1: Exacte, molt de mal. Hi havia un edifici molt emblemàtic, aquí a Akihabara, que era un edifici de Sega.
0: Hi havia diversos. Sí, però almenys 5 edificis.
1: Jo vull parlar del més emblemàtic, que és el que posa, allò, posava Sega així i només sorties de l'estació de tren i el veies i deies, ja estic a casa. No? Feies com aquella sensació de ja estic aquí. Va ser comprat, si no recordo malament, corregiu-me, per Gigo.
0: Gigo.
1: Gigo.
2: Gigo.
1: Gigo.
2: Get into the gaming...
0: Oasis.
2: Oasis.
1: Get into the gaming Oasis. Però el va... L'han maltractat una miqueta.
2: Sí.
1: Tots els edificis de Sega i tal. Perquè... no sé quina força tenen, jo sóc impossible, no ho entenc, sóc occidental potser, però les màquines de ganxo tenen una força brutal a Japó, i Gigo el que va fer és gairebé omplir les dues primeres plantes de qualsevol edifici de Sega de màquines de ganxo. D'aquestes d'agafar un premi amb un ganxet.
0: Ufocatges.
3: D'aquestes que és un ganxo que sí. Li falta com energia, no? Que està com deprimit.
2: Sí, no. Asterisc. Aquí entro jo. La gràcia de les màquines allí és que tenen tècnica i funcionen. No és com aquí que li pots ficar 50 euros i encara no has mogut el peluix, sinó que la que vas avançar... O sigui, la idea és anar movent la peça perquè arribi a caure.
1: Hi ha màsters d'això, eh?
0: Real, real.
2: A mi, jo he tingut èpoques en les que se m'ha donat molt bé, he de dir, i la gràcia està en que, a més, t'ajuden els empleats. Si se't cau malament el peluix, t'ajuden a recol·locar-lo, i la idea és generar... O sigui, van traient col·leccions de peluixos i de figures especials perquè el que volen és que tornis. Perquè si tu fiques a la màquina dos monedes i veus que no has fet res, no tornaràs a ficar moneda allí.
1: Exacte.
2: Però si veus que hi ha aquest al·licient de ai, l'he mogut una mica més, fico una altra, això sí que et genera aquesta sensació de voler tornar, no? Llavors, sí.
4: Justament d'experts, jo recordo...

0: A veure, dos barrots i una capsa al centre, que aquesta té una tècnica especial per treure-la entre els dos barrots. Ja, mira, jo he vist coses ara que m'he tornat boig. He vist màquines de ganxos de hamburgueses.
1: Sí, sí, sí. Begudes.
0: De begudes, patates, de Red Bulls.
2: Patates, sí, que agafes un Big Mac, o sigui...
0: Una caixa que després la bescanvies amb una hamburgueseria.
1: Gelats.
0: Sí, sí, sí. I peix congelat.
3: Ui, aquesta no l'havíem vist.
0: Boníssima. O sigui, bueno, no
1: electrònica, també...
0: De tot.
1: Una ràdio.
0: De tot. No sé què, i a vegades ja, que no hi ha ni que agafar res, hi ha no sé si és un mem o alguna cosa d'una sèrie, d'una mena de cofre que està obert i has de col·locar una noia que està penjant d'un cable a dintre del cofre, de manera que a dintre del cofre hi ha el botó que amb el cap toca i amb allò cau el que toqui. Crec que ve d'un anime, però no...
3: Frieren, deu ser.
0: Segurament.
3: Deu ser una mítica, sí.
0: Deu ser Frieren, doncs han fet el mem aquest d'això. A part de tot el tema de ganxos, bueno, a part de Jijo, també hi ha encara d'un parell d'edificis que aguanten bé, un parell de marques, que és Namco i Taito.
1: Sí.
0: Aquestes resisteixen la Covid, tot el que va passar, que no venien i tal. Namco també és la reina de moltíssimes coses, i el que més té de reina és els Taiko. Els jocs de timbals japonesos és com que estan a tot arreu. A qualsevol hotel també pots trobar una secció on hi ha un Taiko, perquè jugues una estona. I una altra cosa que potser li hauríem de dedicar un programa sencer a això és el tema dels gatxes, que és aquella màquina que hi ha una roda i un munt de boletes de plàstic i cada cop que poses moneda i gires la roda, cau una figura...
3: Gatxa-gatxa-pon.
0: Que és de Bandai exclusivament, almenys a l'origen, i després n'hi ha hagut més variants. I això es torna bojos. Però bojos, brutal. Aquí en el guió una fotografia d'una ristra que pots trobar en molts llocs de Japó, on està ple, són tres pisos de maquineta i tu pots jugar qualsevol de les tres en cada punt i és... És una borrada. I hi ha de tot, eh? Hi ha fins i tot gatxes de màquines de gatxapon.
3: Sí.
0: O sigui, com es deia allò de la pel·lícula?
2: Inception.
0: Exacte. És el gatxapon Inception. O et pot tocar rodes de gatxapon de diferents formats.
3: Antic,
0: una col·lecció de rodes.
3: Sí. M'encanten. Però a més, la gràcia és tant que aquest tipus de màquines aquí tenen figures ronyoses que no vol ningú. Allí hi ha coses superelaborades. De fet, vaig treure... tenim la Sega Tower en miniatura, que eren diversos gachapons.
1: La Mega Drive, sí. Més la 32X, sí. Més la Mega CD, més el Sonic & Knuckles, més el Sonic 3.
0: Sí, i són una coseta de 4 dits d'alçada.
1: I tot
0: total,
1: això
0: no?
1: Ha sortit de màquines de gachapons. I estan super.
0: Però un detallat brutal.
3: De fet, no? Estic recordant que vaig fer un fil de Twitter, sí, en el seu moment, amb fotos que tinc de gatxes rares. Crec que l'he recuperat per Blue Sky.
1: Us encantaria.
3: Era...
0: No, és...
3: Gatets vomitant. Jo... Encara m'arrepenteixo de no haver ficat moneda a la màquina de gatets vomitant.
0: Jo he plorat davant d'aquestes sales de gachapons, perquè sí. Ara veien les coses trambòtiques i dic, no pot ser, és una col·lecció d'això. Sí.
1: I tant.
0: De servidors
2: d'informàtica
0: també.
1: Però hi havia una descripció, no? Era una figura,
3: sí,
1: que donava felicitat. Com era
3: això? Vam veure una vegada un documental que parlava de que la idea darrere dels gachapons és que és un petit element que pots portar sobre el dia a dia i que et treu un somriure, no?
0: Molt.
3: De fet, allí pots veure...
2: Un gat vomitant.
3: Sí, no em dius que no et treu un somriure. Pots veure allí, és habitual veure un salaryman de més de 50 anys portant figuretes penjades del telèfon o de la bossa, i és normal, i és guai.
2: I que a diferència potser dels jocs del ganxet, que és una miqueta, necessites habilitat i necessites que el ganxet no l'hagi atonyinat abans d'esclar-lo allà dins, els gatxes és una recompensa directa, és a dir, posa, alguna cosa t'emportaràs, pot ser una cosa lletja, no? Però una cosa t'emportaràs.
0: Hi ha col·leccions que tenen element lleig i totes macos, i et toca lleig i fas caca, però hi ha algunes col·leccions que no hi ha el lleig, que totes estan molt xules i que són molt boniques.
2: Estic segur que la del gat vomitant totes seran meravelloses.
0: Mira, ens està ensenyant una fotografia ara la Laia del muntatge de les mini consoleta, mini cartutxet, mini CD, mini mandet de la Mega Drive amb tots els seus complementets.
1: Però és que està el mando amb els cables i tot. Es connecta
0: això,
1: físicament.
0: Això es medeix una ungla.
1: És espectacular.
0: Mando, no? És una coseta
1: petita. Menys una ungla.
0: Això són machos.
3: És un
0: coixí
3: de pectorals.
2: Pectorals. Sí. Gatxes de pectorals.
1: Però potser hauríem d'enllaçar el fil que té la Laia perquè us encantaria.
3: Sí, he de pujar-los. Sí.
0: Aquest any hem portat un de micròfons que et distorsionen la veu.
3: També. Motors de cotxe.
0: Motors de cotxe,
1: clar.
0: Òbviament.
1: I després hi haurà rodes,
0: necessites.
1: Portes.
0: Ho necessites.
1: De tot.
0: Coses que necessites. Exacte. Bueno, al·lucinant. Tinc més coses, però ho farem en una altra Japó Parranda, perquè...
1: Si voten que sí. Que
0: si voten que sí, tenim més cosetes del món dels arcades que vam veure coses molt xules, però ho parlarem en properes edicions.

0: Durant el cap de setmana, fa dos caps de setmana, va fer-se aquí a Barcelona, a la Reto Barcelona, i és una fira que any rere any ha anat creixent moltíssim i ha tingut cada cop més contingut i amb molta, molta qualitat. Aquest any han portat per convidades a Yoko Shimomura i a Michiru, no sé si ho dic bé,
1: Michiru
0: Yamane. Laia, en Akawai, hola. Bones, què tal? Repassem una miqueta ràpidament la biografia d'aquestes dues senyores que són compositores musicals. Per què és tan important aquestes dues personetes que han vingut? Japoneses, doncs, per cert.
1: Sí. Tenim per una banda Michiru Yamane, que va estudiar piano durant molts anys, està al conservatori, i va entrar a treballar a una companyia, com es deia? Una així senzilleta, poc coneguda. Chonake?
0: Sí, petita onada.
1: Konami.
0: Exacte.
1: Va entrar a treballar a Konami i després de treballar en diferents jocs, les bandes sonores de diferents jocs, en el que més es va especialitzar i el que més coneguda és per les bandes sonores de Akuma Jono de Dracula, que aquí coneixem com Castlevania.
0: O Vampire Killer.
1: També.
0: Depèn de quina.
2: Vampire Killer.
0: De tota la vida. En els 80 deia Vampire Killer. Així, amb totes les lletres. 62 anys té aquesta senyora, tinc entès, i està, doncs, com has dit, molt lligada a Konami, i segons he vist en la seva biografia, 64 jocs ha sortit en els crèdits de diferents jocs. Vull destacar-ne 5, que bueno, m'ha semblat que fora del tema de Castlevania ha fet altres coses molt curioses, com per exemple ha estat en la música d'un videojoc de MSX de l'any 90 amb l'SD Snatcher, que era un videojoc dissenyat per Kojima. Per tant, podríem dir que hem estat, com es diu això dels graus, a dos graus o un grau de Kojima, sí. No? Una miqueta així. Elevits és un dels jocs també que ha col·laborat a la Michiru-san amb un joc de Wii, que va ser una miqueta oblidat o passat
2: Michiru-sama.
0: Michiru-sama, perdó.
1: Yamane-sensei, li deia jo, quan em referia a ella.
0: Yamane-sensei, perquè és el cognom, és la manera més formal,
1: sí.
0: No?
1: I el sensei de mestre, com a mestre no perquè sigui professora, sinó per l'eminència que...
0: L'eminència que és. Doncs li direm Yamane-sensei, per no faltar-li el respecte. Curiositats, ha estat també per dintre del Dance Dance Revolution Extreme fent alguna de les composicions, que, evidentment, aquí ens agrada moltíssim. Parlant d'arcades, que hem parlat abans, l'Astèrix d'arcade de Konami també ha estat involucrada en la composició d'aquest joc, i últimament, el més recent, podíem parlar de Bloodstained, que és aquella retornada de Castlevania, que bueno, va tenir, potser, depèn de qui li preguntis, un èxit més obert o més baixet. Yamane-sama, ja la tindríem clara, a Sensei, però hi ha una altra...
2: Està sonant Godzilla.
0: Perquè en Akawai està en el front de tot això. Parlem una miqueta de Yoko Shimomura. Yoko Shimomura potser és un nom més conegut, no?
1: Sí, Shimomura, al igual que Yamane, va estar estudiant música, i en el seu cas va entrar a treballar també en una companyia així de...
0: Petiteta.
1: Capcom. I una de les seves obres més conegudes primeres era Street Fighter 2, tot i que n'hi ha d'altres, i pel motiu pel que hi havia més gent fent cua per elles era per Kingdom Hearts. Per la saga Kingdom Hearts.
0: Tot i que Kingdom Hearts també és coneguda per aquella cançó de...
1: Hikaru Utada,
0: no? Que va ser aquella intro que va ser molt, molt coneguda. 97 videojocs acreditats de Shimomura-sensei, ho diré bé, Shimomura-sensei. Capcom, Square Enix, Nintendo... també comentar una coseta entre les dues que ho tenen en comú, que això pot passar molt quan entren al món dels videojocs, que és que potser abans de compondre han estat com a dissenyadores de so, o edició del so, o creadores ni tot d'efectes de so. No m'estranyaria que alguns pim-pam-pim-xom pues, l'hagi fet ella, no? Algun tret, alguna cosa, que això és també molt, molt curiós. Però per què estem parlant d'elles i per què estem parlant amb Laia de tot això? Doncs Laia ha sigut la persona que ha estat acompanyant-les durant aquest cap de setmana, durant tota l'Art de Barcelona. Però parlem de la Laia. Qui és la Laia?
1: Mira, has de dir una de les persones que les ha acompanyat, no ha estat l'única, però sí, he tingut aquest honor.
0: Laia, com neix el teu amor per Japó per arribar a acompanyar, ara, com a fet últim, aquestes senyores? Com neix el teu amor a Japó?
1: Doncs jo diria que, com la majoria dels nens que ens hem criat veient Club Super 3 i 3XL, de veure un munt d'anime des de molt petits i veure aquesta cultura tan diferent que et va cridant l'atenció, I bé, doncs part d'aquesta passió que he tingut jo per Japó va començar amb el que és l'anime, després amb la música, després per la història, per la literatura, diguéssim que he anat passant com fent descobriments de diferents fases, diferents parts. Godzilla és una de les meves passions més grans, per això quan ha començat a sonar el Godzilla Rampage està com, oh, Déu meu.
0: De fet, ha vingut amb una samarreta on hi ha Godzilla i diversos enemics d'ell, del personatge, i un, no sé si és una bossa o una motxilla,
1: que és exclusiva de l'entrada VIP al parc de Japó de l'illa de Waji, de Nijigen no Mori, un parc on hi ha una tirolina amb la que et tires dintre la boca de Godzilla. Aquesta motxilla venia de regal, m'agrada dir a mi, amb l'entrada més cara de totes.
0: Regal.
3: Cadascú té els seus clauers.
4: Havia una entrada que costava menys, que no incluïa la motxilla, i una que costava més, que incluïa la motxilla. Llavors, ella diu que és de regal.
0: Clar, és de regal. L'experiència és la mateixa, la tirolina.
4: T'ha costat més, no? Tu creus que és de regal, això?
0: Per tant, els amors de Laia per Japó, ara mateix, a Godzilla Park, són tots des de la seva història, la seva, potser, arquitectura, la seva cultura, els seus animes, els seus videojocs i absolutament gairebé tot. Una persona amb tanta passió sobre el món del Japó, com arriba a Red de Barcelona? O sigui, com arribes a tenir contacte amb l'organització de Red de Barcelona perquè t'ofereixin, jo crec que és un gran honor, no?, acompanyar a Shimomura Sensei i a Yamai Sensei.
1: Jo aquí he de dir que porto molts anys estudiant japonès, però, bé, com molts sabeu, jo ja no soc part dels joves, així que la vida adulta et fa fer pauses, no sempre se li pot dedicar al mateix temps, però porto molts anys estudiant l'idioma. Llavors, el Carles, el director, diguéssim, de la Retro Barcelona, és, bueno, doncs això, no?, amic de conegut, amic de no sé qui, al final tots ens anem coneixent dintre d'aquests entorns, i em va proposar si jo estaria disposada a acompanyar-les durant el cap de setmana, perquè així, amb el japonès que puc parlar, em podia comunicar millor. Hi havia gent que ja s'encarregava de les traduccions, però al final jo no soc ni traductor ni intèrpret, ni tinc aquest nivell, però per coses més senzilles com anar a un restaurant, demanar el menjar, traduir-li, explicar-los quina és la tradició dels canelons a Catalunya el dia de Sant Esteve.
0: Li has explicat allò dels canelons?
1: Sí.
0: Meravellós. Meravellós. Em sembla excel·lent.
3: No, del tió no has parlat, no?
1: No.
0: No, és que si haguéssim vingut al Nadal... Hauria caigut. Com que no em sembla apoteòsic.
1: Llavors, això, doncs em van proposar si ja està, i vaig dir que sí, que endavant.
0: Perquè Retro Barcelona feia 10 anys, 15, 12, no sé quants anys ens feia, moltíssims. Quan Carles, el organitzador principal de Retro Barcelona, t'ofereix aquesta d'això, quina sensació, quin sentiment et va venir de cop quan t'ho va dir?
1: Sempre la primera és negació, en el meu cas.
0: Et vas negar?
4: Bàsicament va pensar que no anava a estar a l'altura, a l'alçada.
1: Síndrome de l'impostora i aquestes coses.
4: Del que li estava demanant.
1: Llavors va ser com, vale, però exactament en què consisteix això? No? Llavors, és això, el que us deia.
0: Una pauta, no? Què tinc que fer?
1: Jo no estic per poder traduir i pujar a l'escenari i demés, però si és una cosa més senzilla... Vull dir, perquè n'és una altra persona que no parli res de japonès, era més fàcil que pogués anar jo que alguna cosa podia comunicar. A més, Shimomura parla una miqueta d'anglès. Ella, a més, venia amb el seu mànager, que parla anglès perquè ha viscut a Països Baixos uns anys. Llavors, entre anglès i japonès, va fluir força bé la cosa.
0: Llavors, primera negació, l'acceptació arriba al mateix dia o uns dies més tard?
1: Bueno, en el moment que em van explicar una miqueta més quin era el context del que havia de fer, va ser com, vale, ok. O sigui, quin nivell d'exigència hi ha aquí, no? Llavors va ser com, vale. Llavors jo ho veig més viable i sí,
4: jo amb el context. Jo dient-li, Laia, Castlevania. Castlevania. No és qualsevol.
1: Per sí, això no. Fa més por.
4: Sisplau.
0: Ja fa por, perquè hi ha el Dràcula per mi.
4: Jo dient-li, no perdis aquesta oportunitat, sisplau.
0: Clar, tot això acceptes, seria un punt que acceptes, i hi ha, evidentment, uns dies previs, des de que et diuen fem-ho, fins al dia que comença això. Com et prepares per una cosa així?
1: Jo em vaig empapar de la Viquipèdia, de les biografies, de les pàgines web que tenen elles, amb la informació del que han fet, en plan de, vale, no?, del context, de quina part del Japó són, què han estudiat, d'on venen, amb quins jocs han treballat, què estan fent ara, no? Per exemple, les dues estan fent concerts a diferents llocs. Yamane, per exemple, farà un concert, crec que és el mes que ve, crec, a Milano, amb la seva germana, que fan com una sèrie de concerts de Video Games Legend.
0: Que guapo.
1: I estarà allí, no? O sigui, per entendre una miqueta més de què va, diguéssim, cadascuna i quin pot ser el rotllo que pot haver.
0: Has tingut prou temps per fer aquesta preparació o va ser molt immediat?
1: Jo sempre vaig de cul amb moltes coses, llavors he fet el que he pogut. També vaig estar repassant frases típiques en japonès, més com monorífiques, coses més específiques que s'han de dir de maneres concretes. Vaig estar fent un repàs de què havia de dir, com ho havia de dir, per intentar no ficar la pota, tot i que sigui estrangera per elles i estiguin fora de Japó i, òbviament, baixen les expectatives, volia intentar-ho fer el millor possible.
0: Jo crec que segurament ho has fet molt bé, molt bé. Ara seguirem parlant d'això. Arriba un dia, el 15 de maig, i la... Sí, el teu cumpleaños. El dia del teu aniversari, Carles...
1: Sudalforza
0: i Shimomuna Sensei arriben a Barcelona i publiquen a xarxes socials una fotografia d'elles dos a la Sagrada Família. Tòpic, cliché, sí. Absolut. No podíem fer d'una altra manera. Japó, Gaudí, Catalunya...
4: Però espera, tu no has anat a veure la Torre de Tòquio?
0: Sí.
4: Llavors?
0: Tot encaixa, no tot encaixa. En els comentaris d'aquesta publicació hi ha comentaris molt bons cap a elles i altres dolents, o diguem, despreciables, sobre Barcelona i la seguretat de la ciutat, etc, i diverses coses així. Jo espero que no ho hagin llegit, perquè era uns comentaris, crec que totalment fora de lloc. Però elles dues se'ls veu fotografia supercontentes, superbé de salut. No sé com han pogut, com han gestionat el tema del jet lag, perquè, evidentment, crec que han vingut les dues de Japó, no? Estaven sí. Les dues a Japó com a tal. I arriba el dia de l'Arre de Barcelona.

0: Què vas esmorzar aquell dia del dret de Barcelona?
1: Doncs vaig esmorzar molt ràpid, perquè al matí, clar, al final ja vam comentar, el programa anterior va ser un cap de setmana en què van haver-hi molts esdeveniments a Barcelona i als voltants, i jo tenia un compromís el dissabte al matí, llavors jo ja havia avisat que aniria a partir del migdia. En realitat vam arribar abans, vam arribar com a les 11 i poc, acabant de començar el meet and greet, o sigui que bé, però vaig esmorzar potent perquè m'esperava un dia molt intens per moltes coses.
0: Vas anar primer al Matsuri, crec?
1: Sí, correcte, no? Vaig estar al Matsuri.
2: Vas menjar el pastís...
1: Ai, sí, el cotton cheesecake, aquest japonès fluffy, tubet, boníssim.
0: És una farem una Japó parranda sobre el tema dels fluffies dels menjars, perquè... Sí. És
3: gastronomia.
0: Tot, tot és fluffy.
1: Gastroparranda, no?
2: Tot és menjar un dorayaki, també, espectacular. Espectacular. Sí. Vam començar molt bé.
0: No sé com fan les pastes, que són totes molt esponjosetes, són boníssimes. Bueno, no és això el que veníem a parlar de tot això. Arribes al migdia, a la fira, aquest primer contacte, tu com estàs?
1: Doncs anava una miqueta nerviosa, també perquè jo venia al Matsuri vestint roba potser una miqueta més vistosa del que volia, llavors em vaig canviar de roba, perquè al final entenc que no era jo qui havia de cridar més l'atenció que elles,
0: no.
1: Per tant em vaig canviar una roba una miqueta més discreta per poder estar allí acompanyant i no ser una molèstia, sobretot. I allí hi havia ja un noi, el David, que justament havia treballat també a Capcom, va coincidir uns mesos petitets amb Yamane Sensei allí, que ell ha viscut al Japó, llavors parla en japonès molt més fluid, i hi havia la Mònica, una altra persona d'organització, que estava més amb Shimomura. I jo em vaig unir doncs, amb aquesta part de entendre com estava funcionant tot, com estàvem gestionant el meet and greet i ajudant, traduint i amb el que...
2: No, perquè quan vas arribar ja estaven firmant.
1: Estaven començant, sí, portant una estoneta. Però es van fer dos meet and greet cada dia, de dues horetes. El meet and greet era de pagament i tu pagaves pel dia. Podies anar a la sessió de firmes del matí o a la de la tarda. Però clar, ja sabem el que és el FOMO, aquesta por a perdre l'oportunitat, que la gent veia la cua a primera hora.
0: Bum.
1: I tothom va venir a primera hora i era com, està bé, podeu venir a la tarda. I la gent deia, vale, vale. I es quedaven a la cua.
0: Em sembla estupendo, no? Que vingui un altre. Jo no em penso moure d'aquí.
1: Sí, correcte.
0: La gent què li portava per firmar?
1: Va haver-hi de tot. Jo aquí faria dos comentaris. Què portava i què es deixava? Per una banda, què portaven? Hi havia una làmina que amb el pagament en grit et regalaven, una de Castlevania si era per Yamane, una per de Kingdom Hearts si era per Shimomura, i hi havia gent que portava com es diu ara, vinils.
2: Has dit que et regalaven?
0: Amb l'entrada.
1: Ai, Daniel.
0: Està català avui, està català, sí. està de la pela.
1: Però sí, llavors hi havia des de jocs japonesos, jocs d'edició d'aquí, llibres d'il·lustracions...
0: Que això és gent que portava, bueno, carregava la motxilla aquests materials i els posava allà sobre la taula i diu, firmi'm això, però... Clar, tampoc pots abusar massa de dir firma'm quatre coses.
1: Clar, aquí hi havia una limitació també de dir que una cosa és el que Retro Barcelona havia dit i després el que el mànager va dir que s'havia de fer. Aquí al final estem parlant de gent amb una caché important i que no pots portar-li la contrària a qui està dirigint aquesta persona. Si aquesta persona diu només es firma una cosa, no pots fer-hi més.
0: Un objecte per persona.
1: Correcte. També hi havia una explicació, que tenim més context, ho entens una miqueta millor, perquè va haver-hi gent que es va molestar. Puc entendre l'emoció de voler que et firmin moltes coses, però també ens explicava que el fet de fer les firmes és un moviment de canell molt tancat i que per algú que toca el piano i per qui els canells i les mans són importants, estar molta estona fent aquest tipus de gestos també se'ls carrega més. Túnel carpià, totes aquestes coses, i per això ho limitaven a una firma per persona, perquè ja hi havia un límit del número de meet and greet que hi podia haver. Llavors, si algú comprava més polseres del meet and greet, podia tenir més firmes, però perquè sabien que el límit seguia sent el mateix.
0: La mateixa quantitat de temps i de persones que puguin passar per allà.
2: Bueno, una quantitat de firmes concreta, no?
1: Sí.
2: Firmaràs tantes vegades.
1: Sí. Llavors és un tema que sé que va ser una miqueta controvertit, però que si ho penses bé és com, clar, és que aquesta persona fa servir les mans i els canells, no?
0: Pot ser que aquí no estiguem acostumats a tenir aquesta mena d'eminència, de servei o el que sigui, o que tinguin aquest espai, no? El típic, per exemple, hi ha aquell saló del còmic tan famós d'estadounidenc, que és també les firmes
1: Comic Con,
0: que també és firma per hores i tot això.
1: Sí, però
0: és molt
1: els preus són molt diferents.
0: Òbviament.
1: Clar, una Comic Con pots estar pagant $300 tranquil·lament.
4: Jo vaig anar amb una cosa d'aquestes a Anglaterra,
3: i eren, la signatura eren 300, la signatura en foto eren 400, mm-hmm. Era una bestialitat.
1: Clar, en part també això és per pagar la caixer i tot el clar, que... Clar, dic, sí, sí. Aquesta gent no volarà amb Ryanair.
0: Sí, sí, hem de recordar que Reto Barcelona s'organitza, és una associació sense ànim de lucre, mm-hmm. i és una activitat que, a més, hi ha moltes associacions darrere ajudant, col·laborant mm-hmm. i fent coses per ells, vull dir, per l'objectiu, no?, que el Carles comentava en un dels vídeos que va publicar a Twitter, que l'objectiu era fer que les famílies, doncs, els més petits, coneguessin que havia jugat als seus pares i que era una trobada molt familiar, amb un toc de nostàlgia, no?, tot això, i clar, portar aquesta gent, a part que té un cost i un esforç mm-hmm. increïble, no? I el que has fet tu també és espectacular.
1: Voldria afegir una de les coses més curioses que es van portar a firmar, un company d'Arcade, el Ai. Pere, va portar la placa original de l'Street Fighter 2 perquè li firmessin per una banda un dia i per l'altra el següent. La placa original.
0: Placa funcional, per això. Sí, estem sí, parlant sí. d'una placa funcional. Que funciona, eh?
1: Sí,
0: Arcade,
1: sí, sí.
0: Que funciona com a tal, i ara amb la firma de la...
1: Correcte.
0: D'elles dues. Bueno, de la...
1: Sí.
0: De la, ja ho diré demà.
1: Shimomura.
0: Shimomura. Shimomura sense.
1: I de les coses que s'oblidaven la gent, he de dir que com a curiositat es nota l'emoció, jo també l'he viscuda, l'emoció i els nervis de la gent de poder estar davant d'aquesta persona que admiren la música. La gent es va deixar motxilles, es van deixar telèfons, es van
0: agafaven
1: deixar bolígrafs.
0: Agafaven l'objecte firmat i sortien.
1: Es van deixar la firma també.
0: Algú, però...
1: Que era com, on vas? I la gent tremolant, els nervis. Hi havia, el diumenge al matí hi havia gent tan nerviosa que jo mateixa m'estava ficant nerviosa allà davant, contagiar-me de la seva emoció. Que, molt interessant l'experiència.
0: Com són elles? Com doncs, són elles dues?
1: Et diré que molt maques, molt accessibles, que jo vaig estar amb elles des de que vaig arribar mig matí el dissabte, vaig dinar amb elles, vaig sopar amb elles, l'endemà un altre cop, i no sé, van ser... O sigui, és aquesta cosa, no saps si serà algú molt estirat, si hauràs deixar més distància, si seran més propers, però no, van ser...
0: Acudits, bromes...
1: Va haver-hi el moment del primer sopar, van preguntar, van demanar cava i van dir, ostres, com es diu per brindar? I van dir, es diu salut. I era com, salut es pot dir, però...
4: És
0: expliquem una mica l'anècdota, que
3: sí,
0: és que
3: jo no.
0: Clar, hi ha gent que no sap, en japonès no es brinda fent com fem aquí, que és el xin-xin, no? Que li diem xin-xin.
4: Es diu kanpai, no?
1: Sí, kanpai.
0: Exacte, perquè xin-xin...
4: O xin-xi.
0: Vol dir una altra cosa, que és pitu, no?
1: Sí.
0: Llavors seria com dir polla, saps allò? Pam, i queda un poc... Queda raro.
1: Els hi vaig explicar, que ja era un ambient en què també és distès, ha begut una miqueta, va ser com... Bueno, que sapigueu que en realitat...
0: Van riure una mica, no?
1: Que en realitat a Espanya diem xin-xin, els hi vam explicar que és pel soroll que fan les copes. Que som molt graciós, i a Mane dient I don't care. I don't care, està bé, estem aquí, diem xin-xin, i brindant diem xin-xin.
0: És la més suelta, potser?
1: Bé,
0: que la Shimomura sencer.
1: No, diria que les dues eren molt...
0: Tenen una edat molt propera, de
2: fet. Sí. Estaven molt còmodes, les dues juntes. Sí. Aquí està el tema, es notava que tenien ja química prèvia.
0: Es coneixien ja de temps, clar.
1: En realitat es coneixien, però no havien estat tant de temps juntes, però era aquest punt de jo sé que amb aquesta persona em portaré bé. Saps?
0: Ja.
1: O sigui, que ja...
3: Hi havia complicitat, vaja.
1: Sí, sí, sí. Molt. Van menjar, els va encantar el fricandó, van provar canons, el pa amb tomàquet els va encantar. No, i que l'últim dia era com, ja no en volem més perquè hem menjat pa amb tomàquet cada dia perquè els havia encantat. De fet, vam anar a un restaurant d'aquests que et serveixen el pa de pagès torrat i t'has de fer tu el pa amb tomàquet. Llavors els van fer un tutorial, se'ls hauria d'haver vist allí fregant l'all, picant la tomàquet, l'oli...
0: Sí.
1: De fet, Shimomura deia que si algun dia fa algun sopar a casa seva, amb amics, que comprarà per fer pa amb tomàquet.
2: I després canelons.
0: Canelons, que és molt bo, molt bo. Està molt divertit. Doncs, bueno, han sigut dos dies molt, molt intensos, mm-hmm. però, bueno, tot arriba a un... S'han acabat els dies, elles marxen...

0: La fira acaba, i el dia després, i elles marxen el mateix dia o marxen uns dies més tard?
1: Elles van marxar el mateix dia, de matinada, per poder arribar. Perquè, clar, normalment, quan el vol sol aviat d'aquí, arriba aviat al Japó, llavors van marxar.
0: Els vas acompanyar a l'aeroport?
1: No. Van anar amb servei de taxi, ja tot programat. Ens vam assegurar que quedés tot programat i tot bé, perquè més que al final era també aquell dia, el dissabte, hi havia partit, o el diumenge, no ho sé, no soc molt futbolera, hi havia un partit del Barça, hi havia algun partit del Camp Nou, llavors trobar taxis a aquella zona era absolutament impossible, llavors vam deixar-ho tot reservat abans per assegurar-nos que podien arribar bé a l'aeroport.
0: Tu suposo que vas cap a casa, arribes... I què penses de tot el que has viscut?
1: Bé, no, jo vaig arribar a casa amb un ram de flors.
0: Oh.
1: Perquè des de l'organització es va fer una xerrada, els van fer una entrevista, una conferència amb l'Uixin Juden, que és qui les va contactar inicialment per portar-les, i els van regalar un ram de flors a cadascuna, però clar, prendre això de tornar del Japó és una miqueta complicat, llavors Yamane Sensei em va dir que si no m'importava, que me'l volia regalar, i va ser com, oh, Déu meu, tinc el ram de flors allí a la taula de centre casa, preciós.
0: Està presidint la casa, no? Absolutament.
2: Sí. Esbarnissat, no? Ja...
0: Perquè es conservi, no? Vols dir, sí, per sempre.
1: Llavors, això va ser especial. O sigui, realment la sensació ha estat com de una miqueta de somni, no? De com he arribat jo aquí, com ho he fet per acabar aquí. Però l'agraïment quan ens vam acomiadar donant-nos les mans, agafant-me les mans, la meva mà amb
0: contacte
1: dues mans.
0: Contacte físic, sí, amb un japonès, i això és important, eh?
2: I no una abraçada. No
0: ho dic per això, home. Ho dic perquè normalment hi ha la salutació a distància, no? Sí, t'inclines, sí, i tal, però li han agafat la mà.
1: Però és que després em va abraçar.
0: Oi, oi, no pot ser.
1: I Shimo Mura també,
0: no
1: em pot
0: ser.
1: Moltes gràcies.
0: No pot ser. Els has caigut molt bé. Els has caigut moltíssim, vamos.
3: Clarament. També la reflexió també de veure una miqueta la Retrobarcelona des d'un altre punt de vista.
1: Sí,
3: no?
1: Sí, al final és això, no? El que dèiem de la Retrobarcelona, cada vegada és més gran, però no deixa de ser un esdeveniment organitzat sense ànim de lucre, per persones amb moltíssima passió, però que no són professionals d'això. Llavors, de fet, es van sorprendre. El mànager de Shimo Mura preguntava al Carles, no? De quant temps dediques a preparar-ho? I va dir, no, si jo no, o sigui, jo no he vist d'això. Això ho organitzem, llavors els mesos previs tenim moltíssima feina, però ho compaginem tots amb la
0: amb les nostres
1: feina,
0: feines normals. Va flipar, suposo, amb això.
1: Absolutament. Vull dir, perquè realment no tenien la impressió de que fos així.
0: No tenien la impressió de que fos algú sense sense criticar-te de Barcelona, però la paraula és amateur, no?
2: Però és veritat, sí.
0: Però és veritat.
2: Sí, sí.
0: Però, clar, ells ho veuen molt, molt preparat, no? I els seus esdeveniments són absolutament mil·limetrats i estudiadíssims. I, clar, una cosa que ho han fet tan ben feta, no? I tot això... No sé si és el dia dilluns o... Sí, crec que és el dilluns o un dia després de l'Eto Barcelona, que tens una visita a casa. No sé si sorpresa o compromesa.
1: Bueno, és una cosa de la que parlarem en un altre moment, que és delicada.
0: Perfecte,
1: és una
0: perfecte.
1: Cosa molt
0: un cliffhanger, m'agraden, sí, els cliffhangers.
1: És una cosa, sí, molt guai de la que parlaré
3: quan es pugui.
1: Quan pugui.
0: Perfecte.
2: Estem fent molts cliffhangers,
1: sí,
2: últimament.
1: Sí, no?
0: A... Hem après màrqueting.
2: Has vist?
0: Hem vist màrqueting, dic, hem fet un cursillo.
1: El Rafel s'ha mirat vídeos de màrqueting durant,
0: sí,
1: el vol,
0: sí, sí, sí,
1: tornant, saps?
0: Sí, sí.
1: Les 18 hores de vol.
0: Doncs l'entrevista no acaba aquí, perquè hi ha una cosa que queda pendent, que la Laia ens ha dit que ens podrà explicar quan es pugui, perquè hi ha uns contactes pel mig que no es poden dir, no es poden explicar.
2: Oh.
0: Laia, moltes gràcies per aquest testimoni tan proper i que, bueno, que et situa a molt a prop de molta gent de Japó. Pensa que, doncs, suposo que ho has pensat tu, no? Però Shimo Mura Sensei, Yamane Sensei, saben el teu nom, saben qui ets.
1: Saben que sóc de Reus.
0: Saben que ets de
1: perquè,
0: Reus.
1: Com sabràs que, algú és de Reus? Tranquil, t'ho dirà. Ja ho sabeu tots, sóc de Reus.
0: Situen Reus al mapa, vas poder situar-los-hi?
1: És la mateixa ciutat de Gaudí. Llavors,
0: bueno,
1: ja és una cosa ja connectada.
0: Ja estava tot connectat. Ho dic perquè elles s'han emportat el teu record cap allà i ara com vius a Japó gairebé eternament en els seus caps, no? Com sempre. Això és una cosa
3: que música viuen els nostres.
0: Imagina,
1: en els nostres cors.
0: Ha format part de tot això i jo crec que és superimportant i és el que més et pot arribar a quedar. Moltes gràcies i, bueno, gràcies a tu. Estem molt a prop també de tota aquesta gent i de tota la indústria del món dels videojocs.
3: I gràcies a la Metro Barcelona per fer-ho possible.
1: Sí.
0: Evidentment. Carles, m'hauria agradat que hagués estat aquí, però no ha pogut ser, però ja el vindrà i, òbviament, les portes obertes sempre que vulgui.
1: I si voleu un one more thing, que sapigueu que totes tenen uns gatets preciosos.
0: No!
1: Va haver-hi un moment de... Tens gat? Ah, jo també! Oh, jo
0: fotos.
1: També!
0: Fotos! Compartició de gats,
1: de fotos. No, sí, sí, sí. Molt japonès, tot.
0: molt japonès. Moltes gràcies, Laia.
4: Escolta, Laia, escolta, això, ara que estem fora de micròfons, explica'ns alguna cosa que jo... que diguis, bueno, va passar alguna anècdota divertida... Així que, com que no estem gravant-ho ara i no s'emetrà... Sí,
3: ràdio,
4: això que no es pot dir, exacte, això que no es pot dir
3: a
4: la ràdio...
1: O sigui, no escoltaran, no? No escoltaran ni Camane, ni Shimomura...
4: No, jo no, no.
3: Això només per nosaltres.
4: Sí, ah, vale. Una cosa vale, així.
1: Què voleu saber?
4: Doncs... sí, un cotilleu, alguna cosa, alguna cosa d'aquestes senyores. Si col·leccionen algú o algú així.
1: Jo diria que gatets. Vull
4: dir, gatets.
1: Quan Yamane va treure un mocador ple de gatets i vaig dir, ah, que guai! En plan, oh, que mono! Tothom es va girar a mirar i va ser com, oh, gatets, jo també tinc gatets. I jo. I van començar una ronda de passar-nos els telèfons, ensenyar-nos els nostres gats. Yamane tenia dos discs a la venda, que eren cançons que havia fet pel seu gatet, que es va morir fa un temps, dedicant-li cançons al seu
4: Micheta.
1: Sí, Michiru, Michet. Molt mono. Però crec que un dels millors moments va ser quan jo vaig comentar alguna cosa de sí, vaig estar amb el meu marit al Japó. Marit? El teu marit?
5: Nani?
1: Nani-kore.
5: Nani-kore.
1: I els vaig haver d'explicar que, bueno, que potser passo de la trentena i tampoc no és tan estrany.
4: I s'ho van...
3: Què es pensava que tenies...
1: No jo sé. Crec que creien que jo formava part dels joves de Joc per Randa. però no, sort que això no ho escoltarà ningú.
3: En antena sempre dius que és part dels joves.
1: Sí. Per sort, això no ho escoltarà ningú i queda entre nosaltres.
4: Absolutely.
1: Què és això que tens a la mà, Rafael?
4: No tinc res. No sé de què estàs parlant. Ah, el nino aquest que fa clap, clap, clap, que ha portat al programa, que és aquests ninos que hi ha per les cares justament d'arcade, a vegades per animar la gent, no? Que és una cosa que als japonesos els agrada molt. Jo crec que el que has dit és normal, perquè aquestes dues senyores, una està a prop de 60, l'altra ja passa de 60, i no ho diries, tampoc. No? Llavors, el criteri que tenen visual d'aquesta persona per aquesta cara té aquesta edat, ens falla. A nosaltres ens falla també quan anem a Japó i veiem els nois que no tenen bigoti, barbes, tenen berbes, i dius, no sé si estava a secundària o ja treballa en una empresa, no? És com... Sí. Que una mica estrany.
6: A mi em falla aquí, imagina't allà, saps?
1: Exacte.
4: Doncs això. I el canelons, al final, li vas donar la recepta o no? Perquè em va quedar el dubte.
1: Jo els vaig ensenyar el vídeo, un timelapse que tenia fet, de jo preparant canelons per Sant Esteve, amb la meva àvia donant-me instruccions, i els vaig ficar el vídeo de com es preparen, ficant la carn a dintre, enrotllant-los i tot.
3: Com és que després no et donin un rap de flors? O sigui...
4: Clar, perquè pobreta no se'n podia pujar a l'avió, si això ho has explicat abans. També.
6: I quantes receptes li vas passar? Perquè... No.
1: A veure, els van parlar del fricandó, que els va encantar, però les estan provant. Els van parlar del pa amb tomàquet, els van parlar de els bunyols de bacallà.
4: Ai, escolta, a Japó fan les truites d'una manera molt rara, que si ho comparem amb la d'aquí, també és bastant diferent. Heu parlat de truites?
1: I tant. Un dels dies per menjar hi havia una mica de pica-pica, més pa amb tomàquet perquè els havia encantat, una miqueta pernil, i hi havia truites i van dir, oh, estan bones. I algú va dir, la cuinera està aquí?
4: Ai!
1: I aquesta persona que havia preparat les truites es va apropar i els va explicar com s'havia llevat molt d'hora per preparar-nos truites a tots i els va donar la recepta, els va explicar com la prepara.
4: Amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba.
4: Amb ceba.
1: Sisplau.
3: Sí. Escolta, però quina experiència més xula, no? Imagina't, si t'han convidat a un esdeveniment d'aquest estil, et donen un menjar casolà, t'expliquen la recepta i tot.
6: Però llavors el tema central de cada dia era el menjar, llavors. No?
4: És com Japó, és igual que Japó.
1: Pensa que al Japó les guies de viatge solen ser guies que et diuen què has de menjar on.
4: No, és les guies de viatge. Si tu poses la tele, estan tot el dia menjant.
1: Sí.
4: Fan programes de varietats, però que estan provant menjars.
1: De fet, l'últim dia vam anar a menjar un lloc de tapes que feien pinxos i Shimomura ens va dir, molt il·lusionada, que s'alegrava molt perquè ella volia provar pinxos, però no s'atrevia a dir-nos que volia provar per no ficar-nos un compromís per si no podíem trobar algun lloc. Llavors estava Ureshi, que és molt feliç de poder menjar pinxos.
4: Però sabia que els pinxos són més bascos, potser que
6: és
4: per
6: igual,
4: aquí, però li va...
6: És com a Espanya, no?
1: Ah, sí, vale. Així ah. Més general. Sí.
6: Mentre no et diguin que volien veure toros...
1: Tot per sort no es mengen, així que està bé.
4: Sí, no es menja perquè volen anar a mirar-ho. És clar.

0: Fins aquí el joc parlant de, un joc parlant de diferent, un joc parlant de entrevistat, un joc parlant de xulo, i esperem que us hagi passat bé, que hàgiu après moltes coses del món dels videojocs, si ens escolteu en el proper programa. Seguim-nos per xarxes socials, com sempre, Joc per Randa, el pare escrit amb una X, Joc per Randa, ràdio. I us jugueu moltíssim i fins aviat!
1: Fins aviat!
2: Fins aviat!

0: Tria la vida. Tria una feina. Tria una carrera. Tria una família. Tria un televisor gran que t'hi cagues. Tria rentadores, cotxes, plataformes de contingut i roba de cuina. Tria la salut, colesterol baix i assegurances dentals. Tria pagar hipoteques a interès fixe. Tria un pis pilot. Tria els teus amics. Tria roba esportiva i maletes de joc. Tria pagar terminis un vestit de marca en una àmplia gamma de fotos teixits. Tria el bricolatge i preguntar-te qui cony ets els diumenges al matí. Tria seure't al sofà a veure teleconcursos que emboten la ment i aixafen l'esperit mentre omples la teva boca de puto menjar escombraries. Tria podrir-te de vell cagant-te i pixant-te a sobre en un asil miserable, sent una càrrega per als nens egoistes i fets pols que s'han engendrat per ser tiktokers. Tria el teu futur. Tria la vida. Però, per què voldria jo fer una cosa així? Jo vaig triar no triar la vida. I les raons? No hi ha raons. Qui necessita raons quan tens la riota?
1: Bona nit, amics i amigues. Ens tornem a veure un dimecres més al nostre petit temple. La temporada arriba a la seva fi i nosaltres no sabem acabar les temporades o marxar dels llocs si no ho fem per la porta gran, i el programa d'avui n'és un exemple. Si parlem de marxar per la porta gran, hem pogut veure l'adeu de Pep Guardiola a Manchester City. Allà sí que saben fer bé les despedides. L'adeu d'Alexia Putellas del Barça, esperem estar a l'alçada. També per la porta gran sembla que marxarà el fill del propietari de Mango. Per la porta gran també ara sembla que va marxar ZP, Zapatero, i l'únic que resisteix a tancar cap porta odiant Espanya com el que més és Pedro Sánchez. Una setmana més, ara sí, ens tornem a veure a la riota, un programa d'humor on parlem més del que toca i de ben segur que fotrem la pota.
2: Som-hi!
1: Abans de tot, saludem els nostres estimats col·laboradors. A la meva dreta, Marc Llibre. Més a la meva dreta, Àlex Audinain. Al final de tot, Pau Balada, a la realització, Pol Sedó. I els piuets, David Rius, el nostre 24è tècnic de la riota. Avui ens visita una persona que ha estat en més fregats que Laura fa. Segurament ens posarà al dia a molts temes que avui manen a l'actualitat i ens posarà a lloc si toca. Va començar a Madrid i ara està a Catalunya. Tot el contrari que fa tothom, deu tenir un càncer terminal. Ara sí, rebem a la nostra convidada, com Déu mana, cervesa Jarana i turra catalana.

0: Avui no hi som tots els membres d'aquest podcast, falta l'Adrià, que alguns dimecres li agrada anar a la Flori amb Àlex Tous i Mireia Salaet a visitar el bo d'en Beni JR. I nosaltres, davant d'això, evidentment, no podem dir que no. Però, en tot cas, avui els membres presents d'aquest programa, que una temporada més resisteix lluitant contra el contingut efímer i patillero d'internet i ho fa amb una capa d'invisibilitat pels premis d'àmbit nacional i amb una espasa de fusta que hem comprat amb els diners dels nostres mecenes, és a dir, les nostres mares, estem davant d'un programa difícil però alhora il·lusionant. Avui, durant 60 minuts, el Carles s'haurà de disfressar de Jorge Javier Vázquez, l'Àlex de Kiko Hernández, el Pau de Kiko Matamoros i jo de Carmele Marchante, les 3Ks, el Cucus Clan de l'entreteniment, per estar a l'alçada dels coneixements de la nostra combinada d'avui. I és que avui ens visita la Núria Marín, una mena de Jane Goodall, que fa anys que conviu i estudia el comportament dels primats que conformen aquesta jungla anomenada premsa del cor. Un estudi zoològic que comença com a redactora de la revista Superpop, la icònica revista juvenil que durant els anys 90 i 2000 va servir de manual d'instruccions vital per una generació que va trobar el seu camí, o bé al plató de Mujeres, Hombres i Viceversa, o bé a l'autobús del programa Next, i que van acabar tots o bé al magatzem d'un Mercadona o bé en un centre de desintoxicació. Després del seu pas per la revista Superpop, la Núria va continuar el seu estudi fent el salt a la televisió. Aquí també se'ns farà difícil seguir-li el rotllo, perquè el programa que presentava es diu Caza Mariposas, i nosaltres, el més a prop que hem estat de caçar una papallona, ha estat intentant caçar un Butterfree al Pokémon Go després de fumar-nos 14 porros de hachís. Més tard, col·laboracions a Socialité, Sálvame i La Casa Fuerte, per acabar finalmament el programa de 3CAT L'Està Passant, realitzant d'aquesta manera el que hauria de ser la ruta lògica de qualsevol periodista i comunicador català: passar uns anys curtint-te i practicant en programes espanyols de qualitat qüestionable per acabar tornant a casa amb la maleta plena de coneixement, talent i experiència per fer d'aquest petit país un país televisivament millor. Núria Marín Font, és un plaer tenir-te avui a La Riota, una mena de Sálvame de Luxonès, on ningú s'amaga de les seves addiccions ni li fa vergonya reconèixer que no té ni puta idea del que diu, perquè digui el que digui, sempre serà menys lamentable que el que pugui dir Salvador Illa. Benvingudíssim a La Riota i moltíssimes gràcies per venir.
1: Bravo.
2: Olé.
1: Bona nit, Núria, com estàs?
2: Bona nit, bueno, doncs em dic Núria Marín, sóc alcohòlica, no? Perquè clar, és que clar, comencen... Per això no...
3: Recorda que és en directe.
2: No, ja. Gràcies.
1: Fas una tàctica molt de Sálvame, que és portar l'alcohol dintre d'aquesta botella.
2: Ai, sí, jo t'expliqués, no, però és aigua real, eh? Sí, eh? A més, és aigua filtrada, perquè he anat al gimnàs aquest matí i jo sóc supercatalana, vull dir, jo vaig i la omplo fins a dalt abans de marxar i així m'estalvio...
1: A un aquaservis, no?
2: Que està caríssima l'aigua, vull dir, jo m'estalvio pasta.
0: Jo m'emporto les màquines del gimnàs. Soc tan català.
2: És part del crossfit. Ja és part de l'entrenament.
3: I després no les fa servir.
0: Sí, sí.
3: Però les tens tu.
0: Trossos de la piscina, vull dir.
2: No, escolta, això que has dit de que he anat fent la trajectòria a Madrid i després he vingut aquí, el caza mariposas el fèiem des de Barcelona per tot el territori nacional. Sí. Que cada dia... Però jo reivindico molt i crec que s'hauria de fer més entreteniment des de Catalunya i des d'altres comunitats autònomes a nivell nacional. I saps per què? Perquè crec que el que està passant a Espanya, que és una merda, el que està passant a nivell polític, sí, seria menys greu si no estiguessin els mitjans centralitzats a Madrid.
0: Totalment d'acord.
2: Perquè s'està convertint en una xarxa.
0: Era un elogi, el que he dit. Vull dir,
2: però...
0: Crec que has fet la ruta intel·ligent.
2: No, però que vull reivindicar també que hem fet entreteniment per tot l'estat des de Catalunya i que quan es va intentar exportar o portar el caza mariposas a Madrid va durar un mes.
0: És que és veritat que caça papallones no queda tan bé.
2: No, ja. No, ja. Però sí que és veritat, això que vull reivindicar, doncs que es pot fer entreteniment per tot l'estat des d'aquí, perquè tenim una indústria audiovisual brutal.
1: No queda tan bé, però és molt nostre fer una cosa que és dir caça papallones.
0: Amb qui em vas parar?
4: No tindria res a veure amb la premissa del programa.
1: No.
3: Perquè les papallones són el que t'entra quan t'enamores, no?
4: Sí, però aquí vindríem a parlar d'insectes. Som així.
0: Aquí el problema que tenim, més que el concepte de programa, és la participació de la gent. Aquí el famós català... És un perfil més baix.
2: No, i quan parlem de famosos es lia, perquè l'altre dia el Tot es mou, van parlar d'aquest drama d'Àlex Tous i la Mireia, i la gent a internet, escolta, de veritat, relaxem-nos una mica, vull dir que està guai parlar una mica del salseo.
0: A tu t'ha agradat aquest salseo?
2: A mi m'ha semblat molt entretingut, m'ha pillat una mica gran, vull dir, perquè són molt jovenets, però a mi m'ha...
3: Però, per mi, potser estic boig, o gran, també... Però no és tan greu, no, el que passa. No,
2: home, Déu-n'hi-do, que hi ha una persona dient-li a l'altre estic liada amb un tio que no sap qui ets.
3: No, no, és una animalada.
2: Sí. És molt heavy.
3: Però que per qui són ells i tot, no em sembla... O sigui,
0: no
3: fins on
0: ha
3: arribat.
0: No estan rellevant
3: fins on ha arribat. O sigui, he vist contes de...
4: Equips de futbol. Sí.
3: No,
4: més lluny,
3: no, equips de futbol.
4: I també, rico,
3: deixem el futbol un moment avui. Però, no, equips de futbol, però també és igual, Ryanairs i tal, tot de companyia, Springles, tal, tothom fent comentaris.
1: Jo he hagut de llegir-ho com moltes vegades.
4: Jo he vist els vídeos, imagina't.
2: Sí, és una mica...
0: Jo m'ho he fotut pel cul tot.
2: Jo també.
1: Esteu bé vosaltres tres?
4: Esteu perfectament, sí senyor.
1: La Núria preguntava els noms.
0: Sí, vale? Vols que els repassem o no
2: cal? A veure, Carles... Espera't, Marc...
4: Vinga. Mira que l'has tocat abans, eh?
2: Àlex...
1: Vinga, home.
2: I Pol.
3: Pau!
2: Ai, que...
4: No, però és el
2: Pau. No, Pol. Pol i Pau. Vale.
1: Sí. Vale.
0: Sí. Són el PP.
3: Sí. Vale. El del tècnic no te la prenguis perquè serà un altre.
1: No li agafis carinyo. El de ficar noms curts a Molins, això, o sigui, va arribar abans la moda. Núria, de l'1 al 10, grau de felicitat que sents en aquest moment? Sempre ho preguntem, eh?
2: Jo sóc molt feliç en general, un 9.5.
1: Hòstia, molt bé.
2: Sí, acostumo a ser una persona bastant feliç, he de dir.
1: Ens passa una cosa, sí. I és que nosaltres sempre estem com deprimits, però últimament la gent que ve aquí ens diu 8, 8.5, 9...
0: És veritat que ens està passant
2: això. Em cansa una mica la gent que va deprimida per
1: la vida. Pusil·lànims, eh?
2: No, per res. No,
0: vaig dir una cosa.
2: No, estic cansada de la gent que tot el rato es queixa, que tot és un drama, que sempre estic deprimit, perquè m'obligui a mi... Està com un gínjol tota l'estona i és molt cansat, clar. També. I
3: a veure, quan tens l'aigua gratis, és més fàcil ser feliç.
0: Clar, però és que igual estic deprimit perquè tinc motius de sobres per estar-ho.
1: Pots dissimular.
2: Què t'ha passat? Vols explicar-nos-ho?
0: No,
2: perquè
0: no.
2: Puc fer un vídeo.
0: No.
2: Què t'ha passat?
0: No,
2: què t'ha passat?
0: Res, estic bé.
2: Avui a la Riota, Salseo, aviam, t'has deixat amb la parella?
0: No, de fet...
2: No tens quartos, tens el compte bancari buit.
0: Per això serà tota la vida així.
2: T'ha sortit una morena?
0: Sí.
1: L'altre dia, la Laura, ens vam veure a una entrega de premis que ens havien convidat random de RAC 105 i el Marc estava a una altra fila i la Laura Fans va dir, i el Marc on està? No, I va dir, no, el Marc avui justament ha vingut amb la seva parella.
3: Carles li va dir a tots els convidats dels premis RAC 105 que el Marc havia vingut amb parella. I li va dir a la Laura Fa, i la Laura Fa tenia les ulleres i va dir, és coneguda.
0: Cosa que...
1: Va començar a treballar.
0: La vam cagar perquè li hauríem d'haver dit que sí i que era la Juliana Canet.
1: Clar,
0: s'hagués liat un pit, hòstia, increïble que...
2: T'agrada la Juliana Canet?
0: No, m'agrada.
2: No, però és que justament has dit aquest nom per algun motiu.
3: Som molt amics.
0: És l'única persona que conec del món.
2: Li agrada la Juliana Canet?
0: Sí, no?
2: Ja, però no és incompatible. Vull dir, li pot agradar la Juliana... És el seu crush, ja està, és que està claríssim. Vols que li digui alguna cosa?
0: No, tinc el seu telèfon, si vols li digui.
1: Truca-la.
0: La convidada és ella, va?
1: Vale.
0: Recordem-ho.
1: Nosaltres som la Riota i segons el diccionari, Riota significa riure rialles que provoca una persona o una cosa ridícula. I sempre preguntem als nostres convidats si han tingut algun moment a la vida on s'han sentit la riota d'un lloc on amb terra traga, em vull fondre. No sé si tens alguna cosa...
2: Tinc una molt heavy.
3: Jo la sé.
1: És el teu moment,
0: és l'espai.
2: La meva la saps?
3: Bueno, no. Jo tinc una teva.
2: Quina creus?
1: No.
4: Ai.
3: Una que estàs ballant.
2: Ah, però bueno, això fa risa. Bueno,
3: fa risa.
2: A veure.
3: Però bombardeu en Beirut.
2: Bueno, jo quina culpa tinc? L'he bombardejat jo, Beirut.
4: Poseu context.
0: Podem explicar-ho?
2: Explica-ho.
0: Bé, doncs després que expliqui la riota.
2: A veure, no, doncs jo estava presentant Sálvame, que és un programa salvatge, era un programa salvatge injustament suprimit de la graella, que en Pau descansi,
3: sí.
2: I llavors havíem d'acomiadar el programa, sempre es feia un dúplex, és una pantalla partida, estàs tu amb el presentador. No era Piqueras, era un altre. Era
1: Matías Prats,
2: bueno, una cosa. I llavors em diuen, per l'orellera, em diuen... tu despides i bailes.
0: Però,
2: i jo, vale.
0: Però tu dius, a vale, baila. I
2: però és que t'ho juro, o sigui, a vegades era un poc bonito de fèria, saps? Que vull dir,
0: ets la melodia.
2: Però ja portes 5 hores de directe i és igual, balla, pues balla, saps què vull dir? I llavors, bueno, total, que jo, pues les dejamos con informativos Telecinco i música i així, i llavors sento, explosión en Beirut, no sé què, no sé quanto. I a més jo faig així.
3: Sí, vas fer una cosa rara.
2: I després dic, és igual. Continuo.
3: Beirut està molt.
1: Me pilla lejos, com va dir Íñigo Errejón.
2: No ho he fet jo, no l'he bombardejat jo, Beirut, i això va ser molt viral.
0: No, és veritat, que tu no vas bombardejar Beirut.
2: Va ser molt viral.
1: Escolta, si això t'ha fet riure, explica'ns la teva.
2: Vale, a veure, jo un dia estava a Madrid, dormint a l'hotel Villa Madrid, que era l'hotel on ens quedàvem tota la gent que anàvem a Telecinco, els programes de Telecinco, que era molt allà s'ha de fer un dia un documental perquè ha passat absolutament sí. de tot, i estava sopant sola a la taula i veig al costat una persona rossa que em comença doncs, a donar conversa, no? I a parlar de crims i tal, no sé què, i jo, doncs sí, perquè tal, no sé què, clar, pensant, pues era la Glòria Serra, no? I jo, pues venga, va, pues parlant de que guai, estic aquí xerrant amb la Glòria Serra, no sé què, però molt rato. I quan portem molta estona parant em diu, Núria, és que m'estàs confonent amb la Glòria Serra i sóc la Maica Navarro.
4: No, és que no sigui la Maica Navarro. Us juro per Déu que ja ho estava pensant.
0: Wow. Però tu no li anaves dient Glòria.
2: No vaig arribar a dir Glòria, però alguna cosa li va fer pensar que era...
4: És una veu molt imitada.
2: Oh, i en equipo de investigación. No quiere
4: col·laborar.
2: No. I sempre m'ho recorda la Maica, sí.
0: Però... La Maica molaria que vingués, eh?
1: Sí, el Roger Escapa ens va dir que era una estripadora nata. I, bueno, és a dir, ara està portant el cas de...
2: Podem parlar d'aquest tema? Sí,
0: ens
4: encanta.
2: Jonathan Andic...
1: Presumptament empuixador.
0: No, espera.
2: A veure, avui s'ha dit que creuen que es van discutir i que hi va haver doncs, un moment de...
3: El lloc és difícil de caure i a més havia passat 3.000 cops.
1: I que discutir-te amb un home de 80 anys ja com una mica de...
2: No era tan gran. Tenia 60 i alguna cosa.
0: No, és igual, és el teu pare.
2: No, clar.
0: Jo amb el meu pare no discuteixo.
2: No, jo no l'estic justificant, que jo he vist Joc de Trons, però allà es permeten algunes llicències que a la vida real...
0: Si no vols un clip justificant...
2: No.
1: Si ens demanaves, eh?
2: Presumptament.
1: Doncs, Núria, presumptament ens anem a la primera secció amb el Caixa ho fa, endavant.
3: Doncs bé, Núria, benvinguda al Caixa o Faixa. Vale, t'ho faré molt fàcil. La dinàmica és molt senzilla. Jo et dono dues opcions o et poso dues tessitures. N'has de triar una i justificar la resposta.
2: Vale.
3: Ho has entès?
2: Sí. He de triar, no? Vale, sí.
3: Let's get it. La primera. Una Catalunya independent o que Lleida no existeixi?
2: Sí, home.
0: Sí, home.
3: És que és molt tentadora, la segona.
1: No volia estar-hi. Aquí tens el
2: però perquè us foteu sempre amb Lleida, què us
3: no,
2: passa?
3: No, perquè ets a Lleida.
1: Però no han dit res de Lleida.
2: Bueno, no, clar, que Lleida no existeixi. No, clar, no puc triar que Lleida no existeixi. Doncs
3: pues una Catalunya independent, no?
2: Doncs pues vale. No puc dir que Lleida no existeixi, perquè llavors no existirà la meva família. O sigui, m'he de quedar amb una de les dues.
1: Però Catalunya seria independent,
2: Vale, doncs pues que sigui independent una Catalunya.
0: Una Lleida independent o una Catalunya destruïda? Què prefereixes?
2: Si ha de desaparèixer...
0: Tu d'on ets?
2: A veure, jo sóc... És que no sé d'on sóc, vale?
0: Ah, ets de Lleida.
1: Després t'ho resol.
3: No, és que aquesta era la fàcil. Era per pilla dinàmica.
0: Val,
2: una Catalunya independent.
3: Molt bé. Cazamariposas o Socialité?
2: Cazamariposas.
3: Vale.
2: És que, clar, Cazamariposas és el programa de la meva vida.
3: Però t'he sentit que ja quasi acabes a la presó i tal.
2: A veure, perquè fèiem... És que, clar, aviam, era molt dur fer Cazamariposas. Vosaltres ho sabeu, esteu a xarxes, a YouTube. És molt difícil. Quan estàs en una plataforma petitona, t'has de fer veure d'alguna manera i el mal és una molt bona manera per fer-te veure. Llavors nosaltres provocàvem conflictes. O sigui, jo era directora del programa i arribava a la reunió i deia «Necesitamos un enemigo». Llavors aquesta era la filosofia.
4: L'objectiu era buscar-lo.
2: Buscar un enemic. I llavors anàvem a provocar a saco
0: això és duríssim,
2: a gent perquè s'enfadessin i llavors dir...

0: Sí, perquè avui els nens pugen, com que veuen Monster i aquestes coses.
1: Sí, tan joves,
2: I van amb patinet elèctric, són molt ràpids.
0: Ja, tio, són... I a més és que si els pego vindran els pares a pegar-me, no, perquè avui en dia estan molt
3: potents. És una cosa hipotètica. Sí, no,
0: jo crec que amb 4 o 5, no? Podria,
2: Sí, molt bé.
4: El Monster és destacable, eh? Van amb taquicàrdies
0: sí,
4: des del 12,
0: saco,
4: ja.
0: Sí.
1: Més el sucre.
2: Comprovin la cocaïna.
4: No, és que ni la notaran.
0: No farà res.
3: Com ja tenim tots una edat aquí, no?
0: Bueno, parlo per vosaltres.
3: Sí, no, parlo per nosaltres sempre. No. Què ets més dels mítics famosos, no? Els consagrats, la Jet Set, tot aquest rotllo, o els tiktokers i tots aquests influencers nous que també us donen joc?
0: Els consagrats. Sí, no? O sigui, el món influencer em diverteix consumir una estona, però no genera contingut a partir d'això, perquè és que no...
3: Tu t'has inventat un nom per això, no? El Royal Salseo.
0: És que per mi el famós ha de tenir alguna cosa un pèl excepcional. O sigui, a mi lo de la fama democràtica és molt guai.
3: Però una cosa excepcional és que el seu arbre genoci...
0: Siguin germans, siguin cosins...
2: El seu arbre genoci...
1: Sí. Una aliada.
4: Tu parles d'aura, no? O
3: sigui, bueno, també es mata,
0: Marc. Que tingui un punt de glamour... A mi m'agrada la reialesa perquè també es barreja amb la política i
3: però
0: a més aquí hi ha una cosa...
3: Sí.
0: És circular, sí, però és una cosa... Doncs és molt ecològic, això, també.
4: Sí, no, però que segurament... Tots...
1: Hòstia, la reialesa és circular, també.
4: No, però suposo que parles d'aquesta aura que molts personatges aquests més, no?, de la JET tenen i influencers no tenen aquesta aura.
0: Clar,
4: o sí. aquest
1: Victoria Federica,
3: també et dic una cosa. És també tirar-te pedra sobre tu, perquè tu podries ser una influencer ja avui.
0: Bueno, jo soc creadora de contingut.
1: Aquesta etiqueta va de puta mare.
4: Ja t'ho poses.
0: Clar, és que jo no em considero influencer, o sigui, faig publicitat, molta publicitat, però principalment soc periodista i creo contingut, igual que faig vídeos a TikTok o a Instagram, són els mateixos vídeos que faria a Caza Mariposa. Llavors, una mica és que creo, pues, això, contingut. Faig el guió, el guionista i el locutor, o sigui, sí, una comunicadora.
4: Molt bé.
3: Està molt ben explicat, no?
4: Sí.
2: No, la veritat, que...
1: Si ens ho pregunta ja sabem què
3: aquesta,
1: dir.
3: No? Aquesta la faig ja per gust personal, perquè són dos amics del programa, dos persones que han estat aquí. Laura Fa o Kiko Matamoros?
0: Laura Fa fins a la final del món. Kiko Matamoros...
3: Hòstia, Kiko és molt bo,
0: també. Ja, però Laura Fa és amiga meva. O sigui, quan em passa una cosa dolenta, truco a Laura Fa, li explico que sé que és una persona que es guarda el secret.
3: Que et penjarà un vídeo.
2: Sí, que guarda el secret, la Laura Fa.
0: No, les coses que jo li explico sí que les guarde. Sí,
3: m'ha
0: flipat
3: perquè quan he pensat a l'Insta de... T'he etiquetat bé i em diu, sí, Núria Secret. Era Núria Secret.
0: No, perquè m'ho vaig copiar de Victoria Secret.
2: Ho digues al català.
3: Que pretensiós.
2: No t'agrada el català. Home, Secret, no? Secret.
0: Doncs no, perquè em vaig copiar de Victoria Secret en el seu dia. No pensava en el català. Jo pensava en Victoria... M'he de fer un nom. Núria Marín. Quin rotllo. Jo no sé per què. Vaig veure algo de Victoria Secret i jo... Núria Secret. I ja està, va ser per això. Estava pensant en calces i sostens. No pot dir en líos amb Catalunya. No, no sé
4: que potser ens va copiar Victoria Secret. Potser ens van copiar
0: ells. Era de Badalona, la Victoria Secret.
4: Sí, exacte.
0: Sí, com la Laura Fa.
4: Laura Fa per davant de tothom, veig, no?
3: Entrem al què prefereixes. Fer una entrevista molt incòmoda o respondre tu les preguntes incòmodes?
0: No, fer una entrevista molt incòmoda.
3: Sí? A mi em costaria, si ara te la fes i t'estigués molestant a tu.
2: És justament el que estem fent.
3: No,
0: m'estic molestant, però és la feina d'un bon periodista. Sí. El periodista ha de molestar, ha de tocar els collons, si no és un relacions públiques.
3: Ja vale, el que sóc jo. No, perfecte. No em molesta gens.
1: Molta sentència.
3: Però sí o no, nois? Si haguéssiu de fer una entrevista i la persona la veiéssiu molesta constantment i tal...
2: Alex,
1: jo em posaria nerviós, jo estic amb tu.
0: Home, depèn de l'entrevista. Si aquesta persona... A veure, si és una entrevista a una persona que ha vingut a donar explicacions per alguna cosa, que està sent qüestionada, ja sap que l'apretaran. Vull dir, entrevistes i entrevistes.
4: Si li fas una emboscada a un tio que ve...
0: Exacte, de bon rotllo i tal, llavors, bueno... Això també m'ha passat, i amb el temps també ho aprens, vull dir, hi ha moments per tot.
4: O sigui, has fotut emboscades, no?
0: Sí.
1: Bueno, però conscient que les feies.
0: Sí.
1: Aquest és el tema.
0: Però sobretot molt al principi, quan et vols menjar el món i fas coses que després dius, bueno, això és èticament qüestionable.
2: Molt ben explicat tot, eh? No sé si és l'aigua.
1: Jo estic aprenent.
2: No, una passada.
3: Fer una portada històrica o un viral gegant a xarxes?
0: No, una portada històrica.
3: Però, molt bé. He anat a pillar, Marc.
4: És el jet, nois,
3: no, no, no, he fet com l'entrevista aquesta que et fan quan entres a un cos...
4: Un psicotècnic.
3: Sí.
0: Ah, sí?
3: Perquè si hagués dit l'altre...
2: No,
3: si hagués dit l'altre, no hagués justificat ni recolzat el que ha dit abans.
0: Molt bé.
3: Molt ben treballat.
4: Jet set, Aura.
3: He anat a pillar,
0: Clar, veus?
3: Molt bé,

0: Molt bé que facis la secció per
1: és
0: tu.
1: És que avui en dia qualsevol pot fer un vídeo viral. No té mèrit un vídeo viral. No té cap mèrit. La gent se n'oblida dels vídeos virals.
2: Clar, però una portada seria
1: la portada sempre quedarà. Tu, mira, ja encara pots anar a la seu de La Vanguardia a buscar una Vanguardia de l'any 1800 i pico. No, un vídeo viral de no sé què. Igual ja l'han tret o li han tret la música. Jo de ja no hay los derechos de esta canción.
0: Del 1800 sí, i pico, dic tu.
1: No, això sí. Això ens ho, picat en pedra.
2: Això ens ho fan a nosaltres.
3: Has escrit per moltes coses i moltes coses diferents. Amb què et quedes? Superpop, Dio Afrodita o el programa Caos?
1: La Superpop.
3: Uap, no, és que t'estimo. No, no, clar, jo pensaria que diries potser Dio Afrodita, no, que és el teu llibre.
1: A veure, sí, va ser molt guai fer el llibre. A part el vaig fer quan sabia que em farien fora de Mediaset, que va ser un fucking infern aquella etapa, perquè tot era pura contaminació. Trucaven de mitjans, els companys, tothom ratlladíssim, i jo m'anava a tancar a l'hotel quan anava a Madrid a escriure. I
3: el vas escriure tu, eh?
1: Sí, no, sí, no, Anna Rosa me'l va escriure.
3: No, no, t'ho pregunto de debò.
1: Li vaig demanar a l'Anna Rosa que me l'escrivís.
3: No, t'ho pregunto de debò.
1: No, no, jo, yeah. Jo, perquè si el llegeixes ho veus, està escrit, a més és una vomitada, a part és com...
3: Amb pressió, no? Està
1: molta escrit. Gent el llegeix i diu, és que et sento a tu.
2: Clar, això passa quan coneixes molt la persona.
1: Sí.
3: És que a mi Superpop, bueno, no, i no vull entrar la perquè llegies. Acabem ja... No, és que jo volia dir una cosa als convidats. Algú ha comprat la Superpop algun cop?
4: No.
2: Bueno, jo tenim públic femení.
1: Era molt
2: femení.
1: Guai.
5: Hi havia pòsters.
3: Ah, no, el públic hi ha mans, però que jo la vaig comprar i vaig seguir algun d'aquests testos que feien. Ah, sí,
1: Te'n recordes d'algun?
3: Un de que si li agradaves a la noia que t'agradava o al noi que t'agradava.
1: Eren de veritat els testos,
3: sí,
1: eh?
3: No, sí, no. Sí.
4: Ha funcionat molt, sempre.
1: Sí, avui. Sí.
4: Hi ha moltes parelles consolidades. Que
1: total. A mi no paren d'escriure i convidar-me a casaments gràcies a la Superpop.
3: I per acabar amb un altre dels clàssics nois de la Riota, sexe oral, donar-lo o rebre-lo?
1: Les dues coses alhora, no? No es pot?
3: No, és la pitjor posició.
1: No.
3: 69, pues vaya
1: merda. Ho has fet fatal.
3: No, tu, fatal.
2: No, escolta.
3: Tot té un moment.
2: Ens estàs escoltant.
3: Vale, però jo puc dir que no.
1: No, si he de triar...
4: Però
1: si he de triar, que me'l facin amb mi.
2: Vale.
3: Aquí anàvem.
1: Sí, sí.
4: Això és el que volíem saber.
3: Doncs aquí no.
2: Ho tenim, Àlex? Ens anem...
4: Doncs ja tenim...
2: Parlem de la vida amb Núria Manin i ens anem al 1981. I ara anem a descobrir una mica d'on ets, per deixar-ho clar, que deies...
1: Que difícil, no ho sé, tio, que difícil.
2: Aranesa, no? Sí. Criada enmig de les valls.
1: Mira, és que tinc un molt conflicte identitari, tio, perquè és que vivim en un país una mica complicat en aquest sentit.
2: Molt centralitzat. Jo no he conegut mai cap aranès.
1: A part de la centralització, que és un drama, perquè per mi era festa major el dia que sortia Viella al temps de TV3, sí. T'ho juro que ho vivia com un esdeveniment, com si hagués vist un cometa.
2: Sí.
1: Però...
2: La foto del campanar, no?
1: Sí. Oh, Viella, que...
5: Les fotos del temps, sempre
2: sortien.
1: Sí. No, però, per exemple, jo, quan em defineixo com aranesa, hi ha gent d'Aran que em diu que no sóc aranesa perquè els meus pares no eren aranesos. O sigui, perquè et considerin...
4: Ho compliquem tot.
1: Ja, tio, i al final jo he decidit que sóc independentista de mi mateixa. O sigui, jo sóc una persona... Sóc independent jo sola.
2: Que li doni pel cul als aranesos d'arrel.
1: Jo sóc Ajuntament, Generalitat... Jo sola, costum que es calcula tot. No, perquè si dic aquí Catalunya, sóc catalana, però treballes a Madrid i no sé què, jolín, tio, pues que difícil.
2: Mira que tenir una persona que té aquesta, no?, aquesta visibilitat i no deixar-la ser aranesa per un cognom del set.
1: Jo estimo la Vall d'Aran, estimo l'aranès, em fa molta llàstima que no es parli, que no es conegui, que Catalunya tampoc el promogui, perquè al final sento tota l'estona que el català està desapareixent, que és real i és veritat i l'hem de cuidar i protegir i estaré a tope amb el català. Però l'aranès també existeix, sí. I això em sap greu.
4: Els catalans anem amb el rotllo aquest, però realment som bastant feixistes, eh?
2: A mi sabeu què em va passar? Sabeu què em va passar una vegada? Que em vaig llevar molt, molt, molt borratxo, i això és verídic, d'una ressaca, i em vaig estirar, vivia a casa amb uns pares, em vaig estirar al sofà i vaig ficar el 324. I no sabia que feien les notícies en aranès.
1: Sí, l'Ares riu.
2: Vale, i vaig estar...
5: L'Ares riu.
2: Vale, però va ser el primer cop que ho vaig descobrir, després ja ho sabia, i vaig estar com 5 minuts mirant-ho pensant, uau, ja no parlen com jo parlava ahir. O sigui,
5: què m'ha passat?
2: Vaig intentar adaptar-me a un idioma i vaig dir... I llavors vaig dir... Llavors vaig veure a baix que posava la mitja hora d'aranès i vaig dir, uau, bien.
5: Menys mal.
2: Bien.
4: No he perdut el tren de la vida.
2: Clar, ja no parlo aquest idioma.
1: M'he quedat tonto de cop i volta. No.
2: Vas ser feliç, entenc, una infantesa feliç enmig de les valls, no?
1: No, superguai, clar, molt... No, clar, jo passava el dia veient les vaques, jugant amb la neu, és que clar... Era Heidi. No, però era molt xulo. Era un pèl avorrit en el sentit que tampoc hi havia moltes coses a fer, però dins de... Pues sí, eres, anaves a berenar, a casa d'una, anaves molt a casa de gent.
2: Et movies.
1: Entraves a casa de gent sense picar la porta.
5: Estava oberta la porta, inclús. És el típic.
1: Perdona, tu anaves de festa major al poble i tu podies anar a pixar a qualsevol casa.
2: Sí.
1: Entraves i pixaves i marxaves.
2: I no has tingut mai... Perquè, clar, tu, o sigui, has pitjat molt Madrid, ara vius a Barcelona, la gent que ha nascut o ha tingut infanteses en llocs tan, tan petits, ha tingut com aquell síndrome de... em molesten els cotxes, pita...
1: No,
2: és a dir, ja t'ha agradat el
1: bueno,
2: fan,
1: és
2: no?
1: Bueno, és que els meus pares ja em van conduir una mica cap a la gran ciutat, perquè a mi amb 14 anys m'envien sola a Nova York a estudiar.
4: Hòstia!
1: Un estiu!
2: No, uau!
4: Però, pasta, doncs.
1: No estaven mal, sí. No. Sí, no em queixo.
4: No,
1: sí,
4: és
1: sí.
4: Que m'has dit les vaques i no sé què.
5: 14 anys, Nova York, aquí ho tens.
1: No, em van enviar a Nova York un estiu a aprendre anglès.
2: Clar, molt
1: i
2: bé.
1: I llavors, res, vaig estar...
2: No valia, anar a Bournemouth.
4: I el vas aprendre?
1: Sí, déu-n'hi-do, bastant. Sí, tenia...
4: No farem cap prova perquè no sabem.
1: No, em van portar... En teoria era una família, però no era una família, era una senyora sola que era jutgessa, que es deia Kathleen, que vivia a les afores de Nova York, era una espècie de benzinera, estació de servei...
5: Vivia un restaurant i de tot.
1: No sé, era molt raro. I llavors...
2: Apoyos hermanos, saps allà al costat.
3: M'encanta que visqui prop del crim.
2: Sí, exacte.
3: La jutgessa, ja.
1: Sí, clar. Llavors arribo i em diu que aquesta és la meva habitació, que era una habitació amb un sofà llit i una tele amb cable, que jo deia, uau, cable. O sigui, per mi era un somni, perquè dic, miraré de tot.
5: HBO, ABC...
1: I llavors ve una altra noia de la meva edat, japonesa, Sayo Yamamoto, i em diu que serà la meva companya d'habitació i de llit.
2: Uau.
1: I jo...
4: Era
1: un sofà llit.
2: La jutgessa havia llogat dos vegades.
1: Matrimoni.
2: La jutgessa havia llogat...
3: Hòstia, no eren dos llits separats.
1: No, no, jo no havia vist mai una persona del Japó. Clar, jo venia de Viella.
3: Segurament per...
4: A Viella no hi havia vaques.
3: A més, aquesta gent, els asiàtics... No és per res, però vull dir que... No, que són molt responsables i que segurament parlaria anglès millor que tu.
1: Bueno,
2: no, a l'Àsia ja... O sigui, ojo, no tenen ni papa.
1: Va passar una cosa molt heavy.
3: Però quan es posen...
1: Parlàvem bé les dues. La veritat és que dormíem juntes i llavors ella, al poc temps, va començar a imitar-me, però en plan bèstia.
5: Hola!
4: Però què deia? No et fa...
1: No, però jo escrivia un diari, que encara el tinc, escrivia un diari, no? Que molt heavy, perquè el segon dia ja l'escrivia en anglès, perquè vaig començar a pensar en anglès.
2: Vale.
1: O sigui, molt heavy.
2: Però aquí, aquí diuen és on fas el canvi, quan penses en anglès, no?
1: I moltes vegades...
2: T'hi fiques.
1: Si he estat veient una pel·li o... Estic una estona que penso en anglès i dic, hola, tio, però és guai això, i també barrejo llengües al meu cervell. I escrivia el diari, i llavors ella va començar també a escriure un diari. Jo em posava una camisa de... Em comprava una camisa Levi's de quadres, ella es comprava la mateixa camisa. O sigui, m'imitava.
3: Jo he vist aquesta pel·li, No acaba bé.
4: No, però, clar, és una psicòpata.
2: L'hauries d'haver portat a caza mariposes.
1: Ens vam estar escrivint durant un temps, però després hi vaig perdre la pista i com que quan no hi havia Facebook Not Found en aquella època ni res, doncs, però m'agradaria recuperar el contacte. I us vaig buscar una vegada a xarxes, però Sayo Yamamoto és un nom supercomú, es veu.
5: Té tota la pinta, és a dir, quan l'ha dit... No, és que quan l'ha dit, he dit...
3: No,
5: se'l podria inventar i colaria.
4: De ser nòvia del Novita.
2: Clar, exacte.
3: No, i que potser és guionista de l'Està passant ara mateix.
1: T'imagines?
2: M'agrada molt el concepte de la jutgessa que feia alguna cosa fa molts anys que aquí a Barcelona ara es fa que es juga dues vegades a la mateixa habitació, no? És a dir, era una innovadora.
1: La tia el que volia era la pasta, perquè ens va abandonar totalment. Només teníem per menjar pa Bimbo, pa de motlle, crema de cacauet i mermelada. Jo només menjava això. Vaig tornar gorda.
3: Per l'edat ja va bé, no?
1: No, però clar, anàvem al 7-Eleven a menjar hot dogs, que era barat.
2: 7-Eleven,
1: em vaig quedar sense diners. El meu pare li va fer un ingrés a la senyora perquè no tenia compte i els diners van arribar quan jo ja havia marxat i la senyora no els va tornar mai.
2: Increïble.
5: Això és robatori.
2: Ja, però abans, imagina't, transferència via
5: carta. Va fer tot, habitació doble, tancar-hi diners.
2: En el teu cas, Núria, el periodisme ha sigut... És a dir, a nosaltres se'ns ha dit periodistes, vull deixar-ho...
5: Que no m'ofenguin.
2: És vocacional, és a dir, quan tu estaves ja a la Vall d'Aran o i el teu pare o la teva família t'envien allà, tu ja anaves cap aquí?
1: A veure, jo el que volia ser...
2: No, són carreres vocacionals.
1: El meu somni era ser actriu, vale? Jo volia ser actriu, però clar, els meus pares no ho veien gens clar i a mi m'agradava el cor, l'entreteniment, la tele... dic, bueno, doncs faré periodisme per fer entreteniment i entrevistar la Isabel Preisler.
2: Però està bé, no, perquè...
3: No, no...
5: Era l'objectiu.
2: No, però em va molt bé, perquè és que era la següent pregunta. Normalment, els periodistes, quan tenen aquesta vocació de primeres, sempre jo crec que pensen en política o en esports o en successos, però...
1: Ah, no,
2: però
1: no.
2: No, no, clar, tu volies entrevistar...
1: Jo, però jo volia fer periodisme de cor... O sigui, Vanity Fair, saps? O sigui, jo volia fer una cosa com
3: sí,
1: super...
3: Sí, això és el que has dit, una festa Ferrero
1: sí,
3: Rocher.
1: No? I, però amb un punt... O sigui, si veieu els meus vídeos, jo sempre intento que tinguin un puntet més enllà, saps? No només del salseo i del cotilleo. Vull dir, intento que
4: sí,
1: pensis...
4: Sí, et fiques una corona al cap, és veritat que...
1: Bueno, això és molt de persona adulta i sense cap tipus de... Perquè hi ha una cosa que no tingui sentit del ridícul i em va molt bé, perquè per aquesta professió és perfecte. I perquè com que... És que, saps, a mi em consola molt la idea de que em moriré. I ningú se'n recordarà de que jo feia el ridícul amb una corona.
4: És que has de viure d'aquesta manera.
3: Però una cosa és un bon mantra de vida. No, no sé, eh?
1: Clar, em tranquil·litza
3: molt. Fes-ho perquè et moriràs.
1: És que no sóc tan important per l'univers. O sigui, tinc un ego tan controlat, no li importa tant a la gent que jo em fiqui una corona per fer vídeos.
2: Imagina't a nosaltres.
1: És que és igual, no sóc tan important. Vull dir, llavors me la poso i em contracten les marques per fer publi i gràcies a això m'he comprat un pis. A tomar pel cul.
2: Clar que sí, joder. Bravo, tio. Follar-nos el sistema una mica, ja és això.
3: Bravo, bravo. Us haig de dir que si ve un dia de patir i ens veu disfressats de Beatles...
2: Quina és la persona més famosa amb la que has tingut contacte o has arribat a interlocutar o a tenir el telèfon o a parlar?
1: Bueno, buf, i és que jo he estat a una suite amb els Backstreet Boys.
3: Espectacular. Everybody.
1: Sí, a Barcelona, l'hotel.
3: I Take That.
1: També. Take That també. Sí. A un hotel a Barcelona. Sí.
3: Que vienen por aquí.
1: Sí. Wow. Amb el Canto del Loco, també.
5: Mira, el Carles, com ja. Ja, però el Carles aquí li toques la fibra, eh?
1: La hilaridad.
3: No!
1: Sí.
3: No,
2: no sé qui és, tio. Estic amb el Dani Martín.
1: Vale.
3: Yes, sí, no, sé qui és, però ara estava pensant si era Hannah Montana, no?
1: No.
3: Bueno.
2: Els has entrevistat.
3: Però imagina't,
1: sí,
3: eh?
1: Sí.
2: Pensàvem que diries,
4: però
2: no sé...
4: Però s'ha aprofitat molt la teva vida, no?
1: Ja, és veritat. És que a part, jo estic molt orgullosa... Però
2: sortirà d'aquí,
1: no,
2: a
1: Holanda. No, ara, mira, saps que ara que es parla tant de l'empoderament? Jo em sento superorgullosa de mi mateixa perquè sóc una noia que va venir de Viella, que no coneixia ningú, i joder, o sigui, la meva primera feina va ser entrevistar els Backstreet Boys. No,
5: La
1: Rosalía em segueix al TikTok.
2: Bueno,
1: i la Paris Hilton també.
2: Mira, jo et diré una cosa.
4: Para un moment. És increïble la teva història.
5: Sí.
4: No, és que
3: està aquí avui.
2: Mira, avui escriurem un llibre.
4: Però és d'ella, l'ha d'escriure ella. Però,
2: bueno, una biografia.
3: No, que l'escriurà la Rosa.
1: Però això truca a la que li encanta escriure.
2: A mi em sembla molt més heavy lo de Paris Hilton que lo de Rosalía.
1: És top, eh?
3: Mai, Backstreet Boys, nois, en aquell moment...
1: Estaven fatal. Va ser el retorn de Backstreet Boys i estaven destruïts els 5. O sigui, un em diu, no, s'acaba de sortir d'un centre de desintoxicació, l'altre, no. Jo és que m'he trobat amb Déu i ara Déu és el meu dia, no sé què.
4: Et puc dir una cosa, estàs més o menys a...
2: Som els Backstreet Boys. Del Baix Obregat.
3: Nois, un aplaudiment al tècnic que ha ficat un tema de
2: l'Aix.
3: I és el seu primer dia.
2: Però necessitàvem una injecció així, perquè clar, aquí ha vingut gent que li hem dit, bueno, va, el tio més havia dit a Lluís Gavaldà.
3: No, que és un màquina, eh?
2: Home, clar, és un màquina, però clar, no sap a qui estripo.
3: Ja, però ha sortit d'un centre, ni ha trobat a Déu, ni no ha trobat a ningú.
1: Clar, ara es porta molt lo de trobar Déu. Ara tothom troba Déu.
4: El Dani Alves, sobretot.
2: Exacte. Hòstia, ha omplert el Metropolitano, eh?
1: No, què li passa a la gent? Què li passa? I gent, influencers anant i penjant-ho.
2: Jo penso que és una penyora per no entrar a presó. O sigui, li han dit, has de fer això, si no tornes al...
4: Però s'ho
5: ha cregut, s'ho ha fet seu.
2: Pues, m'ho has posat tan alt que penso, a qui t'agradaria tenir o entrevistar d'aquest nivell extra top que no hagis estat?
1: Home, a veure, a mi m'agradaria entrevistar a Letizia Ortiz, a la reina. Ja sé que no us agrada, yeah. Però és que la reina...
3: Royal Salseo.
2: Home, és reptiliana.
4: Tu creus que és reptiliana? Aquesta és la pregunta.
1: A veure, humana crec que no és.
4: Oi?
1: No.
4: I creus que és una infiltrada, que realment és republicana i que està intentant destrossar la monarquia des de dins?
1: No, jo, que és republicana, que quan va entrar era republicana, sí, i progressista.
4: Sí, totalment.
1: Però jo crec que el que està fent és professionalitzar la institució i convertir-la en un instrument que pugui ser útil, com ho és doncs, un departament de govern o totalment. Un ministeri o...
5: Un senat, no.
3: Moltes coses. Bueno, dues, només.
4: Aviam.
3: Les seves filles...
2: Acabarà sent una.
3: No, les seves filles poden acabar amb tot això.
1: Què vols dir?
5: Sent reines?
3: No.
4: Suïcidant-se.
3: No, no, acabar amb la monarquia?
1: No. És més, jo crec que no... Mira, sí, si la Leonor no hagués fet el servei militar. Jo crec que en el moment en què la portes a fer el servei militar ja li ha quedat molt clar com es mana en aquest país.
3: I segona, i aquesta...
4: La Teniente O'Neill.
3: Segona, aquesta és personal i tal. És veritat el que diu la llegenda que sospita que podria fer un podcast?
5: A veure,
3: s'ha muntat un estudi, no?
1: A veure, això... No. S'ha muntat un estudi a Palau, però jo crec que és per fer missatges institucionals i coses d'aquestes.
2: Però amb neons darrere, com
1: innovant la corona. No,
2: com a l'Ivallanos. Com
4: el Xocas.
3: No, és vista rap.
1: El Xocas.
3: No, però explica-ho, porfa.
4: No, sisplau, digues algú del Xocas. No,
3: però anem a pams.
1: Vale, després anem amb el Xocas. Apunta, Xocas, que no se'ns oblidi. Xocas, Xocas.
3: Però diu la llegenda que s'ha fet muntar un estudi a casa...
1: No, que és veritat, que Casa Reial ho ha confirmat, perquè es va publicar que havia costat 1 milió d'euros i Casa Reial va sortir per dir no ha costat 1 milió d'euros, ha costat menys.
2: Nosaltres amb 1 milió d'euros podríem...
1: Ja, tio, jo també, jo amb 1 milió d'euros, tio, et faig tota la graella de la tele.
2: De Ràdio Molins. Xocas.
1: Xocas. Què li passa a la gent que segueix al Xocas? I per què va l'Hormiguero el Xocas? I per què el Xocas existeix directament?
3: De l'Hormiguero jo t'ho puc dir.
4: Perdona una cosa, i Dogfight de Jordi Wild?
5: Estàs al tanto d'això?
4: Estàs al tanto de l'esdeveniment que s'ha fet a Madrid de Jordi Wild?
5: És la velada, però portada a l'extrem.
4: A la misogínia.
1: No sé què ha passat, només he vist un vídeo a Twitter que van amb un jet de 20.000 euros i...
4: Posa't les piles si està...
1: Això no ho he vist, però perquè hi havia la gent, els nens cridant Pedro Sánchez, hijo de puta, no?
5: Però això no és novetat.
1: Que ja és un meme, directament. O sigui, jo, si fos Pedro Sánchez, jo faria una cançó d'això, ho resignificaria. Pedro, clar. O sigui, Pedro, estàs perdent una oportunitat. Clar.
4: Pedro Sánchez, mentrestant, agafa i recomana Bus Intergalàctic. I
5: clar, és el millor, la cabra. Va la PGL, aquí, qui té tot, tot.
2: Per anar acabant l'entrevista, Núria, et van desacomiadar de Telecinco, corregeix-me, de la mà de Maria Patiño? Sí, va,
1: ens
2: va ser acomiadar
1: el mateix dia, guai, Maria, no? Patiño i a mi.
2: És guai.
1: És guai, la veritat.
4: Telma i Luis, no?
2: Ella va anar amb tu a escriure el llibre, doncs? O sigui, què et va dir? Joder, Núria, què fem mañana?
1: No parlàvem gaire en aquella època, perquè és que, jolín, jo és que sóc una mica outsider, però... No, a veure, va passar que es va filtrar a Fórmula TV, a veure, primer fan fora tota la gent de Sálvame, i queda Socialité, que tenia contracte fins al 31 de desembre, llavors, clar, sabíem que el 31 de desembre podia ser el nostre últim dia, perquè era el dia que s'acabava el contracte, però el programa funcionava bé d'audiència, llavors dic, ostres, o ens fan fora, també es deia que potser feien fora la Maria i em quedava jo, però jo ja no em volia quedar perquè jo ja estava fent coses a TV3 i la deriva que estava portant Telecinco en aquell moment, doncs mira, no és la tele que vull fer ara i estic fent altres coses i vull intentar fer un altre tipus de tele, si pot ser, més tirant a l'humor.
3: Ho porta Basile avui encara?
1: No, Basile no ens hauria fet fora. Sí, va canviar. Llavors, veig a Fórmula TV, a principis de desembre, que estava gravant el Love Cost per 3CAT, Telecinco prescindirà de Núria Marín i Maria Patiño, no sé què. I llavors jo, o sigui, totalment rabietada, vaig trucar a un capo de Mediaset...
3: No, molt bé.
2: I et va dir, sí, és veritat.
1: Estava davant l'armari de casa meva, que estava mirant la roba que em posaria demà, i vaig dir, exijo que un ser humano me comunica que se me va a despedir del trabajo. No, eso es mentira, se ha filtrado. Y yo, va, hombre. Y llavors, a cap de 2 dies, m'escriu la secretària d'aquest capo. ¿Puedes venir mañana a Madrid? I jo, vale, pues ja està. O sigui, ja sabem per què és. I llavors, bueno, em va dir... A més, és que t'ho diuen d'una manera que digo que sí, que m'estàs despidint i ja està, però dímelo, saps què vull dir?
2: És com el metge. És com el metge.
3: No, però et fan aquesta cosa de que...
5: Et fan anar a Madrid.
3: T'ho diu una persona... que tu no li pots fotre les culpes, perquè ja li han donat el missatge.
5: No, però la van fer anar a Madrid.
3: No, ja, però la secretària pot empatitzar amb tu i dir-te el missatge.
1: Puedes venir,
3: però no és culpa d'ella.
1: No, però em va citar simplement. Després jo vaig tenir la conversa amb aquest senyor, allà al despatx. Vaig dir una sèrie de coses molt vergonyoses.
4: No. Aviam, quines coses.
1: Joder, és que vaig dir una cosa que en aquell moment em va semblar molt guai, però ara és una puta merda.
4: Jo te la penso comprar.
2: Jo la diré tot el rato.
1: A veure, és que a mi em va passar... Quan jo vaig treballar per primera vegada a Telecinco, jolín, el dia que tu passes els tornos i és com molt guai, estic a Telecinco, hi havia una foto meva al passillo, vull dir, és que era molt guai.
4: L'ego personal, crec.
1: Clar, era molt guai.
5: Soc
1: una cara d'aquesta cadena, no? Llavors jo li deia, ha habido un tiempo que yo cuando entraba en esta casa... si hubiese tenido polla se me hubiese puesto duro.
2: Uau.
5: No te la vaig unir-se, eh?
2: I no la puc dir, demà.
5: No, no, no.
2: No la puc dir,
5: ara, ara no la diguis, no la diguis.
4: No, no la podem dir perquè no se'ls aixeca.
5: Hòstia, bueno, jo... abans de, del tema de... bueno, de canviar de tema, bàsicament...
1: Soc una persona difícil d'acomiadar, en veritat.
5: Ara que parlàvem de viatges a Madrid i hem començat amb el naixement a la Vall d'Aran, on has hagut de tractar amb més madrilenys? A la Vall d'Aran o a Madrid?
1: Hòstia, quina... saps que a Madrid és el lloc on més català parlo?
5: Ah, és que ja, també, crec que va passar... I a la Vall d'Aran, on menys...
1: No, a la Vall d'Aran no.
2: A l'està passant ja estan buscant manera de... quan et despedeixin, eh? Que no hagis de dir aquesta frase.
1: És que no sé per què la vaig dir, en veritat. Jo, en veritat, el que volia era... Jo volia incomodar al màxim, volia incomodar al màxim a la persona que tenia davant.
4: És més,
5: jo crec que ho vas fer.
4: És lapidària.
5: Sí, exacte. Bé, ell la recorda, la persona la recorda.
3: Sí, no, no, la persona sí. Es va... el següent acompanyament anava a Mallorca. Ui,
5: com
3: la
5: que, va
3: ser no, que la despida otro.
2: Nois, sí. Tenim aquí una dona que ha sortit a Lola explicant que es casaria.
1: Ah, sí?
2: Però no t'has casat encara.
1: No, no, però és culpa del Juanlu. Perquè és
2: ah, és el Juanlu, no?
1: Sí, perquè li falta un paper. Llavors estem esperant el
4: perdoneu,
1: paper.
4: Perdoneu, què és el Juanlu?
1: El meu sí, marit, bueno, futur marit.
4: M'ho he imaginat.
2: Sin embargo, aclararon que seria un tràmite muy discreto i sin gran sí. celebració. Estem convidats?
1: És que no faré festa. Perquè és que ja... A veure, jo volia...
3: No, no ho has entès. Estem convidats.
1: Si faig una festa, sí, però no la faré. Perquè jo no, el que jo vull fer ja no ho puc fer.
4: Què vols fer?
1: Jo volia fer un espectacle de circ.
4: Pues ho faré.
2: Joder, Juan Lu,
1: i ara ja no, perquè tinc lumbàlgia, vaig descobrir no. el crossfit, també
2: però
1: destrossat les ullenes.
2: Però ja ho fem nosaltres, això.
1: Però jo volia fer un show amb el trapez i fer però unes acrobàcies.
4: Que està a la casa de los gemelos. Els
1: I, amb...
4: I tens el circ muntat.
1: Mare meva, la casa de los gemelos.
3: La mujer barbuda, l'enano, tot.
5: Doncs la falete.
2: Ara sí, ens anem a la secció del Pau i el Marc. Endavant.
6: ¡Cállate! Estás muy lejos de la dimensión de la verdad. Eso desde luego.
2: Pau, Marc, tio holandès, no?
4: Sí, avui hem treballat plegats en Pau i jo per presentar-vos una idea de programa de televisió.
5: Efectivament, com ja sabreu, a Catalunya, històricament, hem estat una mica orfes de reality shows.
4: Si no tenim en compte, és clar, el que passa al Parlament de Catalunya, al Futbol Club Barcelona o a la vida de Ricard Ostrell.
5: En tot cas, pel que sembla, arribats a l'any 2026, els catalans ens estem posant les piles amb aquest tema.
4: Actualment a Catalunya tenim La Travessa, si no m'equivoco, amb diverses edicions i una VIP ja anunciada, La Gran Cita, sense oblidar Eufòria, que demandes a part, més enllà de ser un programa musical, també és un reality show.
5: Però nosaltres, que som inconformistes de naixement, volem portar el concepte reality al següent nivell.
4: Ara ho has dit.
5: Sota la premissa de que si no pots amb el teu enemic, uneix-te a ell, avui us volem presentar Ruda Lais.
7: Propera parada...
4: Aviam, com que aquest projecte el volem presentar a 3CAT, ho farem com suposem que es presenten els projectes a 3CAT, és a dir, en català, sense la participació de Joel Joan, explicant el projecte molt a poc i amb l'ajuda d'un mitjó a la mà, que ara no tinc perquè m'he oblidat.
5: Bueno, estic al tanto mentre el trobes. Comencem. Ruda Lies, és a dir, sí. Rodalies, però amb lies, mentides en anglès. Ella ho va aprendre molt bé a Nova York. És un reality show en el que 8 parelles de personatges coneguts del panorama mediàtic català pujaran a un mateix tren de Rodalies i hauran de visitar el màxim nombre possible d'estacions en un temps determinat.
4: La idea és aprofitar les negligències de Div i Renfe, els Brito i Picatoste del transport, per protegir una mica la gent famosa d'aquest país.
5: A més, estacions o parades fetes tindran més punts. De manera independent, els participants podran canviar de ruta, però la condició és que aquests no poden abandonar l'estació on hagin parat.
4: Això és lo difícil.
5: Exactament. La primera pregunta seria, aquesta ja és per tu, quant de temps seria interessant perquè pugui ocupar una temporada? Opció primera, un mes, i aleshores, a partir d'X hores, han definit el lloc on es trobin una vegada arribi aquesta hora, cosa que també els faria definir una estratègia, sí. Tenim un compte.
4: Però això és bo per un reality, l'estratègia.
5: Exactament, clar. Sí. Opció B, 24 hores. no. O opció C, una setmana, que seria la mateixa norma que l'opció 1, però doncs, menys nits, perquè una setmana són menys nits que un mes.
1: No, home, no, un mes, no? Un mes, sí, sí, perquè hi hagi temps de líos i, clar, plos. Algun dia de gana i coses d'aquestes.
4: Algun dia de gana?
1: No, lo de la gana és vital.
4: Sí?
1: A tots els realities s'ha de desnutrir, no?
5: Hem tirat curt,
1: sí,
5: Marc.
1: Sí, perquè la gent es posa de mala hòstia quan té gana.
2: Aquesta variable no l'havíeu contemplat, clar, no?
5: Hem tirat curt, imagina't.
4: Bueno, de fet, el millor reality és Supervivientes, objectivament parlant, sí, i és perquè passen gana, clar, i estan massa morenos.
3: I Marc, també, tant a Gran Hermano com a Gandia Short, sí, que me recordo, havien de gestionar els diners, de dir, les noies deien, no, alcohol, alcohol, i dice, però el labrador deia, però tendremos que comer.
4: Coca, no? Coca, no?
3: No, no.
1: Que la persona que més coherent fos labrador. És tan heavy.
3: Tendremos que comer, tenien uns diners...
1: Sí, no, no, i feien proves setmanals i si perdien la prova tenien molts pocs quartos per comprar el menjar, bueno, llavors es mataven entre ells.
4: Però, viven. Núria, per tant, lo important és gent famèlica, no?
1: Gent que tingui motius per estar enfadada i generar conflicte.
4: Perfecte, tenim la idea clara, ara ens falten els concursants. L'important és que el concursant d'un reality sigui molt friqui o generi molta confrontació, per això us presentem a 8 parelles triades,
1: vale,
4: i vosaltres heu de decidir ja d'entrada amb quin anireu al llarg d'aquest programa, d'acord? Som-hi.
5: La primera parella és Carles Puigdemont i Oriol Junqueras.
4: Els Bonnie and Clyde de la política catalana, tot i que veient a Junqueras, podrien ser els Bonnie Tigreton. En aquesta parella, en Carles seria l'encarregat de dur el full de ruta i l'Oriol utilitzaria la seva mirada perifèrica per trobar recursos i camins que ningú seria capaç de veure i que probablement tots portin a la presó.
5: La segona seria Juliana Canet i Marc-André Ter Stegen.
4: Seria molt divertit veure com Juliana confon a Marc-André Ter Stegen amb Rudolf, el famós reno amb nom alemany que ajuda el Pare Noel per Nadal.
5: I els següents serien Jordi Basté i Ricard Ostrell.
4: Els Andy Lucas de la comunicació, competició diària, per veure qui és el líder de Rudalais.
5: Els següents, que els coneixereu tots, són Joel Joan, com no, i Jordi Sánchez.
4: El David Güell i el López de Plans Bruts, aquella parella, portaria la dosi de nostàlgia que tant ens agrada als catalans. Evidentment, Joel Joan l'hauríem d'infiltrar, per tant, el despassaríem de Tito.
2: El de Trescat.
5: Amb la següent parella anem a la música, Rosalia i Bad Gyal.
1: Aquest... Que cara aquest reality, eh?
4: Bueno,
1: Vale, vale.
4: Indefinit, els diners.
2: Catalunya...
4: Sí, és gran. Aquesta parella portaria molt de show, la Batgial, flipant amb la quantitat d'autotune que utilitzen a Rodalies per anunciar les incidències, i la Rosalia aniria deixant esculanets a Montserrat. Com si fossin molles de pas, no? Per saber el camí, per recordar la tornada.
5: Següent parella, Joan Laporta i Víctor Forn.
4: PowerPoints versus macarrons, ordinadors versus tractors. Molt divertit escoltar Jan dient als 5 minuts de començar el programa, Víctor, estic cansat, i l'altre, bufanda.
5: La penúltima parella seria Jordi Pujol i Pilarín Vallès.
4: Els veterans del programa. Aquesta parella seria batejada amb el sobrenom d'Andorra i la Vella.
2: Wow.
5: I finalment, per tancar tota aquesta, bueno, aquesta sèrie d'espaterrans, per elles tindríem a Hasselhart, que seria el pare immortal, i Jonathan Andic, el fill del de Mango.
4: Bueno, duel de titans, un pare immortal i un fill killer, vull dir. No sé què pot sortir malament. Amb qui aneu?
1: Uf, és que...
4: Podem repetir-ho, eh?
2: Jo,
1: sí, no.
2: Jo faig un petit incís que quan has dit Joel Joan és d'aquestes persones que van i venen al meu cap, i justament l'altre dia fent scroll feia molts anys que no em sortia, em va sortir el vídeo de Mariners de Merda, i és que realment potser és el millor vídeo que s'ha fet als 20 anys.
4: Aquell vídeo es va fer viral per culpa meva, recordem-ho.
2: I t'ho agrair.
3: Però el Jordi donaria menys joc.
4: Sí.
3: El Jordi Sánchez.
5: Sí, sí, sí.
3: Jo, una cosa molt heavy, seria Puigdemont, la primera parella que he dit, Puigdemont, i una molt bèstia seria veure la Batgial amb Rosalía.
1: Home, sí. Puigdemont i Junqueras jo crec que no es posarien d'acord en cap moment, o sigui, competirien entre ells i no contra la resta de concursants.
3: Això estaria guapíssim.
5: Però potser podrien guanyar perquè estiguin
1: al tren. Estratègia, o potser arriben a un acord.
3: Clar.
1: Gràcies
3: al... Per primer cop, no?
1: No sé.
3: Tindria collons la cosa.
5: És l'espai perquè es dongui l'acord, eh?
2: Tu, Oriol, fica't al volant,
1: només feia falta un reality per solucionar les coses.
4: I Rodalies.
1: Exacte.
5: Doncs tenim el format, tenim els protagonistes, ara cal saber el desenvolupament d'aquest show. Recordem que un reality calen moments televisivament delirants per cridar l'atenció de l'espectador i que allò quedi a la seva retina per la resta de les seves vides.
4: Per això el que hem fet és una petita ficció de com seria el desenvolupament d'un dels capítols de la Rodalies i hem preparat diferents desenllaços davant les situacions que es poden generar perquè la Núria, experta en safareig i decadència humana, triï quins serien els que farien que això fos un pàrrego,
1: val? Vale.
4: Et posarem situacions, et donarem opcions. Si no t'agraden, pots triar tu la que vulguis o la que creus que podria passar. I endavant, i Àngels Castilla, que diu Quico Matamoros.
1: Jo dic Adelante por los sueños que nos quedan, que és una cançó d'Operació Triunfo.
4: Sí, molt dolenta, per cert, però sí.
2: És millor que lo de la polla.
4: Doncs som-hi, va. Una mica llarga la intro, un moment.
2: Rodalie.
4: Perdó. Ara, són les 10 de la nit, les 8 parelles de concursants arrenquen des de l'estació del tren de Plaça Catalunya.
5: La primera parella en patir un contratemps són Andorra i la Vella, la parella conformada per Jordi Pujol i Pilarín Vallès, que es troben a unes escales mecàniques que mai funcionen i que, per tant, passen a ser unes escales normals.
4: Evidentment, el taca-taca de l'expresident de la Generalitat pateix molt en aquest tipus de terrenys. Per tant, com es resoldria aquesta primera situació? Opció A. Pilarín Vallès puja a Jordi Pujol a Coll i Vell, baixa 44 escales amb faldilla llarga, un barret de flors al cap i uns 70 quilos de Convergència i Toblerone Andorra a sobre.
5: Hòstia. Opció B. Pilarín Vallès fa com els fills de l'expresident i el deixa sol amb el cul a l'aire.
4: I opció C. Pujol aconsegueix baixar d'un salt gràcies a la força del Gerard i una mica també a la sanitat privada que s'ha pogut pagar amb els anys gràcies als viatges a Caldea.
1: No, jo crec que el Pilarín Vallès el deixa amb el cul a l'aire.
4: Sí. Cul a l'aire, no? I et semblaria bé que ho fes?
1: Aviam, en un reality tot s'hi val.
4: Vale. Hòstia, quina molt bona amago.
5: Quan t'ha fet molt clavants, eh? Pensa que buscava la confrontació, eh? Sí, no. Sí.
3: Fer-li això al teu company t'exposa molt al vot del públic, eh?
1: Sí, però potser la gent diu ostres, que guai, que saco que va, saps? Clar. I llavors la gent diu, és una villana, anava de bona i és una villana, les tres bessones són el anticristo.
4: Clar, és d'izquierdas. Sí.
1: Roja.
4: Sí, roja. Bueno, aquest contratemps entre Andorra i la Vella no penalitza massa els veterans del programa.
5: Perquè quan aconsegueixen baixar les escales, a l'andana encara estan la resta de concursants esperant perquè, sorpresa, el tren ve amb retard.
4: Ara el problema el tenen la parella conformada per Hazel Hart i Jonathan Andic, que han estat detinguts per culpa d'uns gossos policies que han olorat alguna cosa estranya que duia algú d'ells a les butxaques.
5: Hazel Hart treu de les butxaques unes boletes de color marró que asseguren que és menjar de gos.
4: Per demostrar-ho, Hazel Hart li dona una boleta a un dels gossos policia. Què passa, aleshores?
5: Opció A. El gos policia comença a ballar la Macarena amb els ulls molt vermells i una bava que li arriba fins a terra.
4: Opció B. El gos comença a fregir nuggets de pollastre enmig de l'andana amb l'ajuda d'un càmping gas.
5: Opció C. El gos policia pinta un grafiti a l'andana on se'l veu a ell i al seu fill, és a dir, a Perro Sánchez.
4: I opció D. Jonathan Andic li diu als policies que si els importa fer-se un selfie a la vora de l'andana, passa el tren i la resta ja és història.
1: Home, a veure, televisivament la D.
5: Sí. I perden, però quin capítol.
4: No. Una cosa que no vull tallar aquest programa.
5: No, però et queden 7 més, després.
1: Ja. Clar, jo crec que televisivament...
4: Sí?
1: No has vist la pel·li aquesta coreana dels zombis al tren?
4: No.
1: Ah,
4: no.
1: És lo más. Sí. Tren a Bután o Butín. Això, sí, sí.
5: No l'he vist.
1: No, una mica de gore. No hi ha gore als realities. No hi ha gore. Jo crec que es gasta poc gore.
5: És el lloc.
1: Catalunya necessita gore.
4: Ara ho has dit.
1: Sí, gore.
4: Sí.
1: Gore, sí.
4: El juego del calamar.
1: Exacte.
2: Gent disposada a morir.
4: Sí,
1: li podem canviar el nom una cosa, no sé, el joc de la sípia bruta, guarda'm la melsa. Saps? No sé.
4: Hòstia, de la sípia.
5: Em fa ràbia perquè el de gore es pot relacionar amb el tema gore-tex, però això encaixa més amb la travessa. Bueno, en qualsevol cas, seguim amb la nostra ficció perquè arriba el tren i totes les parelles pugen entre cops de colze, empentes i suor. Un cop dins el tren, Joan Laporta i Víctor Font seuen a discutir sobre el Barça, els macarrons, els tractors i la importància d'un bon PowerPoint per fer el ridícul.
4: A mitja conversa, Laporta pregunta on estan les strippers mentre assenyala una de les barres metàl·liques que serveixen per agafar-se i no caure del tren.
1: Això no m'ho puc imaginar.
4: No?
1: No.
2: Jo crec que sí.
5: Perquè a la següent parada apareix la Cat, l'inseparable mascota del president que intenta pujar el tren, però la cua li queda enganxada a la porta. Què passa aleshores?
4: Opció A. Comencen a estirar la Cat fins que arrenquen la disfressa de gat oligofrènic i descobreixen que dins està Gerard Romero.
5: Opció B. Descobreixen simplement que dins està amagat Chesney.
4: Opció C, descobreixen que dins està disfressada Madeleine McCann.
1: Wow. Oh! True crime, de cop i volta.
5: Ja ha crescut, clar. En qualsevol cas, quina opció
2: seria? No,
5: ah, no sé que triguis la D, tu, que crec que aquí no n'hi ha cap. Qualsevol de les tres seria bona pel reality.
4: La que vulguis.
1: A veure, lo de Madeleine McCann seria un plot twist molt top i llavors faríem atrap perquè
2: hi ha una cosa,
1: no, però hi ha una cosa que ha de fer sí o sí un reality que és generar conversa als altres programes de la cadena. Llavors, si apareix Madeleine McCann, estàs alimentant el Tot es mou, a la selva,
4: a Crims,
1: llavors estàs fent
3: estàs
1: sinergia
3: tot
1: total, estàs alimentant a tot. On has dit? Se li queda la cua enganxada a la porta, dic a la porta del tren o a la porta?
4: No, a la,
5: no, no, a la porta.
4: Clar, és veritat
5: no
4: que a vegades les paraules
5: ens enganyen, sí, sí, sí.
1: És que el llenguatge és una aventura.
4: És una passada.
2: No, no estamos todos, falta Madeleine,
4: que deia... Carles, para que no...
2: Bueno, podem seguir el real.
5: En qualsevol cas, la Cata està dintre i continua el trajecte. En tren i el Joel Joan, disfressat de Tito i Jordi Sánchez, parlen de l'èxit de Plats Bruts, mentre Joel Joan fa un graffiti que diu... puta TV3, i un altre que diu Joel Joan és el millor del món.
4: De sobte apareix un revisor que enxampa Joel Joan pintant el grafiti.
5: I el revisor li diu, muy bonito, ¿esto lo haces en tu casa?
4: Joel Joan se'l mira i respon, i tu a la teva vas demanant tíquets de tren?
5: Davant d'aquesta situació, què és el que passa aleshores?
4: Opció A, Joel Joan i el revisor s'engresquen en una baralla digna del dogfight de Jordi Wild.
5: Opció B, el revisor reconeix que ell tampoc va demanant tiquets de tren per casa seva i que pel que li paguen, doncs què més li dona?
4: Opció C, Jordi Sánchez convenç el revisor que faci la vista gorda gràcies a parlar-li en castellà i que el revisor de tren és molt fan del Recio.
1: A veure, jo crec que la C és bastant
3: plausible,
1: bastant, sí, plausible, no?
4: Sí, perquè els revisors no saben català, oi? T'has fixat o no, això?
1: Bueno, jo fa molt temps que no veig un revisor, també t'ho dic, eh?
2: Hòstia, ojo, eh?
4: No?
5: Compte, eh?
1: Sí,
5: aquí
1: sí.
5: La trampa?
1: Fa molt temps
2: bueno,
1: que no veig
2: gratis,
1: un revisor.
2: Bueno, és gratis, no, Rodalies?
4: No, ja no, ja no. Des de fa dues setmanes no, però estic pagant jo.
2: Bueno, però ara estan contractant-los.
4: No, no. Sí, no sé. I són tots castellans, sí, de Múrcia.
2: Tot... sí, sí, sí, sí.
5: Doncs després d'hores de retards i incidències, continua el trajecte. I ara, a una altra ruta, la Batguial i Rosalia parlen de música, però sembla que la Rosalia no està del tot còmoda. Fa cara rara i es toca la panxa.
4: La Batguial li pregunta a la Rosalia que què li passa. La Rosalía le contesta, tengo diarrea, me cago encima, tengo diarrea, tengo un zurullo descomunal.
5: Efectivament, Rosalía marxa cagant hòsties al lavabo del vagó. Després de 3 minuts picant com una desesperada, surt de dins Hasselhart, perdoneu.
1: A Hasselgas, darrere, espera que no té un pep.
5: Clar, no, bueno, un pep, però no, perquè surt, evidentment, darrere d'un núvol de fum.
4: Hasselhart se la mira i li diu, para bien o para mal, marihuana i ron brugal.
5: La Rosalía entra al vàter i fot una cagada històrica. Oi. Mentrestant, Batguial està fora esperant. Moment que utilitzen per fer una mena de confessionari. Què confessen? Opció A. Rosalía confessa que, igual que la Verge Maria, ella en realitat no practica el celibat, que realment s'ho ha fet amb més d'un palomo.
4: Opció B. La Batguial confessa que no sap cantar i que realment el seu somni era ser treballadora de la Fageda d'en Jordà.
5: Opció C. Rosalía confessa que lo de Motomami va ser un troleig que segueix sense entendre per què la penya li va comprar i per què la penya va fer comentaris a text llarguíssims com si d'una obra de Shakespeare es tractés. I a més, odia les motos.
4: Necessitem alguns safarets de Rosalía que sabem que el tens. O sigui, hem fet tota aquesta secció només per això. Només perquè no.
1: A veure, la C és molt plausible perquè hi ha un... És que clar, hi ha un llibre molt interessant d'Humberto Eco que parla sobre la sobreinterpretació i moltes vegades nosaltres li busquem sentit a les grans obres de la literatura que potser ni el propi escriptor sabia. Vull dir que moltes vegades volem veure coses que no són.
4: Amb les pel·lícules passa el mà, exactament.
3: Això va dir Young Beef també, quan li van analitzar un àlbum.
4: Sí, sempre... Sí, sí, sí.
5: No, és veritat, no hi ha ironia, eh? Jo no ho recordo. Sí.
2: L'Humberto Eco.
5: Del segle XXI. El mateix.
4: Les dents podrides.
1: Humberto Eco, Eco. No, què voleu saber de la Rosalía?
4: No, res, que en un confessionari real, íntim, en un reality, que es parlarien entre elles? Tu què creus que podríem
1: ser? Buah, es parlarien... és que seria hardcore. Jo crec que parlarien de... Perquè elles dos estan en la indústria, però en el top, on han vist coses molt heavies. I jo crec que explicarien coses de gent que fliparíem.
3: Sí, sí, però jo crec que l'Alba, en aquest cas, no parlaria de... o sigui, la Rosalía sé que ha tingut parelles famoses.
1: No, però parlarien de coses que han vist. Clar. Saps? He vist a Madonna... Pues jo què sé... la Madonna encara té la regla.
3: Però vull dir, quan he vist a Batguial... quan he vist a Batguial amb... No sé, amb el Rau Alejandro, que sigui tal, l'he vist més distant, més tal, d'esto... perquè Rau Alejandro va buscar aquest apropament després de deixar un Rosalía amb Batguiar a l'escenari.
4: És igual.
3: M'explico?
1: Ah, vale. No, però jo... però...
3: vull dir, ella no ha estat amb un tio de la indústria, diguéssim, llavors jo crec que aquí Rosalía tindria més a dir o més...
1: No, però jo crec que és que compartirien safarejos de coses que han vist dins del món, que hi ha coses grosses i que compartirien, saps? I hi hauria salseo, però la Batguiar l'estaria tot el rato fent abdominals, també.
4: Núria,
1: jo li toca la panxa a la Batguiar.
4: Núria, la pregunta, pedra, eh? La pregunta, sí, és, pedra, molt, pedra, la pregunta és molt clara. Si les pilla 30 anys abans, surten a la llista Epstein alguna de les dues o no?
1: Hòstia, qualsevol. Qualsevol.
4: Jo tinc la sensació de que fins i tot el que menys tu esperes surt a la llista.
1: Bueno, el Royal Salseo m'ha fet un tip de parlar de noies que estan casades ara, que amb prínceps, que surten a la llista Epstein, que això és una mica sospitós.
4: Stephen Hawking, el van portar.
1: Sí, però era en contra de la seva voluntat.
4: Home, a veure...
5: Aviam que ho discuteix, això.
4: La meva mare van quedar a rodes, ja tinc jo que la llista...
1: Clar, però hi ha el
4: petit... Que no va a la illa Epstein, la meva mare no pot.
1: El petit privilege i el privilege de la cadira de rodes.
2: El tio va parpadejar així, en plan que no em porti.
5: Però si el fa controlar el no sé què, turbulent.
1: És hardcore, això.
5: Sí, programat,
3: no s'ha fet gaire cas, oi, de la IA Epstein, i encara que sortissis... Home. No, però que no se li ha donat tot el bombo i tot el greu.
4: No,
1: home,
4: està,
1: però un moment, heu vist qui mana als Estats Units?
4: Perquè està el Trump, quan marxi el Trump. Això,
2: el primer, el convidat a Premium.
5: Sí, ja està, ja. La llista,
1: però mira si som...
3: Hillary Clinton, ojo, que sortia.
1: Ja, però no veieu que som superlerdos avui en dia? Perquè realment deixem que la gent controli la narrativa i ens ho empassem tot i no qüestionem res. Vull dir, perquè al final s'està publicant el que interessa a Donald Trump i no hi ha ningú queixant-se. Els mitjans no poden, perquè els mitjans tots són privats i depenen de lo que depenen, però la gent, nosaltres, tampoc ens queixem de res. Ah, no, vale, m'estan dient això, doncs pues vale, m'ho crec, i l'estem atontats mirant el TikTok,
4: sí,
1: tot el dia.
4: La gent que surt a manifestar-se per allò d'Epstein quan tenen, que si les escoles, la sanitat...
1: No,
4: és
1: clar.
4: Que, és que la llista és molt llarga.
1: No, però ens en passem moltes coses, que es controla la narrativa i no qüestionem res.
2: Ja,
1: no,
2: són poc crítics, poc crítics.
1: Molt poc crítics.
2: Núria, ha sigut un plaer tenir-te aquí.
1: Ja està.
2: Tornaries, sí? És que
1: sí, tornaria.
2: Tornarem a convidar
3: igual,
2: una altra vida. Ah, doncs bé, nois...
4: Bueno, no, agraïm-li.
5: Ah,
4: no,
5: Núria,
2: no, això és casa teva. Vale? Vale. Per tant, acabem avui temporada a l'estudi. Ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltíssimes gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Nois, us estimo. Visca la ràdio i visca la Riota.
5: Clar que sí, visca.
1: Visca.

0: diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo.
5: Ara, els diumenges, a les 10 de la nit.
0: ICAT.